0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Cruzar.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Baby, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
2: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duàrabes. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
4: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
12: Primera llista amb Marc Clapés.
11: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Santa Coloma de Farners i 15 graus a Cambrils. Avui encara tenim alerta per pluja, però només a l'Alt Empordà. La resta del país, encara les temperatures són una miqueta més baixes del que eren fa uns dies, però en principi no hauria de ploure. Afrontem un dijous que serà clau en les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nou capítol de la vaga territorialitzada, en aquest cas a les comarques de Girona i la Catalunya Central, però la foto la tindrem al matí, al Departament d'Educació. Reunió entre la Conselleria i tots, absolutament tots els sindicats.
1: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: En aquesta reunió, la consellera Niubó, com ara escoltàveu, ha dit que hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal altres canvis, per exemple, una millora en els salaris. Insistim que la reunió d'avui és amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan organitzant les vagues d'aquests dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també repassarem les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea justament de professors.
2: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Parlon i Trapero han reconegut que allò va ser un error, que no s'hagués hagut de produir, això 6 dies després que es fes públic aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Unes explicacions que, d'altra banda, no han convençut l'oposició, que continua demanant cessaments. Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Niubó i Xavier Pellicer. A les 6 i 3 minuts hem d'estar pendents també, aquesta nit, de la Xina. Amb aquesta fanfàrria, aquesta trompeta, es donaven les mans Donald Trump i Xi Jinping, els presidents dels Estats Units i de la Xina, els líders de les dues principals economies mundials, reuneixen a la Xina aquesta nit superant i tenen al seu ordre del dia diverses qüestions, com ja explicàvem ahir, la intel·ligència artificial, evidentment, Taiwan, la guerra de l'Iran, tot això davant d'unes càmeres en què el to diuen que ha sigut cordial.
4: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, ha dit Donald Trump. La premsa oficial xinesa, que habitualment és molt, molt crítica amb els Estats Units, també ha destacat el to positiu d'aquesta primera trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Avui ho explicarem. També ens acompanyarà el doctor Antoni Trilla. Amb ell analitzarem com està evolucionant el brot d'antivirus i també aquest creuer que està atracat a Bordeus.
5: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell, en aquest creuer, en aquest cas per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Li preguntarem al doctor Trilla si aquest és un protocol habitual en aquestes circumstàncies. I avui, a partir de les 10 del matí, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça d'ahir, 1-0 al camp de l'Alavés i, sobretot, de la victòria de l'Espanyol.
6: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! Gol!
0: Contra l'Atlético Bilbao i els blanquiblaus que sumen els 3 punts i agafen una mica d'aire i deixen així el Girona en zona de descens, però l'Espanyol s'acosta a la permanència. Avui, el Girona, partit a Montilivi, a les 8, contra la Reial Societat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també juga el Madrid, al Bernabéu, després de tot el terrabastall de l'entrevista i les declaracions de Florentino Pérez.
7: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
8: Claro,
7: hombre,
8: claro,
7: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
8: presidente,
7: quiero decir...
8: El entrador lo ficha el presidente.
7: ¿No es verdad?
8: Siempre.
7: Pero bueno, madre mía. Pero sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: És Florentino Pérez aquesta nit, amb l'entrevista que ha concedit Josep Pedrerol, 24 hores després de la polèmica roda de premsa que ahir vam repassar abastament al matí de Catalunya Ràdio. Avui també en parlarem, a l'Àgora Esportiva, amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme Barceló. Després, a 3:15, obrirem la taverna per parlar amb el Lluís Vinyes, cuiner del restaurant La Venta de Barcelona, on els joves paguen en funció de l'edat que tinguin. Ens acompanyaran, com sempre, la Maria Nicolau, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. I després de les notícies de les 11...

Després de les 11 parlarem amb els Dorian, amb el Marc Gil i la Beli Hernández, amb motiu del llibre que ha publicat l'Àlex Serrano, el periodista, que es diu justament A Cualquier Otra Parte, un repàs dels 20 anys de carrera dels Dorian. Avui ens acompanyaran a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi González. De moment són les 6:06. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la inversió immobiliària que es dispara. El total d'operacions del primer trimestre de l'any han mogut més de 6.000 milions d'euros. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat. I l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
1: I a Brussel·les?
2: Aposta per la prohibició de les teràpies de conversió sexual a persones LGTBIQ+. És una competència dels estats, però la Comissió Europea recomanarà que aquests tractaments estiguin fora de la llei. A Espanya ja estan prohibits, però Eslovàquia, Estònia o la República Txeca encara ho apliquen.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Un nou estudi demostra que la intel·ligència artificial està provocant que sigui més fàcil treure bones notes a la universitat. L'ha fet la Universitat de Califòrnia i diu que la proporció de les qualificacions més altes en classes que inclouen escriptura o codificació és més alta des de que arribà al ChatGPT.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: A banda de la visita de Donald Trump, l'empresa xinesa de vehicles elèctrics XPeng està en converses amb Volkswagen i altres fabricants d'automòbils per comprar una fàbrica a Europa. Així ho explica el Financial Times enmig de la competència pel cotxe elèctric.
3: Avui és dijous 14 de maig, ens despertem amb 6 graus a Viella, 7 a Mollà i 12 al Vendrell, i avui tindrem dos tipus de temps. A la meitat nord de Catalunya, nuvolades que poden créixer amb ruixats, amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I en canvi, a la meitat sud de Catalunya, avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però en canvi al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat amb una baixada de la temperatura marcada, amb precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Ara mateix són les 6:08, avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però de moment... De moment, Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: És notícia de la nit. Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica provocada per la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat, almenys per avui, la guerra arancelària i ha estès la mà al president xinès. De fet, ha assegurat, l'hem sentit abans, que les relacions milloraran fins al punt que seran les millors de la història. Pequín, Francesc Canals.
5: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
6: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
5: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Veurem com evoluciona aquesta cimera, on també hi han anat, per cert, alguns dels principals líders empresarials, sobretot de noves tecnologies. De fet, s'ha comentat que al president d'Apple li han preguntat com ha anat la reunió i s'ha limitat a alçar el pols a cap amunt, com volem dir, ha anat molt bé. En fi, més reunions. El president Salvador Illa avui es troba amb el govern de Califòrnia, el principal bastió progressista dels Estats Units, contra les polítiques de l'administració de Donald Trump.
7: Des de la capital Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà per enfortir les relacions amb el govern demòcrata.
1: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
8: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
9: Catalunya s'ha de treure les complexes a sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
8: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I I el president Salvador Illa, que s'ha referit també en aquestes últimes hores a un dels temes claus, la vaga d'educació. Els sindicats i el departament avui intentaran acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i d'un cicle de vagues que, recordem, encara està en marxa.
4: Sí, de fet, avui hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. Una, el pla de xoc per l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu.
1: Més detalls, Maria Costa.
10: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
10: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que avui la vaga és a les comarques de Girona i a Catalunya Central. Insistim també que avui hi ha aquesta reunió entre la conselleria i tots els sindicats, però insistim també que tot això té darrere fons la història dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als docents per aquesta operació en què dues agents es van infiltrar en una assemblea.
7: Ho admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya a la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
1: Miquel Jarque.
12: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
13: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Tapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Totes aquestes explicacions, aquestes disculpes, no han convençut ni els socis parlamentaris del govern ni, evidentment, la majoria de l'oposició.
4: Reclamarà Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero.
1: Barcelona, Txell Vallespí.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia, reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
15: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
16: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
17: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
14: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyat. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més d'aquesta qüestió. L'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. Ho denuncia la CGT, que ho considera un intent de coacció. La plataforma Aturem Sortides i Colònies, que és qui responsabilitza aquesta qüestió, també ho critica.
7: En els correus electrònics que ha pogut consultar el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que, en cas que es faci els claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa d'aquest argument i defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Trobem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
18: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre que s'han de prendre decisions i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten el dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
1: Un Un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
4: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Això mentre el passatger espanyol del creuer amb antivirus continua aïllat a l'Hospital de Madrid amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
7: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a Londres facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán, el responsable de salut transfronterera de l'OMS.
19: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
7: I finalment, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: I encara parlant de creuers, amb un altre ordre de coses, l'alcalde de Barcelona diu que vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
4: En una entrevista a IBTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros a taxa turística municipal. Això són 3 euros més del que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
20: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
4: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: I avui també dia destacat perquè avui s'hauria d'acabar el judici del cas Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya.
7: Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. El judici quedarà avui vist per a sentència, com deies.
1: Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
21: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, explicar que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
22: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
21: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
23: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
21: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Va ser que avui a Madrid també, a partir d'avui mateix, els agitadors Ultras Vito Quiles i Bertran Dongo tenen prohibit entrar al Congrés. La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació per l'augment del darulls contra diputats i periodistes i tècnicament per saltar-se les normes de la cambra. Un quart i quatre minuts de set. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
1: Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. L'associació agrària Saja diu que el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és el president de l'entitat.
26: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
25: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments.

0: deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés aquella pròrroga dels lloguers.
1: El ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'afegeix a l'optimisme que també ha expressat aquesta setmana la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i veu marge per l'acord.
2: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Digo aquí en Barcelona,
1: Els juntaires es vinculen a aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'inclouen algunes de les seves aportacions.
0: I Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors.
0: I tenim el panorama francament revolucionat al Regne Unit, sobretot dins del Partit Laborista, contra el primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral de la setmana passada.
4: El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst desafiar Starmer per disputar-li el lideratge.
0: Londres, Quim Olivares.
5: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
6: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb drons i míssils, segons diuen les autoritats ucraïneses. Ha deixat almenys un mort i 16 ferits.
1: L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts, segons les autoritats.
0: I la Junta de Pau per Gaza, allò que va crear Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants. També diu que no hi ha avenços cap a la nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel.
3: El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas.
0: Són les 6 i 23 minuts. Ara mateix continuem amb titulars aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb tres titulars, com sempre, de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.

0: I comencem amb la primera, Marta.
1: Sí, amb Shakira, Madonna i BTS, que actuaran a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol 2026. Serà el 19 de juliol a Nova Jersey. Serà la primera vegada, de fet, que se celebra un espectacle de descans, com sí que es fa, per exemple, a la Super Bowl. Avui, precisament, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra, per cert, escrita per Ed Sheeran.
0: La segona.
1: I seguim amb el Sonar perquè vol trencar tots els rècords de públic i preveu aconseguir 160.000 assistents aquest any. Hi haurà jornades amb 14 hores de música sense parar amb noms com The Prodigy o Charlotte de White. Serà la primera edició també que es farà íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat sota la nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I la tercera.

Joan Ferreiro actua avui al Sant Jordi Club dins del festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical amb la seva gira Hoy por Ayer. El concert és avui a

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol derrota l'Atlètic Club 2-0 i trenca finalment la ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts amb gols de Pere Villa i de Quique García. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, sentit d'un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: També a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
0: I el Barça, que perd el camp de l'Alavés per 1-0.
1: Amb un gol al límit de la primera part, Hansi Flick.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: En la Liga...
1: Steichner va ser el porter del Barça, va debutar al central Álvaro Cortés.
0: I falta el Girona, que juga aquest vespre i es juga la permanència davant la Reial Societat.
1: En posicions de descens, l'equip de Mitchell necessita guanyar per sortir del penúltim lloc de la classificació.
5: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona-Reial Societat a les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València-Rayo i Madrid-Oviedo.
0: Madrid, el Bernabéu, després que el president Florentino Pérez hagi parlat per la Sexta.
1: Assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. Insta al Barça a demandarlo.
6: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: I des del Barça, Rafa Juste.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez i el PSG de Luis Enrique es proclama campió de Lliga.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, després de l'Àgora, també parlarem, evidentment, de cuina amb La Taverna. Avui parlarem amb el restaurant La Venta de Barcelona, amb el seu cuiner, Lluís Vinyes. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser una mica crítica amb aquesta alarma social que creix cada dia sobre la ignorància dels joves. Tot i que la taxa oficial de fracàs escolar es redueixi miraculosament cada any, a la vida real no hi ha setmana que no surti als mitjans un estudi o una estadística alarmant o algun professor escandalitzat pel baix nivell dels seus alumnes i cada vegada que això passa, l'opinió pública s'omple de senyors i senyores culpant els joves de tenir poca cultura de l'esforç. I sobre això, jo només voldria recordar-vos, estimats companys boomers, que si realment és veritat que els joves d'ara són ignorants o que són ganduls, o el que sigui que ens preocupi, sigui el que sigui, el que és segur és que és culpa nostra.

a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio parlem amb els Dorian. Fa més de 20 anys que són en primera línia i ara es commemora aquest aniversari amb un llibre que es diu A Cualquier Otra Parte, un dels temassos del grup, un llibre que ha fet el periodista Àlex Serrano. Avui parlem amb els Dorian a partir de les 11 i també amb el Jordi González.

0: Titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping.
1: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
2: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: I aquí els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
3: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
4: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
5: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
6: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen la destitució de Trapero.
0: I continuen confinades més de 1.700 persones en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat una persona morta. A 8:45 en parlarem amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
3: Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona es proposa reduir a zero el nombre de creuers que fan escala a la capital catalana. Són declaracions de Jaume Collboni i BTV.
7: Anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Avui quedarà vist per sentència, d'altra banda, el judici pel cas Pujol.
1: Segons la defensa d'Oriol Pujol, se'ls ha perseguit pel que va representar l'expresident Cristóbal Martell, advocat del germà gran.
8: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
0: I a partir d'avui, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibida l'entrada al Congrés.
3: La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació de premsa durant 15 dies.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'augment de preu serà immediat en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Pere Roquer, president de Saja.
9: Evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que han tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: I avui també és notícia, la poesia.
3: Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
0: I a les portades dels diaris, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I trobem les disculpes de Parol i Trapero al Parlament, ara ho dèiem, i per descomptat l'afer Florentino Pérez, que encara cueja.
10: Sí, el diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir El Periódico i a La Vanguardia llegim un sinònim de dues paraules que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents. En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu, guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president. El Periódico, que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino. Hi ha altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la foto principal de l'Ara, que també veiem al País. I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
0: Avui a Falset es desperten amb 11 graus. Al migdia arribaran els 22. A Banyoles en tenen 13, però la màxima avui no passarà dels 17. Sembla que avui encara tindrem nuvolades i ruixats, sobretot al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat nord del país podran créixer nuvolades en qualsevol moment del dia. Aquestes nuvolades deixaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques Girona, aquí amb temperatures que no passaran dels 15, 16, 17 graus. I, en canvi, a la meitat sud de Catalunya avui farà sol, farà vent també, amb una temperatura molt més suau.
0: I després de les disculpes de Parlon i Trapero, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. A la vida, quan fots la pota o la cagues de forma monumental, el millor és reconèixer la pífia, demanar disculpes i tal dia farà un any. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van fer-ho en sordina i al Parlament, adduint que la infiltració de Mossos a una reunió sindical havia estat un simple error operatiu. La consellera d'Interior i el policia més famós de Catalunya deuen pensar que som una colla de tòtils, perquè encastar la bòfia a reunions sindicals de manifestacions absolutament pacífiques no serà mai un afer administratiu més. És una bajanada antidemocràtica. De fet, va ser la mateixa consellera qui va dir que remodelaria el protocol d'allò que, amb un eufemisme prou divertit, s'anomena recollida i tractament d'informació. Jo no exigiré dimissions, perquè tothom pot equivocar-se, però sí que m'agradaria, a poder ser, que no em tractin d'idiota.

0: Tomasso, cada dia. Tomasso, amb què ens despertes avui?
1: Evidentment, amb la música de Frank Sinatra i un dels seus grans himnes, evidentment, és My Way. I és que tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 1998, moria la veu. Tenia 82 anys i es va convertir en una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 que es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara Fly Me to the Moon, New York, New York, o, evidentment, My Way. Actualment, el seu llegat continua molt viu.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Aviam,
1: a veure. Bomba. Hem parlat amb un oient que ha aconseguit que em posés vermell.
0: Home.
1: Es diu Salva.
0: Sí.
1: És advocat. I ha dit això.
2: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
3: Bueno!
2: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
2: Avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
2: Ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta, però això ho hem de portar a judici.
2: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós!
0: Però, sí, un moment, què vol dir que el vols portar a judici?
1: Home, que és advocat, és un joc de paraules. Però dic, a les 6 menys 5 del matí,
0: sí.
1: Això passa, això.
0: Sí, no, no, la cara del Francesc Soler és un poema, també,
4: eh? Ha estat de xoc.
0: Vinga, on són festes avui, Canalies?
1: Avui engega la Festa Major de Nou Barris a Barcelona, 6:45, ball de la gent gran amb orquestra Fasa a la plaça de Sóller, a les 8 del vespre, Còsmic, monòlegs en perspectiva feminista a la plaça de Joaquim Serra, i a 6:45, espectacle Modulor, dansa en viu, videomapatge arquitectònic, déu-n'hi-do, això ja, sí. No m'hi pinta bé, serà al pati de la seu del districte.
0: Gràcies, Canalies. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la nova faceta de Juanma Moreno.
1: Oh, oh.

0: president de la Junta d'Andalusia s'ha passat al món de la música revolucionant les xarxes amb aquesta cançó que canta ell mateix. Primer es pensaven que era IA i després ell ha confirmat que no, que és ell mateix. Es diu Kilòmetre Sur, ha sonat durant tots els actes electorals de campanya del Partit Popular per les eleccions que, recordem, seran aquest diumenge 17 de maig.
1: Però és ell, eh? És ell que canta.
0: És ell, és ell.
2: És Andalusia.
3: Escolta'm, no sona del
1: tot malament. No afina malament, hem de dir, eh? No afina
3: malament. Música pop de tota la vida.
1: Exacte.
3: Som d'Andalusia.
1: Vinga, va. 5 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del David de Palafolls. Fa un mes va comprar una gelateria a Pineda de Mar i un cop adquirit el local s'ha assabentat que no té permís per mantenir la carpa que hi ha instal·lada a la terrassa. L'Ajuntament l'ha informat que l'antic propietari tampoc tenia els permisos, però aquest no li va traslladar aquesta informació al David. Ara ell demana almenys poder mantenir-la durant l'estiu per recuperar part de la inversió feta.
6: Van dir que m'intentarien ajudar, però no, l'ajuda no la trobo per enlloc. Si no fico una carpa que sigui adequada i sigui forta, perquè aquí en aquesta plaça jugant a futbol i hi ha moltes pilotades i no puc ficar qualsevol parasol perquè no m'hi miré cap client.
5: L'Ajuntament té present la demanda del David i assegura que estudiarà si és viable.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Vés-te a entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
9: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'estancament de l'escalada del preu del petroli dona aire a les borses. Avui el barril de Brent se situa al voltant dels 107 dòlars, un 2% menys que ahir. Les borses asiàtiques operen aquest matí amb guanys. El principal índex de Xangai creix un 1%, a Seul un 0,65 i a Hong Kong un 0,40. A Europa i els parquets també van tancar la sessió en pujades, aprofitant la treva del petroli. L'IBEX ha sumat un 0,46% després de 4 dies a la baixa i avui obrirà en els 17.600 punts. A Wall Street, el bon comportament de les empreses tecnològiques va fer que ahir el Nasdaq guanyés més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
1: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump aparca la guerra aranzelària en la seva reunió amb Xi Jinping.
0: El president dels Estats Units s'ha reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès i ha augurat que les seves relacions milloraran i seran com no s'han vist mai.
14: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: Xi Jinping coincideix a fer d'aquest 2026 un any històric per les relacions entre els dos països.
1: Aquí els sindicats d'educació i el departament es reuneixen avui a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades.
0: El govern anirà amb una proposta sobre educació inclusiva, una de les tres reclamacions dels sindicats. Ho avançava la consellera Esther Niubó a Doscat.
15: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem. Pel sindicat majoritari USTEC hi ha dues línies vermelles, una és aquesta, l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua avui a les comarques de Girona i a la Catalunya central. D'altra banda, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents.
15: Admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho deia ahir el Parlament ahir en el marc de la Comissió de Seguretat, acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
16: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
17: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
15: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos. Sí, com sigui, les disculpes i explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero.
1: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
15: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Mentrestant, el passatger espanyol del creuer Ondius amb antivirus continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Sanitat, mentrestant, estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. D'altra banda, la pacient francesa relacionada amb aquest brot continua en estat crític a París.
1: Encara sobre creuers, però des d'un punt de vista turístic, Jaume Collboni vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
15: I la manera de fer-ho és augmentar la pressió econòmica amb la taxa turística. L'alcalde de Barcelona va anunciar ahir que els creueristes que només passen unes hores a la ciutat hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més. Ho justificava així a BTV.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
15: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escalar a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. Això és gairebé el mateix nombre d'habitants que té Barcelona.
1: Més notícies. Més del 70% dels ciutadans defensa que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
15: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol, que també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és el professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, formació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
15: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals, que es fa fins avui a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus.
15: La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transport, Apostolos Tsitsikostas.
20: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
15: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
1: El nou hospital de Calella al Maresme estarà llest el 2031.
15: La reforma costarà 83 milions d'euros i el centre duplicarà l'espai que ocupa actualment.
1: Calella, Marta Vallès.
21: L'hospital ha quedat antiquat i és urgent una reforma que fa anys que es demana. Marc Buch, alcalde de Calella.
22: Com un país que creu doncs, en el dret a la salut i en l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí i anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? Ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
21: La reforma integral permetrà ampliar els llits d'hospitalització, duplicar els quiròfans i ampliar també els boxes d'urgències. El centre és l'hospital de referència per més de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Des de Calella, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Ajuntament de Badalona preveu reobrir el pont del petroli a la tardor. Les obres començaran al juny, tindran un pressupost de 4 milions d'euros i mentre duri la rehabilitació, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir.
15: Són uns treballs molt complicats perquè el pont és en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-ho, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Les obres es faran tant per mar com per terra i afectaran tota la zona del voltant. Xavier García Albiol és alcalde de Badalona.
2: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament vallat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
1: I a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
15: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa del tren.
1: Berga, Natia Dell.
3: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
6: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
15: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui l'hem de començar parlant de Marta Pessarradona perquè obrirà la nova edició de Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica, Marta Viana.
0: Des d'avui fins al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
1: Montse Pujol.
23: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i xerrades, a més de taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals i també s'incorporaran d'altres com el Jardí de la Fundació Muñiz Ramonet i l'Ateneu Barcelonès. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Canes, nova cita pel cinema català.
0: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, el primer capítol d'aquesta famosa sèrie britànica que es viu, en aquest cas, en primera persona.
1: Crònica de l'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
25: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb l'IA i la nostra identitat i tot això.
24: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un adéu ha mort als 74 anys Tània Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades.
0: La vedet va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, va protagonitzar moltíssims espectacles. Va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo l'any 1993.
1: I els esports, Robert Prat.
26: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd al camp de l'Alavés per 1-0, mentre que Florentino Pérez declara trencades les relacions amb el Barça, amb noves declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
27: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 6 graus a Valldumat, a Noguera, 13 a l'Escala i 12 graus a Santa Coloma, a Cervelló. Avui s'esperen dos tipus de temps. A la meitat nord, possibilitat que vagin creixent nuvolades en qualsevol moment del dia, i amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, difícilment a la resta. A la meitat sud, farà vent, vent de mestral, que escombrarà bona part dels núvols i s'imposarà el sol. Aquí les temperatures seran una mica més suaus. Demà divendres tindrem una profunda refrescada amb núvols a tot arreu, més possibilitat de ruixats, però a partir del cap de setmana sembla que tornarà a fer més sol.
8: Fabo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
9: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
11: A partir de 9:15, obrirem l'àgora analitzant les explicacions que va donar ahir en una entrevista al president del Real Madrid, Florentino Pérez. També parlarem amb l'epidemiòleg Antoni Trilla sobre el brot de gastroenteritis en un creuer atracat a Bordeus.
0: I a les 9, les reaccions a les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració policial en una assemblea de docents. En parlarem amb la diputada d'Esquerra, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
11: A 10:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz i Carme Barceló.
0: I a les 11, entrevista a Dorian. Parlarem amb Marc Healy i Beli Hernández sobre el llibre A Cualquier Otra Parte, que repassa els 20 anys de trajectòria de la banda.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir vam endinsar-nos en l'esperpèntica i tabernària roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que ha generat un rebuig inèdit a la premsa espanyola, tot i que manté els suports de sempre.
13: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
1: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
13: I són del Barça, eh?
12: Sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
13: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit. Exclusiva, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça, el mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
12: No sé si aplaude, eh? No, Dios, sé si és la paraula.
13: Qué discurso, sí, qué locución, sí. Qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream,
12: sí, igual.
13: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial ayer, vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
12: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
13: Te callas, respeta, ¿vale? Respeta. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer... Que
12: cap a 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
14: Avui pot ser un bon dia per continuar amb la ratxa de recomanació de lectures per nens. En aquest cas he descobert els contes infantils de la pintora i escriptora surrealista Leonora Carrington. Encara no han estat traduïts al català, però existeix una edició en castellà titulada Leche del sueño. Són uns relats magnífics, estranys, tendres, i estan publicats amb unes il·lustracions molt maques a l'editorial mexicana Fondo de Cultura Econòmica. Els podreu trobar o demanar-los a qualsevol llibreria del vostre barri.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
16: No sé com sé que avui fa just 165 anys va caure un meteorit al terme municipal de Canyelles, en el límit amb Vilanova i la Geltrú. Era un dimarts quan, cap a 2:15 del migdia, es va sentir un soroll com d'una canonada, seguit d'altres semblants a uns trets de fusell, i llavors es va veure un núvolet blanc, segons les cròniques de l'època. El meteorit va rebre el nom de Canyellita i se'n conserven 14 fragments. El més gros pesa 553 grams. Avui pot ser un bon dia, no perquè torni a caure un meteorit, sinó per escoltar de Maria Arnal i Marcel Bagés, Meteorit ferit.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en un dijous que tindrem sol, però tindrem vent també, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Al nord, inestabilitat i fresqueta. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a moltes comarques del Pirineu i de Girona no passaran dels 15, 16 o 17 graus amb possibilitat de ruixats. En canvi, a la meitat sud de Catalunya avui bufarà vent de mestral que s'endurà els núvols i el temps serà molt més assolellat i suau. I compte demà divendres perquè farem un pas cap a l'hivern. D'aquí uns minuts ho expliquem.
0: Gràcies, Eloi. Dijous clau també en una altra qüestió, com són les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nova tongada de les vagues territorials, avui a les comarques de Girona i la Catalunya central. Però mentre això passi, mentre hi hagi aquesta mobilització, aquest matí, el departament es reuneix la Conselleria d'Educació amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no.
2: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És el que deia la consellera Niubó, que assegura que anirà amb aquesta trobada amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal una millora de salaris. En temps d'Àgora parlarem d'aquesta qüestió i també parlarem de les disculpes que hi va fer la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Així es van disculpar ahir per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, unes disculpes que arriben sis dies després que es fes públic i que no han convençut l'oposició que demana cessaments. Avui en parlem al Matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Capella i Xavier Pellicer. Això a Catalunya, però la fotografia a nivell internacional l'hem tinguda aquesta matinada a la Xina. Aquest era el moment en què Donald Trump es saludava amb Xi Jinping. Els líders de les dues principals economies del món tenen a l'ordre del dia d'aquesta cimera que s'està fent a Pequín. Ja s'han fet una primera reunió, avui superant, però a l'agenda del dia, dèiem, hi ha la intel·ligència artificial, Taiwan, un tema molt, molt, molt espinós, òbviament els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. De moment, tot són bones paraules.
5: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: És un honor estar amb vosaltres, és un honor ser els vostres amics. Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació serà la millor de la història, ha dit Donald Trump amb la seva grandiloqüència habitual quan ha arribat a la Xina i abans d'aquesta primera reunió amb el president Xi Jinping. Aquest serà un dels temes del dia i avui també parlarem d'aquest brot d'antivirus que continua a la situació una mica com estava, però d'aquest brot també de gastroenteritis que tenim amb un creuer que està atracat ara mateix a Bordeus.
6: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell per un bot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el doctor Antoni Trilla. I una mica més tard, a partir de les 10, Àgora Esportiva per parlar del Barça i de l'Espanyol.
7: Quique, entra sol a l'àrea! Quique!
0: Finalment, l'Espanyol ha trencat la ratxa de 18 partits sense guanyar, 2-0 amb l'Atlètic Club i s'assegura una mica la permanència. Nova temàticament, però fa un pas endavant molt important. Avui, el Girona, ja en zona de descens, partit clau contra la Reial Societat, a les 8, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també serà interessant a veure com rep avui el Santiago Bernabéu al Madrid.
8: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
9: Claro,
8: hombre,
9: claro,
8: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
9: presidente, quiero decir... El entrador lo ficha el presidente.
8: ¿No es verdad?
9: Siempre.
8: Pero bueno, madre mía. Però sí, a lo mejor el que menos sabe d'entrenadores soy yo.
0: Entrevista de Florentino Pérez d'aquesta nit a la Sexta, després del terrabastall de la seva roda de premsa, que també comentarem avui amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme a Barcelona. Tot això el dia que avui a Castellcí, a Moianès, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 6:45 del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà quan en passin 9 de les 9 del vespre. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: De moment, a les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Cordialitat.
2: Entre Trump i Xi Jinping en la primera reunió entre els dos mandataris, aprofitant la visita del president nord-americà al gegant asiàtic. Tots dos han aparcat les diferències, com a mínim, davant les càmeres.
3: El president xinès ha demanat a Trump ser socis i no rivals, subratllant que els interessos que tenen en comú superen les diferències i que una relació estable beneficia les dues parts. Trump ha pronosticat que tindran un futur fantàstic plegats.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
5: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
4: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més influent.
6: La Xina gràcies a la guerra a l'Iran. Aprofitant la cimera que ara ens explicava el Francesc, el Washington Post publica avui un informe d'intel·ligència que conclou que el conflicte està consumint recursos militars de Washington, mentre que Pequín està ampliant la seva influència en mercats energètics i la seva presència comercial en països del Golf Pèrsic.
2: El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha tornat a dir en les últimes hores sense concretar que hi ha hagut avenços en les negociacions amb l'Iran.
0: Anti-Trump.
3: El president Salvador Illa es reuneix avui amb el governador de Califòrnia, el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
7: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
8: Catalunya s'ha de treure els complexes de sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
7: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escola inclusiva.
6: De les tres reclamacions que els sindicats majoritaris de l'ensenyament fan al Departament d'Educació, que són millora de salaris, abaixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva, la consellera Niubó avança que la taula sectorial d'educació d'aquest matí hi portarà una nova proposta sobre l'última carpeta, l'escola inclusiva.
2: La reunió dels quarts de 10 arriba enmig de la nova onada de protestes que avui afecten les comarques de Girona i a la Catalunya central. Els sindicats avisen que també és imprescindible parlar de la millora de les condicions laborals.
0: Més detalls, Maria Costa.
9: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
10: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
9: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No n'hi ha prou.
3: Tots els partits parlamentaris, també els socis de govern, veuen insuficients les disculpes de Parlon i Trapero sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Parlon afegeix que es revisaran els protocols interns per tal de restringir aquestes accions que Trapero, això sí, insisteix a apuntar que són plenament legals.
0: Barcelona, Txell Vallespí.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
12: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
13: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
14: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
11: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyat. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'encariran.
2: La fruita i els cereals un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El motiu principal principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària Saja.
1: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
3: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob al tancament de l'estret d'Hormuz ha fet caure un 20% la producció d'aliments.
0: Feina per fer.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el fet que Espanya tingui un govern de coalició progressista en l'actual context mundial i afegeix que de la feina que tenia previst fer encara està a mig camí.
15: Lo normal no es lo que pasa en España. Y hay que cuidarlo. Y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
2: Paraules de Sánchez a la recta final de la campanya de les eleccions andaluses. Avui aniran Zapatero, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I acosten posicions.
3: Junts i el govern espanyol per aprovar deduccions fiscals en la compra d'habitatge o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés un decret sobre aquesta matèria. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto, yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona.
0: 200.000.
6: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per a nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes a tota Espanya.
0: Sense escales.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol acabar amb els creueristes que facin escala per passar només unes hores a la capital catalana. L'any 2023, 1.700.000 creueristes van ser a Barcelona sense fer-hi nit. Per l'any que ve, proposa apujar de 4 a 8 euros la taxa que paguen aquests turistes. Ho ha dit en una entrevista a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Símptomes lleus.
3: El passatger espanyol de Londius, contagiat per antivirus, segueix aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Els altres 13, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva sense símptomes i sense donar positiu. La pacient francesa, en canvi, continua en estat crític a París.
0: 1.700.
6: Són les persones que continuen confinades en un creuer que està atracat al port de Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima tenia 90 anys. També hi ha unes 5 quarantena de persones amb símptomes.
2: El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest, a 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot, que no relacionen cap cas amb l'antivirus.
0: I últim dia.
3: Després de 38 sessions, el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per a sentència. La defensa d'Oriol Pujol ha aprofitat l'al·legat final per denunciar que se'ls ha perseguit judicialment.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
19: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
18: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
20: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
18: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torna.
6: Coldo García davant d'un jutge una setmana després que s'acabés el judici del cas de les mascaretes. L'exassessor del ministre Ábalos anirà de la presó de Soto del Real als tribunals per declarar sobre una altra adjudicació de material sanitari durant la pandèmia.
0: Prohibida l'entrada.
2: A partir d'avui, els agitadors Vito Quiles i Bertran Nondo no podran entrar al Congrés amb la desacreditació de periodistes. La Mesa els l'ha retirat provisionalment pels aldarulls que sovint provoquen amb diputats i altres periodistes i per saltar-se les normes de la cambra.
0: Un únic bitllet.
3: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats. Apostolos Tsitsikostas, comissari de transports.
21: If something goes wrong,
22: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
21: Reimbursement or compensation.
3: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
0: I primera vegada.
6: Primer cop que hi haurà un espectacle al descans a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol aquest any, aquest estiu, als Estats Units, Mèxic i Canadà. Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Hi actuaran Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i artistes com Madonna o BTS.
0: I emociona.
2: Jofre Verdagí, amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat en un concert a la sala Paral·lel 62. Ha repassat cançons del seu repertori al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Beto, Guillem Roma.
0: I nova edició.
3: Marta Pessarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició de Barcelona Poesia. Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com les de Carles Rabassa, Vial Mesquí, Dema Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Robert Prat, deixa-m'ho dir bé. I guanyen.
4: Després de 18 partits sense fer-ho, l'Espanyol derrota 2-0 l'Atlètic Club, gols de Pere Milla i Quique García, Manolo González, Zagni Blanquiblau.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està siguent un any que no s'esperava i està siguent dur.
4: El Barça per al camp de l'Alavés 1-0, el Girona amb la permanència en joc rep a les 8 la Real Societat.
0: I torna.
4: Florentino Pérez, declaracions a la Sexta.
8: Bueno, la relación está completamente rota porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: I avui ha nascut la Sara amb 3,742 grams a l'Hospital Universitari de Vic i la Martina amb 3,240 a la Clínica Corachan de Barcelona. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Com anem? Bon dia, passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado, notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Tenim 9 graus a Manresa, 11 a Falset, 14 a Reus i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Bon dia, doncs a aquesta hora ja tenim les retencions habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona, les més destacades a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat, trams amb intensitat també d'entrada a la capital, a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
25: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen l'alternativa del tren.
3: Berga, Nàtia Dell.
26: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
27: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
26: Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Falset, el Priorat acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Tarragona, Manel Sastre.
28: Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu d'aquí 2 anys i que integrarà recerca científica i anàlisi de dades. Joan Manel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del BI de l'IRTA.
29: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els col·laboradors a competir.
3: I a Badalona, l'Ajuntament preveu reobrir el Pont del Petroli a la tardor.
30: Les obres començaran al juny i tindran un pressupost de 4 milions d'euros.
3: En escurar.
31: Són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-lo, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
32: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
31: Anna Escura i Aixes per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I cultura, anem al Sant Jordi Club.
33: Desde aquí, desde mi casa.
3: Ivan Ferreiro hi actua avui dins del festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical. Un concert que és a les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
34: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la Nit dels Museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.
35: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts, repassem.

0: Temes de portada, Trump torna a la Xina més competitiva, feia 10 anys com president nord-americà no hi anava, és la foto principal de l'ara i el titular, que també veiem a El País. I acabem amb més esports, més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. I l'ara li afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 12.343, 12343, de la sèrie 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: I avui us volem explicar aquest nou capítol que tenim de la inestabilitat política britànica. Major Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, valgui la redundància. Us hem explicat, el resultat de les eleccions deixa contra les cordes el primer ministre, Keir Starmer. No és Luis Rubiales ni Florentino Pérez, però també ha dit als seus allò de no dimitiré. De moment resisteix, de moment, però sobreviure al número 10 de Downing Street és molt difícil des d'un moment molt determinat. Si féssim com Vargas Llosa i ens preguntéssim en quin moment Londres se'n va a la merda?
5: This means that the UK has voted to leave the European Union.
4: Des del Brexit, des del 2016, sis primers ministres, David Cameron dimiteix, després Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 49 dies, Rishi Sunak i Keir Starmer, sis primers ministres en menys de 10 anys. Si tirem sis primers ministres enrere abans de 2016... arribem a 1976, quan va estrenar la Dancing Queen. James Callaghan era escollit, després Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron. Sis líders en 40 anys i sis líders en menys d'una dècada. Això sí, només una reina. Però no ve només del Brexit ni és exclusiu del Regne Unit. Lehman Brothers is going bankrupt. La crisi del 2008 i la coincidència amb les xarxes provoquen moviments que revolucionen tot l'estatu quo de la Segona Guerra Mundial. La política és més inestable, l'electorat és més fragmentat i menys fidel i tornen els extremismes. Això crea governs dèbils, obliguen a fer més coalicions i, en definitiva, fa que la política pugui canviar d'un dia per l'altre. El Regne Unit és el més extrem, però després tenim França. El sistema de partits de la Cinquena República pràcticament ha desaparegut. Socialistes i conservadors han passat de dominar-ho tot a ser irrellevants. França venia de mandats llargs, 14 anys de Mitterrand, 12 de Chirac, després Sarkozy i Hollande només en duren 5, i ara Macron ja en porta 9, això sí. Itàlia ja era inestable des dels anys 90, o sempre ho ha sigut, però també els partits eren els mateixos fins que la crisi ho ha transformat. I Giorgia Meloni és avui el gran far del populisme europeu. Quina és l'excepció? Alemanya, per fer-nos una idea, des de la Segona Guerra Mundial Itàlia ha tingut 70 governs i Alemanya va pel desè. I en tota crisi hi va haver una presidenta, Angela Merkel, 16 anys al càrrec. Ara bé, Scholz no va arribar als 4 i l'extrema dreta comença a fer forat.
6: I Espanya, Mayol?
4: Podem parlar d'estabilitat del sistema dins una política molt inestable. El bipartidisme segueix concentrant el 75% del poder, però al seu voltant neixen, creixen, desapareixen partits. Recordes que Ciutadans liderava les enquestes el 2019? Sumar hasta el govern, no sabrem on estarà d'aquí uns mesos, i Vox va guanyar en poder. I aquesta inestabilitat estable es tradueix en Pedro Sánchez, que a finals de mes serà el segon president espanyol amb més temps a l'exercici del càrrec, només superat per Felipe González. Per cert, a Catalunya vam tenir durant 23 anys un president i després només Artur Mas ha estat més de 5 anys al càrrec. Però això ja és un altre tema.
6: Gràcies, Mayol.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats i la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titís, petits primats arborícoles que viuen als boscos de l'Amèrica del Sud. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui, però, és molt dur. Posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: I el més destacat de la tele amb la Mariola Cubells, avui sobre l'agressió que ha explicat que va patir el Gran Wyoming al mig del carrer.
1: A nit, el Gran Wyoming li va contar a Aymar Bretos a la Sexta una cosa que és cada vegada més habitual, que a periodistes, sempre d'esquerres, la gent se'ls insulte a la cara a un restaurant, pel carrer, davant dels seus fills, i que fins i tot arriben a agredir-los físicament com li va passar a ell fa poc. Abans era només un tuit, un missatge a les xarxes, ara ja és en directe. Preguntem-nos si alguna vegada hem sentit a un comunicador de dretes queixar-se de que algú l'insulta pel carrer o de que no pot eixir amb els seus fills a la platja. A veure què trobem.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'aniversari de la primera vacuna de la història, un 14 de maig del 1796 contra la verola, coincidint amb això, la Cristina Bordas en recomana la sèrie The Nick.
2: Ambientada un segle més tard, però inspirada en fets reals i també centrada en les beceroles de la medicina moderna. Espectacular Clive Owen en la pell del doctor Zachary, un cirurgià amb molt talent que vol fer història, però que no pot viure sense la cocaïna, que fins i tot fa servir per entrar a quiròfan amb la màxima concentració. Per tant, tenim un protagonista brillant, però addicte a les drogues, i que això sí, té unes ganes boges d'experimentar amb els pacients per avançar i trencar parets en el món de la medicina, cosa que, situant-nos a l'any 1900, és sinònim de sang i fetge. Dirigida magistralment per l'oscaritzat Steven Soderbergh, podeu veure The Nick a HBO i Movistar Plus.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. El protagonista del dia és... Jovany, bon dia.
7: Bon dia, Florentino, un altre cop.
8: ¿Le gusta la Minya Mal?
9: Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar?
8: Pues se puede fichar, ¿eh?
9: No, yo no me he fichado.
10: Y a més, aquestes brometes...
9: No, no,
10: pues... Estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
11: Vale, gracias.
7: Perquè si el president del Madrid va acaparar tot el protagonisme dimarts després de l'esperpèntica roda de premsa per anunciar eleccions, ahir a la nit se'ns va servir una altra dosi de patetisme madridista amb l'entrevista, per dir-li d'alguna manera, que Josep Pedrerol va fer el president del Madrid.
12: No, senyor meu, ¿de dónde me toca ir a hablar? Que me está gustando esto.
0: Florentino Pérez, bon dia. No l'esperàvem, ara, sincerament.
12: Hombre, eh? Alfredo Duro, ¿cómo estás? Escucha una cosa, no, no Alfredo, ¿dónde estoy?
0: Está a Catalunya Ràdio, l'estudi 1, Barcelona.
7: Sí.
12: Ah, sí. Barcelona, más sí, buena, sí. Es donde están los Negreira Boys.
0: Venga, torne.
7: Bueno, escolti'm, sí. Senyor Florentino, no és que no vulgui conversar amb vostè ara, però és que m'he fixat que no porta pantalons.
12: Ahí va, pues es verdad.
7: Sí.
12: Ah, pues me pueden ustedes prestar unos, por favor.
7: Porque bueno, no. La veritat és
12: bueno, que... no pasa nada, niña. ¿Quieres hacerme una pregunta, guapa?
7: A mí no me ha dit niña.
12: Sí. A lo mejor han venido los Negreira Boys a robarme el pantalón, igual que me han robado 7 ligas. ¿Dónde está Pedrerol?
0: No, Pedrerol no hi és aquí, no, president. No.
12: ¿Qué ventanas tan grandes tienen?
7: Sí. ¿Vol fer el favor d'acostar-se al micròfon?
12: ¿Se ve la calle desde aquí?
7: Sí, sí.
12: ¿Cómo ha cambiado Madrid?
0: No, es que es Barcelona, ya le he dicho, es Barcelona.
7: Situís.
12: ¿Sabe qué?
0: ¿Qué?
12: Hay que reformar el Bernabéu.
7: Si sí, ho acaba de fer.
12: Apunte, señorita.
7: No, a mí no me digas señorita.
12: Sí, hombre, sí, pondremos techo y dos, mellemos un pantalón.
0: Sí. Bueno, si li sembla, vaig a fer un cafè, després parlem, eh?
12: ¿Vienes conmigo, niña?
0: Torni. 7:45.

0: 2 hores. 2 hores és el que ha durat la primera trobada a Pequín entre Donald Trump i Xi Jinping, aprofitant el viatge oficial del president nord-americà, que s'allargarà fins demà. Aquesta trobada arriba enmig de les tensions entre les dues principals economies mundials, per la intel·ligència artificial, per la guerra comercial, també per la guerra de l'Iran, però, de moment, tot és cordialitat.
1: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Donald Trump ha dit, per exemple, que la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, que el futur serà fantàstic. El president xinès, per la seva banda, ha apostat perquè els dos països siguin socis i no rivals. Ara està previst que tots dos visitin el Temple del Cel, un dels principals atractius històrics de Pequín. I a 9:45, el Departament d'Educació, la consellera Niubó reuneix amb tots els sindicats, els que estan a favor de l'acord que han firmat amb l'executiu i els que no, enmig d'una nova onada de protestes.
2: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi, doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
0: En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera apuntava que posarà sobre la taula una nova proposta en matèria de l'escola inclusiva. Els sindicats avisen que també calen avenços en millores salarials. Tot això el dia que al matí de Catalunya Ràdio us estem avançant que el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. El principal motiu és l'escassetat i encariment dels fertilitzants.
3: Evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que han tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Així ho explica el Pere Roquer, que presideix l'associació agrària Assaja. I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0 i Florentino Pérez, que declara trencades les relacions amb el Barça, declaracions a la Sexta, insta el club blaugrana a demandar-lo.
0: I pel que fa al temps, abans sentíem l'Eloi Cordomí, dient que farem un pas pràcticament cap a l'hivern. Eloi, bon dia, què ha de passar exactament?
5: Bon dia, doncs mira, entre avui i demà ho notarem, eh? Avui ja, sobretot a les comarques del Terç Nord, Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, aquí durant tot el dia poden anar creixent nuvolades i la temperatura quedarà molt frenada, 15, 16, 17 graus a tot estirar, i en canvi sí que a la meitat sud farà vent i farà més sol, amb una temperatura més suau. I llavors demà els núvols arribaran a tot arreu, el cel estarà ennuvolat, a la meitat nord hi haurà precipitacions i per tant hi haurà molts llocs que les temperatures, sobretot del nord, podran quedar-se per sota dels 10, 12 graus, fins i tot hi haurà nevades al Pirineu. I al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil, en general més sol i una remuntada lenta de les temperatures.
0: Gràcies, Eloi. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs a Rodalies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores poden arribar als 25 minuts. A l'R14, que uneix Lleida i Barcelona, els endarreriments poden superar els 30 minuts. També retards de mitja hora a l'RL4, que uneix Manresa i Lleida. I mentrestant, les línies de ferrocarrils de la Generalitat funcionen segons l'horari previst.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí, les més destacades a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, trams amb intensitat també a la C-16 d'entrada a la capital, cap a la Ronda de Dalt, a la 2 des de Pallejà, a la B-23 des de Molins de Rei, la C-32 des de Viladecans, la C-31 al Prat i la C-58 i la C-33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat. També trànsit molt dens en aquests moments a l'AP-7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, i a la C-17 a Mollet cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Passen 4 minuts de 8:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió i editorial sobre les disculpes de la consellera Parlon i també, encara, sobre Florentino.
8: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació i exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: Conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques per l'altra.
8: Per al director de La Vanguardia, el Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents sembla, diu, el que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins el cos dels Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un talp en una secta o fer seguiments a polítics.
8: A les pàgines de Catalunya del País, el Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solucionar els 3 esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
8: I a la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi coeix la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuentálamo, la periodista que el president del Madrid va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article titulat Florentino Fluorescent i Pepita Grilla.
8: Fuentálamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent en el sentit que ha fet evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
8: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: I seguim repassant la premsa. Sapiguem què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet.
10: El filòsof Ferran Sáez Mateu es pregunta a l'Ara per què tot sona igual. Per què el que avui ocupa totes les portades demà pot desaparèixer sense que hagi canviat res. I defensa que aquesta volatilitat crea una realitat intermitent on els fets no desapareixen del món, però sí del relat. Ucraïna, Gaza o el vaixell de l'antivirus en serien exemples. Sáez Mateu ens porta la reflexió que sempre ens fem els periodistes entre què és urgent i què és important. I com això té conseqüències polítiques en l'esfera pública perquè acabem tenint una percepció fragmentada del món.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: Como hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
16: Yes, te diu.
17: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
14: Carme, Carme.
16: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
18: Hola, hola.
16: Sí, sí. Som la Roser i jo.
14: Ara, ara sí!
16: Escolta, per què no puges?
14: No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, per què no puges a dir-li?
19: Ho arreglem abans.
16: Tinc una coca molt maca.
14: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
14: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Teniu?
15: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
20: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
21: Sou molt bona gent!
22: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
24: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
24: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
27: Un món on tothom està de vacances.
28: En creure un món.
27: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
29: Quan ell té un xalabau, el xalabau que està amb un ou, disfariller.
23: L'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I va clavar l'espasa arran d'escul.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. De capa caiguda.
1: El Trump fon el telèfon de Donald Trump, o dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump fon. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo, que ara no tenen el mòbil assegurat i són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera. Una actualització de Letra Petita diu que aquests $100 només donen dret perquè si l'empresa finalment decideix fabricar-lo, potser els hi venguin. Ho recull l'Espanyol.
0: I per què estan amoïnats Astúries?
2: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I què és el campano, per als qui no ho sàpiguen? Doncs el salmó que es pesca en els seus rius. Les tradicionals subhastes del Sella i el Narcia s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no n'han pogut pescar ni un exemplar. Ho llegim al diari Ponesa.
0: I qui tindrà un carrer a Barcelona?
1: El Capitán Trueno. Oh. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El Capitán Trueno donarà nom a la plaça que hi ha al davant del casal del barri de Can Carol, a Vallcarca. Aute, als jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades. Ho llegim a BTV.
0: I del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
2: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada moneda. Tindran 9 monedes, serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant i hi haurà altres cares conegudes també a banda de Mortadelo i Filemón. Hi haurà Ofèlia o Pepe Gotera, veiem a diversos digitals.
0: I després del càsting de Disney a Girona, ara sabem on es rodarà.
1: El castell de Sant Ferran de Figueres serà l'escenari de la superproducció Embolicats basat en la història de Rapunzel. La pel·lícula tindrà com a base principal els estudis de la ciutat de la Llum d'Alacant, però a l'agost es traslladaran els rodatges a l'Empordà. No és el primer cop que aquest castell és escenari d'una pel·lícula. Per recordar-ne alguna, El Perfum ho recull el diari de Girona.
0: I repassem ara també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
14: Doncs mentre la premsa xinesa reacciona a la visita de Donald Trump a Xi Jinping, llegim al Global Times que el futur de la Xina i els Estats Units és brillant. La premsa britànica va plena dels moviments dels laboristes per tombar el seu propi líder, el primer ministre Keir Starmer. El nou que sobresurt, ja ho hem dit, és Wes Streeting, secretari de Salut, que podria dimitir avui. Llegim al Guardian que Streeting, considerat afí a Tony Blair, porta dies organitzant-se per rellevar el primer ministre, però el seu entorn assegura que fins ara no volia fer el primer pas. Per cert, que l'Independent diu que tot i el complot, ahir en la conversa que van tenir amb Starmer van estar fent broma i van riure. Altres candidats, el Telegraph situa Ed Miliband, líder del partit del 2010 al 2015 i secretari actual d'Energia, i per força l'alcalde de Manchester, el preferit del sector més conservador del partit, però que no té seient com a parlamentari. El Guardian encara li dona alguna opció, però segons Independent l'intent perquè diversos diputats de Manchester cedeixin el seu escó perquè la llista corri ha fracassat. Per cert, que aprofitant que Wes Streeting pugna pel 10 de Downing Street, el titular de Dessen estava cantat. Street Fighter.
3: Oh. A la premsa econòmica, 5 dies posa en portada que Florentino Pérez preveu seguir al capdavant d'ACS fins al 2031 i continuar-ho compaginant amb la presidència del Real Madrid. El diari assegura que es presentarà a la reelecció com a president executiu de l'empresa per un nou cicle de 4 anys. Per cert, que des de la roda de premsa de dimarts de Florentino, les accions d'ACS s'han revaloritzat prop d'un 3%. Al mateix diari, 5 dies, avui destaca que Airbnb i Booking surfegen l'onada de la guerra i assoleixen màxims històrics d'ingressos i de beneficis. Expansió explica que Aena perd un 65% del trànsit amb el Pròxim Orient per la guerra a l'Iran. Emirats i Qatar intenten reprendre les seves rutes i Iberia i Air Europa continuen sense volar, afegeix. I el món economia diu que Catalunya ha trencat el rècord de creació d'empreses. Les dades de març mostren que es va assolir un nou rècord històric amb la constitució de 2.750 empreses.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
14: Aquesta nit s'ha acabat una història realment trista i dura. Han hagut de passar 18 jornades de Lliga, 18 partits sense guanyar. La primera victòria ha estat precisament contra l'Atlètic, l'últim rival a qui l'Espanyol va guanyar la Lliga. 5 mesos de foscor, 5 mesos sense un raig de llum, 5 mesos a les fosques que s'han fet molt llargs.

És la resurrecció de l'Espanyol, titula El Mundo Deportivo, es posa fi a una maledicció que pot acostar l'Espanyol a la salvació. També ressuscita l'Espanyol pel periòdico. Sergi Mas diu que just el dia en què es complien 20 anys del gol de Coro, arriba aquest triomf d'un Espanyol amb sobredosi d'ansietat de futbol. El diari Esport explica que Manolo González es va posar a plorar a la banda. La Vanguardia diu que per fi es va obrir el sol i l'Esportiu també parla de resurrecció en el moment més oportú.

0: El Barça, el sol ja va sortir fa unes setmanes. Sport i Mundo Deportivo coincideixen en la ressaca del Barça, un campió relaxat pel periòdico. El País parla d'un Florentino que no té oposició des de fa 20 anys. Noves declaracions del president del Madrid a la Sexta. Diu que només ha rebut felicitacions. I tant La Vanguardia, el periòdico, com el diari Ara parlen del nou opositor Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Estudia ser president del Madrid.
1: I de la premsa esportiva a la premsa del cor, amb l'Elisenda Pineda, avui l'Oreja de Van Gogh.
2: Amaia Montero ha desmentit el rumor sobre el seu estat d'ànim i una possible cancel·lació de la gira de l'Oreja de Van Gogh. Després de les crítiques pels primers concerts, es parlava d'un fort impacte en la seva salut mental. La cantant, però, assegura en un comunicat a xarxes que aquests rumors li provoquen una enorme riallada i que es troba més forta que mai. A banda, Xavi Sanmartín, teclista de l'Oreja, ha dit que als concerts hi va haver petites errades i que Amaia és en plan obsessiva perfeccionista. El pitjor no és que hi hagi zero autocrítica. El pitjor és que un senyor de 50 anys tingui el valor de dir en plan i quedar-se tan ample, bro.
1: Canalies, bro, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, bro, avui, tio, flipa. Fa anys Ferran Adrià,
1: 67.
3: 64, mira. També el cantant Marc Parrot.
4: Home. Misteriosament feliç, com recollir el poeta.
1: El Marc Parrot, 55.
3: 59, mira. Marc Zuckerberg.
1: Ui, aquest als anys li és igual amb el forrat que està.
3: Forrat de bitllets, aquest es mor ara mateix, mor feliç, també.
1: 42.
3: Sí, senyor, clavadíssim.
1: Sí? Mira, sí? No ho sabia.
3: Sofia Kopp.
1: Sofia Coppola, 44.
3: Una mica bé, 55.
1: Sí.
3: I acabem amb la meravellosa actriu Cate Blanchett.
1: Oh, molt fan.
3: M'encanta.
1: 57.
3: Molt bé, Freddy, sí.
1: Vinga, Santoral.
3: Tira'm cinturia de Santoral. Perquè avui és Sant Maties, també conegut en llengua catalana com a Macià, va ser escollit com a 12è apòstol per substituir Judas. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l'Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties es va evangelitzar... Va evangelitzar a Judea, la Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona on l'apòstol va ser lapidat fins la mort. Es conserven les relíquies de Sant Maties a la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma. A Catalunya hi ha 79 persones que es diuen Maties i 12 que es, perdó, i 123 que es diuen Macià.
1: Ja. I tanquem el repàs de la premsa. Tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Amb el que és vintage, l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 14 de maig de 1986, s'acaba el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i han participat 2.000 experts de tot el món. El president Pujol tanca els actes en un discurs en què deixa anar dos titulars. Catalunya és la nació sense estat més forta d'Europa i les lleis no salven ni maten una llengua. Només la societat pot salvar el català. Ara fa 40 anys, dos nous consellers entraven al govern Pujol, format exclusivament per homes. Eren Joaquim Molins i Joaquim Xicoy. Acabo amb l'estrena de Filiprim, un dels programes que marcarien la història de TV3, un magazín presentat per Josep Maria Bax que s'emetia de dilluns a dijous just abans del TN Vespre. Entre els col·laboradors, el senyor encarregat Jaume Sorribes, l'avi de Filiprim Llàtzer Escarceller o l'humorista Jaume Peric. Peric tenia una obsessió amb Palau de Plegamans, fins al punt que aquesta població va acabar posant el nom de Filiprim a un carrer.
1: Avui és 14 de maig del 2026, és el dia 134 del calendari, falten 38 dies per l'estiu, 41 per Sant Joan, 28 perquè comenci el Mundial de Futbol, i així sona aquest dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: No era oportuna o necessària la seva presència.
8: Com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
7: En cap cas, l'obtenció d'informació té per objecte limitar l'exercici de cap dret.
10: Va venir Mou. Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que...
11: El entrenador lo ficha el presidente.
10: ¿No es verdad?
11: Siempre.
10: Pero bueno, madre mía, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas.
12: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Disculpar.
13: Va, una d'interpretació política en funció del diccionari. Ahir Núria Parlon va demanar disculpes i la majoria de titulars fan servir la paraula perdó. Disculpar és donar raons o proves que descarreguin algú d'una culpa. Provar que algú no és culpable pel que ha fet. El perdó, senzillament, és deixar passar sense càstig una falta. La diferència, segons el diccionari, està en les proves per demostrar que no hi va haver mala fe, que és el que va defensar Núria Parlon.
1: Genuflexió.
13: Acció de doblegar el genoll en senyal de reverència, d'adoració, de submissió. Els crítics de Josep Pedrerol l'acusen de genuflexionar-se quan veu Florentino Pérez. Ahir van poder comprovar que el saluda amb més familiaritat que reverència i que va deixar passar l'entrevista sense que Florentino rectifiqués pràcticament res de la seva esperpèntica roda de premsa de dimarts.
1: Baquetejar.
13: Baquetejar, sinònim de maltractar. Cristóbal Martell va fer servir aquesta paraula per dir que la fiscalia havia baquetejat l'estat de dret amb la seva interpretació del cas Pujol. Ve de baqueta, que és la vara prima amb què es neteja una escopeta, i en el càstig militar, que consistia a fer passar un soldat delinqüent amb el cos mig nu entre dues fileres de soldats que li pagaven amb les baquetes.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Lara García. Un 30%.
11: Així s'encarirà la fruita i els cereals per l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem avui al matí. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Unió de Pagesos constata que la producció d'aliments ha caigut un 20%.
1: 5.400.
11: Són les baixes de docents de més d'una setmana que cada curs queden sense cobrir a Catalunya per falta de personal. Són una de cada cinc, ho ha avançat el periòdico. El curs passat es van registrar més de 149.600 baixes de mestres de més de 7 dies.
1: 200.000.
11: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot Espanya.
1: I veig, tres imatges, Pol Foradada. A la primera imatge veiem a Donald Trump i Xi Jinping. Els dos presidents estan de costat, vestits pràcticament igual, vestit fosc, camisa blanca. Trump porta, evidentment, corbata vermella. Xi Jinping porta una corbata més aviat morada. El mandatari xinès li fa un gest amb el braç com si el convidés a avançar.
14: Tots dos tenen un lleu somriure a la cara. És una de les moltíssimes fotografies que ens ha deixat aquesta primera trobada aprofitant la visita de Trump a Pequín. Una benvinguda acompanyada d'una desfilada de 10.000 soldats. Una cimera entre les dues principals economies mundials, amb tensions evidents i conegudes en diferents àmbits, però que ha començat amb molta cordialitat, bones paraules i bons desitjos entre Trump i Xi.
1: A la segona imatge veiem dos jugadors de l'Espanyol. Pere Milla abraça per darrere Quique García. Les cares d'alegria són tremendament evidents.
14: Els dos golejadors d'ahir que van sortir des de la banqueta, però que a la segona part van certificar una més que necessària victòria de l'Espanyol després de 18 partits i 5 mesos sense aconseguir els 3 punts. Victòria que dona aire als pericos, que dues jornades per acabar la Lliga treuen 3 punts al descens, un triomf balsàmic, però encara no definitiu.
1: I a la tercera imatge veiem fotogrames de la sèrie de Crown, amb uns maniquís que llueixen alguns dels vestits que portava la reina d'Anglaterra en aquesta sèrie. Llei de Júlia Albacar, què és això?
15: Doncs és una part de l'exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida, un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través de peces de vestuari decorat. Els vestits de The Crown són un dels apartats destacats, però també, per exemple, per als fans de Star Wars i els esbossos originals del cartell de l'episodi 6 i molts noms més, Friends, Doctor Who, Star Trek, Harry Potter. L'exposició es pot visitar fins al 26 de juliol.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular. La població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% els últims 25 anys i ara és del 80%. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia cita dades oficials. Afirma que la població blanca està disminuint a Espanya a favor de persones d'altres races i ètnies. Diuen les dades que l'any 2000 hi havia un 95,8% de població blanca. Les últimes dades del 2025 mostren una davallada de quasi 16 punts. Segons la notícia, ara a Espanya només el 80% de la població és blanca. També diu la notícia que la majoria de persones no blanques que viuen a Espanya venen de l'Àfrica o són afrodescendents.
1: I això és real o és fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
16: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% durant els últims 25 anys i ara és només del 80%, és una notícia falsa. Va, expliquem-ho bé. No hi ha cap estadística oficial que demostri aquesta afirmació, ni el cens, ni el padró, ni tampoc l'estadística de migracions i canvis de residència de l'Institut Nacional d'Estadística estudien una dada com aquesta. La notícia falsa que ara circula s'emmarca dins d'una teoria, és la teoria del gran reemplaçament. És una teoria conspirativa que diu que els immigrants substituiran a la població europea perquè són més dòcils i més fàcils de controlar.
1: Important de desmentir això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
16: Una abraçada, bon dia.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadelpirineu.com.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i les 8. Titulars amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Donald Trump aparca la guerra comercial i estén la mà a Xi Jinping.
24: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
1: Els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
25: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions d'aquesta casa.
26: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització del salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
25: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
24: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
27: Sí que avui he demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
28: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: I us abans al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de la temporada els pròxims dies.
1: I poesia avui també.
24: Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un temps insegur, amb nuvolades i ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquí les temperatures seran fresques, segurament no passaran dels 16 o 17 graus, i en canvi, a la meitat sud de Catalunya, el temps serà assolellat, sí que bufarà vent de mestral tot el dia i la temperatura més suau. I de seguida, a les 8, ampliarem la previsió de temps hivernal per demà divendres i també la del cap de setmana.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu!
1: Com esteu?
3: Ei, vosaltres?
1: Bé, home, aquí truquem avui, cada
3: doncs
1: dia.
3: Mira, anem a trucar a la Mireia,
1: doncs
3: que avui anem una miqueta tard de
1: temps. Sí, sí, sí.
3: Cal que... farem salat avui. Ah, exacte, noi. Manu. A veure.
32: Aniversari de la Mireia o algú?
3: Què?
32: És aniversari de la Mireia o algú?
1: Sí, 39 anys.
3: Hosti.
1: Mireia! 39 anys, però...
3: Deu estar de ressaca.
1: Doncs escolta, Mireia, ja t'ho farem arribar d'alguna altra manera.
3: Sí, per sobre, amb un sobre
1: t'ho farem. Perquè avui amb els 39, ja t'ho diran, avui amb els 39, els teus amics i tots els que t'estimen et dediquen Qué bello es vivir del can-can.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 14 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. Ara mateix en parlem, abans altres notícies les resumim primer en titulars. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta amb 4,95 megawatts de potència té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el seu centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa en el nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb les de sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Durant la visita a Calafell del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va poder parlar sobre els temes d'interès del municipi, on es fa necessària la intervenció de la Generalitat. L'alcalde li va exposar al president diversos temes: l'encaix territorial del Baix Penedès dins la vegueria Penedès, l'impacte de la població no empadronada per motius sanitaris, la problemàtica del finançament dels municipis, especialment en els serveis socials, les polítiques del litoral sobre els moviments necessaris de sorra per al manteniment de les platges, la necessitat d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra entre Calafell i Cunit, la construcció de la nova seu del Consell Comarcal per desenvolupar els serveis de la Generalitat en els municipis de la comarca, el desviament de la C31 a la rotonda de la Creu Roja degut a les nombroses retencions de trànsit, la nova centralitat que es pretén desenvolupar al municipi entre Calafell i Segur, generant noves activitats econòmiques. Un altre dels temes que es van tractar és la problemàtica de l'habitatge al municipi i la declaració del vot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. Va ser una reunió d'aproximadament mitja hora, profitosa, on es va dur a terme molta feina, apunta l'alcalde de Calafell, per desenvolupar i fer el seguiment. El president Illa es va fer una idea sintètica, però molt clara, de les necessitats del municipi de Calafell. El president de la Generalitat va signar el llibre d'honor del municipi i l'alcalde el va obsequiar amb una rèplica de l'agulla d'arreglar xarxes de pesca que hi ha al passeig marítim, obra de l'artista local Fina Oliver. L'alcalde també va obsequiar el president Illa amb 3 llibres. De fet, doncs, els tres llibres van estar editats pels Amics del Patrimoni i l'alcalde Ramon Ferrer ha estat autor d'un d'ells. En la seva visita als habitatges, el president de la Generalitat va poder rebre també l'explicació del pla de barris de Cal Bolavà i les actuacions previstes per a millorar el barri i canviar la dinàmica actual. Des del balcó d'un dels pisos de lloguer assequible, el president va poder veure alguns dels espais on s'intervindrà. El pla de barris de Cal Bolavà ha estat un dels 22 projectes escollits en aquesta primera convocatòria de la Llei de Barris i suposa una inversió de més de 20 milions d'euros en els propers 5 anys, en aquest barri del sud del nucli històric del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on viu una colònia de gats. Estaven a sobre d'un petit matalàs i tapats per una manta. Es troben en perfecte estat i el CREAC de Calafell se n'està fent càrrec. D'altra banda, una guineu femella jove ha estat trobada a Montblanc per als agents rurals. Portava una ampolla al cap i per la ferida lleu en una de les seves potes podria haver estat atropellada. Els agents han portat l'animal al CREAC de Calafell, on la guineu ha estat atesa. Se la traslladarà a un centre de Terrassa, on es faran càrrec de l'animal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més temes d'àmbit local. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Són tres sessions, dos d'elles ja estan plenes, la de les 12 del migdia i la de les 7 de la tarda. L'aforament màxim és de 45 espectadors per sessió. Aquelles persones que vulguin veure màgia de prop i esteu interessats en assistir a la tercera edició del diumenge a les 5 de la tarda, aquest diumenge, heu d'enviar un correu electrònic a la següent adreça: depcultura@calafell.cat, dep de departament, depcultura@calafell.cat, indicat que voleu assistir a aquesta sessió de les 5 de la tarda d'aquest diumenge per veure màgia de prop amb l'espectacle de Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya. Recordem que ha estat aquí als estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i ens ha fet alguna demostració del que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Calafellenc. Hem parlat amb ell i els oferirem l'entrevista a través de les nostres xarxes socials i també al nostre canal de YouTube a Calafell Televisió.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva. Amb 7.924 panells i una potència nominal de 4,95 megawatts. El projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió, de 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexun té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell continua avançant per portar endavant durant els pròxims mesos el projecte que preveu transformar el Parc del Botafoc. En total, la nova zona verda abastarà 4 hectàrees i la proposta serà impulsada per Anna Coelho i Arquitectura, qui va guanyar el concurs públic per executar el projecte. Després de modificar diversos punts del contracte, podrà començar a plantejar l'espai. En concret, les modificacions informades en un procediment negociat fan referència a l'adaptació del contracte de la proposta proposta que facilitarà la rebuda de la subvenció FEDAR de la Unió Europea, que portarà 4,5 milions d'euros per dur a terme la iniciativa, l'ajuda més gran aconseguida mai, al Vendrell. Amb aquest pas, el consistori vendrellenc assegura que treballa per engegar la licitació abans de l'estiu. L'endarreriment en el projecte, segons el consistori, prové del retard de l'intercanvi de documentació amb l'empresa creadora de la proposta. La superfície que afectarà el projecte serà de 54.000 metres quadrats i tindrà com a objectiu recuperar el paisatge perdut del nucli urbà del Vendrell, aprofitant la riera. Serà al centre del Parc del Vendrell, un punt verd al centre del municipi. En aquest sentit, es destaca que el nou parc es complementarà amb les actuacions de renaturalització sobre la riera de la Bisbal, que es definirà i connectarà amb l'eliminació de barreres arquitectòniques i la promoció dels espais naturals. L'espai es dividirà en dos espais remarcats i separats per un talús, compartint un disseny que promogui l'ús cívic del lleure i la relació ciutadana. El futur parc del Botafoc planteja la construcció de diversos equipaments per generar zones d'ombra, així com espais de lleure i esport polivalent, on també es preveuen celebrar actes musicals. Els recintes contemplen l'ús per gent de diferents edats, amb més zones de pícnic i d'estada. També s'espera incrementar la vegetació de la zona i potenciar l'arbrat amb l'ús d'espècies autòctones i diversos camins adaptats per als visitants del parc. El recinte haurà de servir per situar la natura al focus de l'activitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Ara passem a les notícies d'àmbit general. El Banc de Sang ha impulsat una campanya per incrementar les aportacions de plasma i animar els donants habituals a alternar les donacions de sang amb les de plasma. És la primera vegada que l'entitat posa el focus en el plasma, un component que, segons s'ha dit, ha passat a ser tan necessari com la sang. Tot i que la mitjana d'aportacions de plasma per persona ha augmentat en els darrers anys, el Banc de Sang assegura que la xifra encara és insuficient. Han detallat que el 2025 aquesta mitjana va ser de 2,2 vegades anuals i ha calculat que per assolir l'autosuficiència en plasma caldria doblar aquestes dades. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any. El Banc de Sang ha recordat que el plasma és un líquid transparent i groguenc que forma part de la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. Amb l'objectiu d'aconseguir més aportacions de plasma i complir amb la directiva europea, el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya Quan cal i som. La iniciativa vol conscienciar la ciutadania sobre una necessitat poc visible que afecta milers de persones. La campanya es desplegarà durant tot l'any a les xarxes socials, espais publicitaris i audiovisuals, així com punts de donació del Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és recordar que les persones que donen sang també poden donar plasma. La mitjana actual d'aportacions de plasma per persona ha crescut a les dues darreres temporades, però encara és insuficient. Si aquesta xifra es doblés o hi hagués més alternança entre aportacions de sang i plasma, s'arribaria a una mitjana de 4 anuals. Això permetria cobrir les necessitats dels pacients. Pel que fa a la sang, la mitjana actual és més baixa, 1,39 vegades anuals. Això es deu al fet que les dones només poden donar sang 3 vegades l'any, els homes 4. Per aquest motiu, l'objectiu de la nova campanya és incrementar el nombre de donants mixtos, és a dir, persones que alternen les aportacions de sang i plasma, especialment entre els que actualment només dona sang i els nous donants. Actualment hi ha més de 7.600 donants mixtos. L'objectiu és augmentar-ne el nombre, sobretot entre les més de 160.000 persones que només donen sang. Tot i que no tothom que dona sang pot donar plasma, una part important sí que podria alternar les dues aportacions. Per això, els professionals dels punts de donació del Banc de Sang i Teixits proposaran aquesta opció amb més freqüència quan sigui possible. A Catalunya es calcula que més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma de manera permanent. Més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Actualment, però, només es cobreix el 39% de les immunoglobines necessàries en plasma procedent dels donants. Les immunoglobines s'han duplicat durant l'última dècada. La meitat es destinen al tractament de les immunodeficiències primàries, malalties congènites minoritàries, en què els pacients tenen problemes per generar defenses contra les infeccions. A més, cada vegada es fan servir més per tractar moltes altres patologies i símptomes, gràcies a les seves propietats immunodoloradores i antiinflamatòries. Per tot plegat, les aportacions de plasma han esdevingut prioritàries i el Banc de Sang i Teixits anima les persones que donen sang habitualment a alternar les aportacions de sang i plasma.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I un equip de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, investiga una nova tecnologia per als tractaments de càncer o hipertensió pulmonar. Es tracta de nanocàpsules intel·ligents que dirigeixen els fàrmacs exclusivament al teixit malalt. Tenen la mida d'un virus inferior a la d'una cèl·lula sanguínia. Estan fabricades amb biopolímers compatibles amb l'ús mèdic. Que el fàrmac vagi exclusivament al lloc on ha d'actuar permet administrar dosis molt menors de medicació i, per tant, reduir la durada dels tractaments, així com minvar, en gran manera, els efectes secundaris. Tot i que queda molt per la formulació final d'un producte farmacèutic, és una tecnologia que permetrà tractar altres patologies. La recerca de les nanocàpsules intel·ligents va començar l'any 2018. L'equip de la universitat ha aconseguit un alt nivell de control sobre la qualitat i la composició de les nanocàpsules i han fet proves in vitro amb experiments en cèl·lules en condicions de laboratori, amb resultats positius que indiquen que la tècnica funciona i que té potencial. Els investigadors destaquen que aquesta tecnologia podria ampliar el ventall de pacients aptes per a determinats tractaments, incloent infants, dones embarassades o persones amb altres patologies, en què els efectes adversos dels tractaments convencionals són especialment problemàtics. També obre la porta a recuperar fàrmacs que, tot i ser molt efectius contra el càncer, han estat descartats fins ara perquè resultaven massa agressius per al teixit sa. De fet, la tecnologia no es limita al tractament del càncer o a la hipertensió pulmonar. Té potencial per tractar altres patologies, com infeccions on dirigir els antibiòtics i reduir el problema de la resistència que se n'està creant.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Aquest pas suposa la creació del Catalunya Sud Cancer Center amb col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és el tercer centre hospitalari de Catalunya i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'acredita com a Cancer Center. Es tracta d'un segell que reconeix l'excel·lència a l'atenció integral del càncer. S'avaluen 345 punts de 9 òrgans, àmbits del tractament oncològic dels centres, com ara la governança, la implicació del pacient, la multidisciplinarietat i la recerca i la recrea. Escoltem el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, diu que si l'acreditació ajuda a crear talent, a la llarga podrien oferir nous tractaments.
3: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no? Però, bàsicament, és més important endreçar el que tens que intentar fer una coseta més, que si n'has de fer poques, més val que la faci un, que en fa moltes, a 100 quilòmetres, que no passa res. De càncer no s'entenen masses a la vida i val la pena curar-los.
0: Explica que també millorarà l'atenció dels pacients.
3: L'acreditació de la UEFI et diu que realment has de comptar amb el pacient per tot. És a dir, el pacient participa. aquesta visió paternalista de que tot pel pacient però sense el pacient, això no val. Avui el pacient ha de participar en com se l'ha de tractar. Hi ha grups focals de pacients que ens han dit què trobaven a faltar.
0: D'altra banda, la gerenta de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Marta Milà, destaca que la visió estarà centrada en la persona.
4: I sobretot quan hi ha aquesta visió humana, no?, i centrada en la persona, que és el que deia el doctor Gomà. El que fa és que aquesta cultura s'estableixi en tota la institució, que és molt important, i a més estàs obligat a reacreditar-te. O sigui, que el que no pots és baixar l'atenció, sinó que sempre vas sumant. Per tant, és molt garantista a nivell de la ciutadania, del pacient i de les famílies. Per tant, de fet, va en sintonia, no?, amb totes les polítiques del Departament de Salut, tant de, el que dèiem ara, no?, decisions compartides, no?, que no estableixi el metge quina és la millor oportunitat per tu, sinó que es prengui decisió compartida amb la ciutadania. I tot aquest tema, tot aquest tipus d'acreditacions a nivell europeu, pues, està basat en aquesta cultura.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o atleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres.

0: dintre la gratuïtat d'aquesta festa, doncs es farà algun obsequi per tot el que vingui. En fi, serà una gran festa, com ha sigut sempre.
1: Ara, fa poc veu fer la presentació oficial aquí a la plaça dels Països Catalans, en companyia del Club Tri-Calafell. Sí. I els seus triatletes amb les bicicletes que portaven.
0: Sí.
1: Una imatge molt bonica.
0: Una... Sí, bueno, aquest any comptarem amb ells, que també li va donar molta il·lusió de poder participar. I dins d'aquesta festa de la bicicleta també farem la 6a exposició de bicicletes clàssiques. Ho posarem tota la vegada i la gent que vingui podrà gaudir de tot aquest espectacle.
1: Mm. Les bicicletes clàssiques, que ja coneixem alguna història, però per qui no la conegui, explica'ns alguna anècdota relacionada amb elles.
0: Sí. Bueno, amb aquesta exposició, sobretot, destacaran molt les bicicletes que es deixa al museu del senyor Ramon Magrinyà. Són bicicletes que tenen, són bicicletes 1.800 i alguna cosa, és a dir, ja són joies. Les recuperem perquè la gent pugui disfrutar de veure-les, i a més, totes les que tenim nosaltres, i alguna que tinc jo, de les 40 que tinc a la col·lecció meva. Tinc bicicletes també de 100 anys i que, bueno, no poden estar en un magatzem, s'han de treure, han de viatjar com viatgen, anem a trobades de bicicletes clàssiques en uns altres puestos d'Espanya, Navarra, València, Múrcia, i ells també venen aquí amb nosaltres, no?, a veure'l. I aquest any vull fer un apartat dins d'aquestes bicicletes clàssiques de bicicletes temàtiques. Inclús exposarem dos militars, una de la policia, molt curiós, perquè és de la policia local de Calafell, que fa 14 anys patrullaven a l'estiu amb pantaló curt de policia per la platja, amb bicicletes.
1: I amb bicicletes. Sí, ara sí, amb porten bicicletes. Motocicletes.
0: Sí, sí. I una d'aquestes bicicletes me la van regalar. I llavors aquest any sortirà. També un veí, una bona persona, fa anys l'Espanyol, el Club de Futbol Espanyol, va fer també una sèrie de bicicletes, una edició especial, i me va regalar una que també té molts anys. També les posarem. Una de bombers, una bicicleta de bombers, molt xula, una de correus, és a dir, valdrà la pena que vinguin a veure-la.
1: Molt bé, però ara parlem de la festa de bicicleta, perquè és qüestió de que les persones s'hi apuntin de totes les edats, a més, perquè aquesta proposta és apta per tots els públics.
0: Sí, sí, aquí pot vindre des d'un nen amb una bicicleta d'aquestes, d'un tricicle d'aquells, que encara que ho porti el seu pare, fins persones de l'edat que sigui. Havent trobat alguna persona de 80 i pico d'anys que ha participat en aquesta festa. I, bueno, poden vindre amb qualsevol tipus de bicicleta. La qüestió és participar, passar-ho bé i passar un gran dia. Ja està.
1: Com serà el recorregut, Ferran?
0: El recorregut sortirem del pavelló de Joan Ortoll, allà farem tota la festa, allà es concentrarem a les 10 de la matí, es concentrarem, el que vingui abans ja podrà entrar perquè estarà tot preparat, i en acabat sortirem pel Passeig de la Unió, agafarem la carretera fins al Port de Segur. Allà esperarem una miqueta, estarem una miqueta allà descansant i farem la tornada. A la tornada, bueno, doncs es farà una rifa, es rifarà una bicicleta molt xula, molt maca, una bicicleta de muntanya, es vendran uns tíquets a preu de 2 euros, el tíquet. Abans de marxar, s'entregarà una motxilla avituallament a dins i per tot el que vingui. I aquest serà el recorregut. Després allà n'hi havia alguna entrega més de premis. Estem mirant a veure si el Abascal, José Manuel Abascal, pot portar, com ja va fer amb l'última festa de la bicicleta, que va portar Miguel Indurain i va participar amb nosaltres, va vindre amb nosaltres, mm-hmm. A veure si aquest any pot vindre una altra vegada o un altre ciclista de nom. És dir, que valdrà la pena que el que vingui disfrutarà molt.
1: Són 10 quilòmetres en total, si no m'equivoco?
0: Em sembla que anar i tornar són 10 quilòmetres. Però, bueno, no és competitiu, és anar passejant, és anar disfrutant i passar-ho bé.
1: Sí, que quedi clar, que no és competitiu, ni la bicicleta ha de tenir unes determinades característiques, sinó que simplement doncs és una reunió de persones que volen donar un tomb per aquí, per Calafell.
0: Sí, és un passeig, no sé. És a dir, és pujar en bicicleta, disfrutar de tot el que farem allà, sortir a donar un passeig, tornar i continuar disfrutant de la festa de la bicicleta.
1: De quina manera intervé la banda de Timó?

0: Timbals i Gralles.
1: Vale. La banda de Timbals i Gralles primer intervé fent una actuació. Farem una actuació abans de sortir, perquè molts de la banda vol participar també en bicicletes, i aquesta és una. I després de part de l'organització de tot aquest event. És a dir, col·laborant molt
0: activament i a sobre,
1: amb l'Ajuntament, i bueno, pues, l'està organitzant amb ells. La banda ha buscat sponsors, s'ha preocupat de la bicicleta, de tot una mica. És a dir, és compartir aquesta organització.
0: Hi ha un màxim de participants o no?
1: No, pot vindre tot el que vulgui. Ah, també poden vindre les persones amb patins lineals. Poden vindre. I amb patinet, també. Tot el que tinguis rodes. Pot participar.
0: Les inscripcions es fan a athleticevents.net.
1: Correcte.
0: Amb TH, athleticevents.net.
1: Sí.
0: O bé també a la regidoria d'esports.
1: A la regidoria. Allà se li podrà donar el dorsal, i el que baixi directament a la festa sense dorsal, una hora abans, el podrà recollir. Allà.
0: La concentració és a les 10 del matí i sortida a les 11.
1: A les 11.
0: Com hem dit, el poliesportiu Joan Hurtoll.
1: Sí.
0: La recollida de dorsals es fa el 29 i el 30 de maig, des de 9:45 del matí.
1: Perfecte.
0: Fins a les 2 del migdia a la regidoria d'esports, que recordem que està a l'avinguda Vilarenc número 2, al costat del centre esportiu Vilarenc Aqua.
1: Sí, sí, sí.
0: El que dèiem, recorregut de 10 quilòmetres, i les inscripcions es tanquen el 25 de maig. Per
1: exacte,
0: tant, hem d'anar...
1: Correcte, és així.
0: Hem d'anar, sí, apuntant-nos.
1: Sí, és així.
0: Què representa per a tu, Ferran, aquest esdeveniment?
1: Bueno, em representa molt. Primer perquè ja sabeu que estic molt vinculat al món de la bicicleta, i després que aquest event lo pugui organitzar la banda... Bueno, pues per nosaltres, per tota la banda, és algo molt important. O sigui que estem volcant i col·laborarem al màxim. És a dir, tenim molta il·lusió i moltes ganes.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure properament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Els diumenges, d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical, amb la seva companyia. No et perdis aquest programa, els diumenges, d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: Lletra escrita.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
5: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable i assolellat, amb cel clar bona part del dia, tot i que a primera hora del matí hi ha hagut alguns núvols que a hores d'ara ja van a menys, i de mica en mica ens quedarà un cel clar. Gran part del dia pot sortir algun núvol puntual, o també al final del dia, i poca cosa més, amb una temperatura que pujarà una mica. Ja ho ha fet de nit, que no hem baixat dels 15 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 22 o 23, amb una humitat baixa. Vent de ponent o mestral, feble al matí i moderat en cops forts a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia. Aquest vent també és el responsable d'aquesta pujada temporal de temperatura, perquè és un vent que arriba una mica rescalfat. Per demà esperem que el temps sigui variable, amb un cel ennuvolat a gran part del dia, sobretot al matí. Potser hi haurà algunes clarianes al migdia, poc destacables, i cel tapat a la tarda amb el pas d'un sistema frontal poc actiu que ve del nord, que portarà aire fred darrere seu, i això farà que el cel es tapi i fins i tot que pugui deixar algunes pluges febles al vespre o entrar a la nit, amb una temperatura que aquesta nit es mantindrà bastant alta, entre 14 i 15 graus, però demà la màxima baixarà molt i ja no passarà els 19, amb una humitat baixa i visibilitat excel·lent. Vent moderat de mestral amb algun cop fort a la tarda i fent que la mar continuï moguda amb maror. De cara a dissabte, al cap de setmana, el temps seria més estable, però amb unes temperatures una mica més baixes, sobretot de nit.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dijous, 14 de maig. A aquesta hora, com sempre, donem un cop d'ull a les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. El periòdico parla de la iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat. Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. El Punt Avui titula en portada «Les xarxes que devoren els joves». Les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. El rotatiu ara parla de la crisi educativa. Parlon es disculpa. Diu que va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. Veinte minutos destaca la portada que Collboni planteja eliminar els creuers amb escala a Barcelona i pujar més la taxa. El Mundo Deportivo titula Ressaca, Alavés 1, Barça 0. El Barça ha rebut, doncs, després de celebrar el títol, el passadís de campió. Els de Flick que no van convocar Fermín i Frenkie de Jong va apostar per als poc habituals. I el diari Esport també titular ressaca de campionat. El Barça perd contra l'Alavés. Aquests són els titulars més destacats del dia, que podeu doncs trobar ja les portades dels diaris. Ara és moment de repassar totes aquestes i altres notícies de les últimes hores. Comencem per la política.

El judici als Pujol quedarà vist per a sentència avui després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa exposaran els últims informes finals abans de tancar un judici amb una 40ena de sessions, 17 acusats i més de 200 testimonis. Marchena envia un suplicatori a l'Eurocambra per investigar el Vise Pérez per assetjament. El Tribunal Suprem reclama al Parlament Europeu que suspengui la immunitat de l'eurodiputat.

Illa, des de Silicon Valley, ha dit que Catalunya s'ha de treure els complexes i liderar sense demanar permís a ningú. El president acompanya dos convenis del Barcelona Supercomputing Center per millorar els sistemes de la IA i el Mare Nostrum 6. Collboni anuncia la pretensió de reduir a zero les escales de creuers a Barcelona. L'alcalde proposa aplicar ja l'any que ve la pujada de 4 a 8 euros de la taxa al creuerista d'escala. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP veuen insuficients les disculpes de Parlon per la infiltració i demanen que destitueixi a Trapero. Parlon ha demanat disculpes per l'error humà de la infiltració de Mossos i ho qualifica d'una maniobra mal plantejada. Junts s'obre a validar un decret estatal d'habitatge que inclogui incentius fiscals, però ho desvincula de la pròrroga. La Generalitat rep 10 queixes al dia per possibles vulneracions lingüístiques al 2025, un 56% més que l'any anterior. L'Agència Catalana del Consum és l'ens que suma més denúncies, seguit de Salut i Política Lingüística. Feijóo promet que si governa invertirà entre 500 i 700 milions d'euros a l'any a polítiques de salut mental. Òmnium demana abordar la greu situació del català a l'escola en el segon any del Pacte Nacional per la Llengua. Més titulars destacats en política. Junts per Tarragona demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els furs per expulsar els multireincidents. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Vila diu que s'estan preparant per si la resolució fos negativa, però que la resposta dependrà de la literalitat. I de la política saltem a la plana social del dia. La Covid va provocar 22,1 milions de morts, el triple de les notificades, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. La pandèmia del coronavirus també va comportar un important retrocés a l'esperança de vida a escala global. ...1.700 confinats durant hores en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal. El virus ha causat una víctima, un ciutadà britànic de 90 anys. Hores més tard s'ha sabut que la infecció és d'origen víric i les autoritats sanitàries han permès baixar del vaixell a les persones sense símptomes. Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. Ordenen reobrir el cas contra els Mossos per l'ús de gas pebre en una protesta per Palestina. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, reconegut com a centre referent en càncer. El Catalunya Sud Càncer Center, acreditat per l'Organització Europea d'Instituts de Càncer.

El govern i sindicats intentaran apropar posicions avui dijous per reconduir el conflicte enmig d'un nou cicle de vagues. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris del bo social elèctric més baixes de tot l'Estat. Les llars que reben l'ajut freguen els 200.000 euros i el 38% són famílies nombroses i monoparentals.

El director de l'Hospital Sant Pau diu que van actuar amb criteri clínic i seguint el protocol en el cas del nadó maltractat. Confia que la investigació de salut no derivi en una sanció. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Banc de Sang impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb les de sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions.

estem repassant l'actualitat social. Localitzen unes vesícules que permeten preveure la resposta als corticoides i el risc de mort a l'hepatitis alcohòlica. Un estudi del Sant Pau obre la porta a millorar el pronòstic de la malaltia i la presa de decisions terapèutiques. El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per incrementar l'autoconsum. La planta permetrà generar 300 quilowatts i suposarà una inversió de 770.000 euros finançats en un 40% per fons europeus. Neix el primer diccionari terminològic en català sobre la corrupció i la transparència, amb prop de 200 entrades. Un estudi calcula que la combinació de partícules de contaminació atmosfèrica causen 146.500 morts prematures a Europa. L'anàlisi destaca que els homes joves són més vulnerables que les dones. L'espanyol del creuer que va donar positiu d'antivirus va ser tractat amb oxigenoteràpia, però ja està estabilitzat. La resta dels passatgers aïllats al Gómez Ulla de Madrid segueixen asimptomàtics, segons apunta el Departament de Sanitat. Ferit un home a l'incendi de la cuina d'un habitatge de Torredembarra. Escola de Tots diu que hi ha importants diferències entre comunitats en continguts, dificultat i correcció de les PAU.

Escola de Tots diu que hi ha importants diferències entre comunitats en continguts, dificultat i correcció de les PAU. Un informe de l'entitat apunta una certa millora en l'homogenització, però encara amb divergències molt rellevants. Els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides al curs vinent superen el miler. Els serveis territorials són els que concentren més adhesions, en aquest cas a Girona. Un estudi apunta que el trastorn límit de la personalitat té bases neurobiològiques identificables durant l'adolescència. El treball identifica reduccions de volum de substància grisa a la regió implicada en la comprensió dels estats mentals.

Aquesta sintonia és que arriben els titulars econòmics. Molt bon dia. Glovo i els sindicats acorden l'acomiadament de 436 riders en lloc dels 700 previstos. Els treballadors acomiadats tindran una indemnització de 37 dies per any treballat. Florentino contra el milionari de les renovables i un vell viral, la guerra pel Real Madrid. Florentino Pérez convoca eleccions per agafar contrapeu Enrique Riquelme, el jove empresari d'accent mexicà, a qui tem pels seus vincles amb el president d'Iberdrola. Brussel·les vol que les grans operadores com Renfe venguin bitllets de la competència. La Comissió Europea proposa facilitar els viatges entre països de la Unió Europea i les connexions amb diferents companyies amb un bitllet únic. Claus de la nova sentència del Suprem per estabilitzar interins. La nova doctrina del Suprem obre la porta a fer fix al personal laboral que hagi superat un procés de selecció i hagi seguit encadenant contractes temporals. Només el 18% dels joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. El 82% dels joves han de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar el lloguer, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. I tenim més titulars econòmics per repassar des de Calafell Ràdio. El 97% dels pisos turístics legals estan ocupats per la visita del Papa a Barcelona, segons Apertur. El pontífex atreu l'atenció principalment de famílies que trien com a primera opció aquest tipus d'allotjament. La Comissió Nacional del Mercat de Valors va detectar 458 negocis tèrbols a l'Estat el 2025. Ebro desembarca al mercat búlgar després de la seva entrada a Portugal. L'automobilística comptarà inicialment amb 6 punts de venda al país de la mà del grup Cario. Catalunya registra 19 accidents mortals durant la jornada laboral el primer trimestre del 2026. A banda, hi ha hagut 8 sinistres més també amb resultat de mort en els trajectes d'anada o tornada de la feina. Brussel·les torna a negar escassetat de querosè pels avions i assegura que la Unió Europea alliberarà reserves si és necessari. La Comissió Europea continua monitorant de forma constant el subministrament de combustible pel sector de l'aviació. La tercera pedregada de l'any a Ponent ocasiona danys d'entre el 40 i el 60% en 2.000 hectàrees de cultius. El fenomen afecta sobretot finques d'arbres fruiters, però també camps de cereal i blat de moro, segons Agricultura. El govern i Aeros signen un conveni per impulsar la seguretat i la defensa a Catalunya. L'acord busca reforçar la indústria catalana i impulsar les tecnologies duals en l'àmbit aeroespacial i de defensa.

Els turistes internacionals puntuen el seu viatge a Catalunya el 2025 amb un 9,07 sobre 10. El percentatge de visitants molt satisfets puja gairebé 7 punts fins a arribar al 65,47% del total. L'Eurostat estima un augment del 0,2% del producte interior brut a la Unió Europea durant el primer trimestre de l'any. El nombre de persones ocupades creix un 0,1% en comparació amb el trimestre anterior. El 95% dels ciutadans creu que els menors estan desprotegits a internet i reclamen més controls digitals. Una enquesta presentada a la primera trobada internacional pels drets digitals alerta del malestar per la seguretat a la xarxa. Brussel·les demana als estats reduir el consum i demanda de combustibles fòssils pel conflicte a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Energia reclama redoblar esforços per accelerar la transició energètica. La CETAC denuncia que els autònoms catalans es jubilen amb una pensió gairebé 700 euros inferior a la del règim general. L'entitat vinculada a la UGT reclama mesures urgents per corregir una desigualtat històrica. La creació d'empreses registra un rècord en un mes de març a Catalunya amb 2.754 companyies constituïdes, un 49% més. El capital subscrit es dispara un 135% respecte al mateix període del 2025, fins a 200 milions d'euros. I moment d'aturar-nos a la premsa internacional. Parlem d'Eurovisió amb un festival convertit en un camp de batalla per la reputació. La participació d'Israel ha provocat que la política hagi substituït la cançó. Però Gaza ho ha canviat tot. Israel ha convertit el festival en un camp de batalla. Cantants combatents, delegacions en guerra, intimidacions entre bastidors. Eurovisió sempre havia tingut política, però ara la política ja no acompanya la cançó, la substitueix. Les guerres desplacen més persones que les catàstrofes climàtiques per primer cop al món. Al món hi ha 82,2 milions de desplaçats interns, una xifra sovint eclipsada pels èxodes entre països, segons l'informe de desplaçament intern del 2025. Caos al Senat de les Filipines, tiroteig amb l'excap de la policia trinxerat al seu despatx. El cas del vaixell rus enfonsat el 2024 davant de Múrcia, que duia reactors nuclears. Investigacions periodístiques apunten que els reactors tenien com a destinació Corea del Nord i que l'embarcació va ser atacada per impedir que Rússia ajudés el règim de Kim Jong. Xi Jinping acull el compulsiu Trump emparat en la paciència mil·lenària xinesa. Els aranzels, la IA, les terres rares i la guerra a l'Orient Mitjà són el rerefons de la visita del president dels Estats Units a la Xina. Una invasió de paons divideix els veïns del poble italià de Punta Marina. Uns consideren que és un atractiu, altres que embruten i altres que els crits d'aparellament no els deixen ni dormir. L'Ajuntament ofereix les aus en adopció. Espanya estreny el vincle amb l'Aràbia Saudita i destaca el seu lideratge a favor de la pau a l'Orient Mitjà. Alvarez es reuneix amb el seu homòleg saudita, que ha destacat les bones relacions entre ambdós països. La Global Summit Flotilla salparà de nou cap a Gaza amb 54 vaixells i més de 500 persones. I ara sí, ja tenim a punt els titulars culturals. Mor la vedet Tania Doris, una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona.
L'artista estrella principal del Teatre Apolo durant dècades ha mort als 74 anys. Tintín tornarà al cinema de la mà de Peter Jackson, el director del Senyor dels Anells. Ho ha confirmat el mateix cineasta a Cannes, on ha rebut la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival. Sonar 2026, primera edició dirigida per François. És més sonar que mai, però reimaginat. Ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics fins a sons globals d'avui.

del grup de rock alternatiu de Clivi busca una identitat més crua i honesta en el seu segon disc, Guerra endins. Arrenca la 30a edició de la Fira Trapezi de Reus, que comptarà amb 82 funcions fins diumenge. Gastronòmic Fòrum Barcelona preveu reunir més de 450 empreses de l'hostaleria, la gastronomia i el food service. L'esdeveniment es celebra del 2 al 4 de novembre. Fa el salt al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Pirotècnies de Països Baixos, Galícia, Itàlia i el País Valencià dispararan el concurs de focs artificials de Tarragona. La primera nit s'oferirà un espectacle de drons dedicat al món del ciclisme en el Mar del Tor. I ara els esports. Partit per oblidar i adeu a la Lliga dels 100 punts, 1-0. Els blaugranes, amb molts jugadors poc habituals, han firmat un partit per oblidar que permet a l'Alavés sortir del descens. Pere Milla i Quique García acosten l'Espanyol a la salvació per 2-0. Els gols dels dos davanters a la segona part han servit perquè l'Espanyol aconsegueixi la primera victòria de l'any, després de 18 jornades sense guanyar. Manolo González ha dit a veure si avui dormo bé d'una vegada perquè ja toca. Les llàgrimes d'emoció del tècnic blanc i blau exemplifiquen el patiment perico. Florentino es defensa de les acusacions de masclisme, diu que els dolents van contra ell. Ha arribat el moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 74 anys David Byrne, músic escocès formador del grup New Wave Yorkie, Talking Heads. Us deixem amb un dels seus temes musicals que ens aproparan fins les 9 del matí. Recordem que avui és dijous i que els oferirem la secció de l'alcalde a la ràdio. Podran trucar en directe a partir de les 9:30 del matí al telèfon 977-69-9100, 977-69-9100. Ja des d'ara mateix i durant el programa, si volen enviar les vostres preguntes per l'alcalde, ho poden fer al telèfon mòbil 647-751-883, 647-751-883. Anem ara amb l'efemèride musical. Molt bon dia.

0: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Som a dijous, dia 14 de maig de 2026. I aquí comença una nova edició d'aquest programa magazín, el Calafell Matí, que al llarg de 4 hores, com sempre, fins la 1 en punt del migdia, a Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de la FM i a través de la nostra emissió online. Doncs aquest programa que combina actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. I tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per connectar amb la nostra proposta. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Doncs sí, que tot a punt, tot preparat per ser un dia més. Aquesta, la vostra companyia. Engeguem, com sempre, d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades, les celebracions, les efemèrides d'aquest 14 de maig. També amb el temps, la previsió meteorològica d'en Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i avui tindrem, a partir de 9:45 del matí, l'espai l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, donant resposta a les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu, disposeu d'una línia telefònica, obrirem línies perquè pugueu parlar en directe amb l'alcalde. Si marqueu el nostre telèfon de la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: El de sempre, 977-69-91-00. També disposeu d'un WhatsApp per enviar-nos les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al 647-751-883.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
0: Ja les podeu enviar ja mateix. Les escoltarem o llegirem durant l'emissió d'aquest espai de l'alcalde, avui dijous, a partir de 9:45 i fins les 10 del matí amb Ramon Ferrer. I aquí estarem fins la 1 compartint altres espais, perquè a partir de 10:45 arriba el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui parlarem dels primers artistes que va tenir Calafell. A les 11 del temps l'actualitzarem amb Josep Miró, la seva crònica del temps per avui dijous, també de cara a demà divendres i també del cap de setmana. I a partir de les 11 i pocs minuts, el sergent de trànsit de la policia local de Calafell, el Dani Galán, ens parlarà dintre de l'espai de la policia local d'una nova campanya de control a bicicletes i a patinets que es realitzarà la propera setmana. Tindrem les històries de la música, l'Ignasi Guilut i el Xavier Andreu, que vindran a la ràdio a partir de 11:45, una setmana més, per seguir repassant les 500 millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12, espai de vida saludable. Avui parlarem, com sempre fem amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell, avui parlarem de l'adolescència. I abans d'arribar a la 1, tram final per escoltar música, consells i l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, som-hi, al Calafell Matí, a Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: 9:04, i com sempre fem, repassem les dades del dia amb el guió i els àudios que ens prepara el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Vinga, anem a conèixer que celebren aquest 14 de maig. Avui és el Dia Continental de l'Assegurança a Espanya i Amèrica. Una data que es va escollir perquè el 14 de maig de 1908 es va establir a Espanya la primera llei reguladora de l'assegurança privada. A més, el mateix dia de l'any, 1949, es va celebrar a New York City la primera conferència hemisfèrica d'assegurances. I avui, 14 de maig, també és l'Ascensió del Senyor. És una de les solemnitats més importants del calendari cristià i que celebra, doncs, 40 dies després del diumenge de Resurrecció. Una festivitat que commemora el moment en què Jesucrist, després de ressuscitar, ascendeix al cel davant dels seus deixebles, culminant així la seva missió terrenal i anunciant l'arribada de l'Esperit Sant. Doncs aquestes són les dues celebracions internacionals mundials d'aquest 14 de maig. I n'hi ha artistes que van néixer un dia com avui. Començarem per Jack Bruce. Va néixer el 14 de maig de 1943. Baixista i cantant de Cream, considerada una de les bandes més importants i influents del rock clàssic. Avui recordem a Jack Bruce. Va néixer en el 1943, un 14 de maig com avui.

més efemèrides musicals. Bobby Darin va néixer el 14 de maig del 1936, cantant icònic dels 50 i dels 60 del segle XX, recordat per clàssics com Back the Knife o Beyond the Sea. Va ser una de les grans figures del pop i jazz vocal de la seva època. Avui recordem a Bobby Darin.

també avui les efemèrides ens porten a 129 anys enrere. El 14 de maig de 1897. Va ser el dia que va néixer, un dia com avui, 14 de maig, va néixer en aquell 1897, Sidney Beckett, pioner del jazz i un dels músics més importants de la història del gènere. La seva influència va ser fonamental en el desenvolupament inicial del jazz modern. Avui recordem a Sidney Beckett.

Tenim més efemèrides. Per recordar que el 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, cantant i líder de Talking Heads, una banda clau del rock alternatiu i de l'art rock, molt influent dins de la música moderna i experimental. Avui David Byrne compleix 74 anys.

Hem celebrat el naixement d'aquests quatre artistes. No ho celebrarem, però sí que recordarem que un dia com avui, un 14 de maig del 2015, va morir B.B. King. B.B. King, considerat el gran rei del blues, el seu nom real era Really B. King, i va revolucionar la guitarra elèctrica amb un estil elegant i ple d'emoció, influenciant generacions de músics com Eric Clapton o Jimi Hendrix. B.B. King va portar el blues de petits locals del Mississippi als grans escenaris del món amb cançons mítiques com The Thrill Is Gone, aquesta que estem escoltant, i sempre amb la seva inseparable guitarra, la Lucille. Va actuar fins ben entrada la bellesa i va guanyar 15 Grammys al llarg de la seva carrera. Va morir un 14 de maig com avui del 2015, quan tenia 89 anys. Va deixar una gran empremta inesborrable en la història de la música. Avui recordem a B.B. King.

sap greu, eh, tallar aquesta gran instrumentació d'aquesta cançó i recordant a B.B. King. Anem per l'última de les efemèrides d'aquest 14 de maig, perquè avui, 14 de maig, també cal recordar una de les grans veus del segle XX, com va ser Frank Sinatra. Tal dia com avui, de l'any 1998, va morir a Los Angeles la veu Frank Sinatra, com era conegut arreu del món, la veu. Amb una carrera de gairebé 6 dècades, Sinatra va enregistrar més de 1.300 cançons i va vendre milions de discos, convertint-se en una icona absoluta de la música popular. Nascut a Hoboken, a Nova Jersey, i en el 1915, Frank Sinatra va triomfar tant en la música com en el cinema. Va popularitzar cançons clàssics com el My Way, el New York, New York o el Fly Me to the Moon, i fins i tot va guanyar un Oscar com a millor actor secundari per la pel·lícula D'aquí a l'eternitat. Una veu elegant, inconfusible, que va marcar generacions i que encara avui continua sonant, per exemple, a les ràdios, a les emissores, també en pel·lícules i a playlists d'arreu del món. 27 anys després de la seva mort, Frank Sinatra continua sent sinònim de classe, de swing i d'eternitat musical. Doncs ens quedarem amb la veu, amb Frank Sinatra. I aquest Fly Me to the Moon per començar el Calafell Matí d'aquest dijous. Bon dia i bona hora, família.

0: Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: 9 del matí, ara mateix, amb 14 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, després de les dades del dia, les efemèrides musicals, sabeu que ens agrada començar la jornada estant ben informats. Ho portem fent des de les 8 del matí amb la Mireia Romaguera fins les 9 i ara a partir d'ara amb el Calafell Matí i amb el temps amb Josep Miró i la seva crònica matinal. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable i assolellat amb cel clar bona part del dia, tot i que primer al matí hi ha hagut alguns núvols que a hores d'ara ja van a menys i de mica en mica ens quedarà un cel clar. Gran part del dia pot sortir algun núvol puntual o també al final del dia i poca cosa més, amb una temperatura que pujarà una mica, ja ho ha fet de nit, que no hem baixat dels 15 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 22 o 23, amb una humitat baixa. Vent de ponent o mestral, feble al matí i moderat en cops forts a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia. Aquest vent també és el responsable d'aquesta pujada temporal de temperatura, perquè és un vent que arriba una mica rescalfat. Per demà esperem que el temps sigui variable, amb un cel ennuvolat a gran part del dia, sobretot al matí. Potser hi haurà algunes clarianes al migdia, poc destacables, i cel tapat a la tarda amb el pas d'un sistema frontal poc actiu que ve del nord, que portarà aire fred darrere seu, i això farà que el cel es tapi i fins i tot que pugui deixar algunes pluges febles al vespre o entrar a la nit, amb una temperatura que aquesta nit es mantindrà bastant alta, entre 14 i 15 graus, però demà la màxima baixarà molt i ja no passarà els 19, amb una humitat baixa i visibilitat excel·lent. Vent moderat, de mestral, amb algun cop fort a la tarda i fent que la mar continuï moguda amb maror. De cara a dissabte, al cap de setmana, el temps seria més estable, però amb unes temperatures una mica més baixes, sobretot de nit.
1: Gràcies, Josep, per la crònica, la informació meteorològica. Doncs ara mateix bufa el vent aquí a Calafell, cels blaus, cels nets, i la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, a hores d'ara, és de 15 graus centígrads. Doncs vinga, després del temps, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de conèixer el que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Avui començarem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlen de l'impuls d'una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva, aquí al Baix Penedès. Amb 7.924 panells, una potència nominal de 4,95 megawatts, el projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kV i 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexon SP3SL té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros. I també ens parlen de la vaga dels docents del Penedès que clamen a Vilafranca contra la política educativa del govern. La protesta reuneix professionals de les quatre comarques de la vegueria, també del Baix Penedès. I Educació xifra en un 17,78% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i al Penedès a la una del migdia, amb dades del 79% dels centres. I és que prop de 3.000 docents, segons els sindicats, s'han manifestat aquest dimecres al migdia a la capital de l'Alt Penedès per fer sentir el seu malestar en el marc del calendari de mobilitzacions iniciat aquest dimarts. Mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, del Garraf i també de l'Anoia han estat convocats a la protesta tenyida de groc, des d'on s'han proclamat càntics contra la gestió política del sistema educatiu i s'ha demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó. Entre els manifestants hi ha hagut també famílies amb infants. Després de l'aturada a tot Catalunya, la d'aquest dimecres, ha estat la primera vaga territorial convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. L'aturada també ha estat convocada a la comarca del Baix Llobregat, com dèiem, a l'Alt i Baix Penedès i també, doncs, a altres comarques que formen part de la vegueria. Econit impulsa una nova iniciativa popular per transformar la Festa Major amb els equips mullats i cremats. Es tracta d'un projecte que planteja la creació de dos grans equips populars per protagonitzar activitats, reptes i accions lúdiques durant la festa. I és que Cunit prepara una nova proposta festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una celebració encara més participativa, transversal i vinculada a la ciutadania. Un grup de cunitencs i cunitenques impulsen la iniciativa Mullats i Cremats, un projecte que planteja la creació de dos grans equips populars que protagonitzaran activitats, reptes i accions lúdiques durant la festa. Des d'aquest mateix dimarts ja es poden veure pels carrers del municipi diversos senyals de color taronja i blau, els primers indicis visibles d'aquesta proposta que vol generar ambient festiu i implicació ciutadana abans, fins i tot, de la Festa Major. I avui anem per finalitzar aquest repàs a la Fura del Penedès.cat. Titulen Es desencalla el projecte de la comunitat energètica de Sant Jaume dels Domenys. Un acord entre Domenys en Marxa i la Societat Cultural Recreativa permetrà instal·lar plaques fotovoltaiques en dos espais. Un projecte de la comunitat energètica de Sant Jaume dels Domenys, que és impulsada des de fa més de 3 anys per un grup de veïns agrupats sota el nom de Demà Domenys en Marxa, que es comença a desencallar després que les diferències entre els impulsors de la comunitat i també l'Ajuntament deixessin en suspens el projecte. Ara els primers han arribat a una entesa amb la Societat Cultura i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys per tenir dos espais per posar les plaques solars. Segons han explicat en un comunicat, la societat cedirà la coberta del cafè i la coberta del teatre per posar les plaques fotovoltaiques, esdevenint dos punts clau en la producció d'energia neta i compartida. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que subvencionarà la inversió necessària per fer realitat aquesta instal·lació en aquest mateix estiu. La iniciativa permetrà que aquells veïns i comerços que estiguin en un radi de 5 quilòmetres puguin consumir l'energia produïda a través d'aquestes plaques fotovoltaiques. I acabarem parlant de Cunit, que espera rebre 20.000 persones pel doble concert de La Gossa Sorda. La gira de retorn del grup La Gossa Sorda farà una doble parada a Cunit amb dos concerts que tindran lloc els dies 22 i 23 de maig a l'esplanada de l'Avinguda de la Font. Es tracta d'unes actuacions importants, ja que són les úniques que el grup valencià farà a Catalunya en aquesta gira, més enllà de la participació en tres festivals. Per això, les entrades pels dos concerts s'estan venent a un ritme molt alt, tant pel dissabte 23, que ja s'han esgotat les 10.000 entrades disponibles, i per l'actuació del divendres 22 es va pel mateix camí, amb el mateix ritme. Segons ha explicat el cantant del grup, Josep Nadal, el fet d'escollir Cunit com a parada de central a Catalunya es deu a la voluntat explícita de deixar de banda les grans ciutats com Barcelona i apostar per poblacions més petites. Diu que això ens permet fer els concerts que volem. També en aquest sentit, els dos concerts de Cunit

0: És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 22 minuts del matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Cinc minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem a conèixer en titulars les notícies d'aquest dijous, dia 14 de maig de 2026, que seran ampliades en l'informatiu migdia de 9:45 per la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem, les saludem. Molt bon dia a totes dues.
0: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar

0: dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix falta un minut per arribar al punt horari de 2:15 del matí. Som a dijous i engeguem una nova edició de l'Alcalde de la Ràdio amb Ramon Ferrer aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ja sabeu que vosaltres, els oients, la ciutadania, podeu parlar directament amb l'alcalde de Calafell. Obrim línies telefòniques disponible al 977-69-9100. 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883. 647-751-883. Missatges de veu, notes de veu, també missatges de text, aquest WhatsApp amb les vostres preguntes per l'alcalde de Calafell, el que saludem ja. Ramon Ferrer, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I com de costum, Mireia Romaguera d'Informatius, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Doncs vinga, començarem per WhatsApps o per les xarxes socials. Què
2: doncs
0: tenim
2: sí,
0: avui?
2: Preguntes per l'alcalde. La Nerea diu: "Señor alcalde, me gustaría la instalación en alguna zona de la playa de Calafell de zonas de baño para mayores y personas con movilidad reducida, con asientos con sombra dentro del agua, barandillas para entrar al mar y una línea de vida con boyas a las que poder agarrarse. Muchas gracias."
1: Bueno, la platja nostra té unes característiques que això ho fan difícil. Ho fan difícil perquè hi ha altres platges que són més planeres. La nostra, quan entres, fa un sot una mica més pronunciat en alguns llocs. On tenim espais adaptats, ja hi ha els mitjans adequats per fer-ho, no? I tenim diversos en tota la platja, i és un lloc on s'hi pot anar, però el que no tenim és espais d'ombra dintre l'aigua, que això sí que ho tenen en alguns municipis, però nosaltres som el... hem decidit no fer-ho pel tipus de platja de perfil que té i perquè doncs, l'efecte dels onatges al primer temporal se'ns ho emportaria tot, no? I llavors són coses que algunes platges sí que es poden permetre perquè estan potser més arrecerades, més protegides. Nosaltres no podem fer.
2: Molt bé. I una altra pregunta dirigida a l'Ajuntament. Diu: "Vivo en una casa cerca de la estación y en la zona hay una pequeña colonia de gatos a los que dentro de la propiedad les pongo pienso para gatos en unos comederos adecuados. Pero por la noche viene un erizo a comer comida de gato, lo cual creo que no sería lo más conveniente para el erizo. Mi duda es si hay que avisar al CREA o a otra entidad. De momento los gatos y el erizo comen, pero no sé si es lo más adecuado."
1: Sí, precisament ahir ens va arribar una família d'erissons, que no sé si és aquesta
2: és una altra.
1: Doncs ens va arribar una família d'erissons que estaven allà al CREARC i que, bueno, doncs els estaven atenent perquè doncs, devien tenir algun problema de salut o alguna cosa, no?
2: Sí, llavors, aquells si estaven a Comarruga, aquí sí, es refereix aquí.
1: No sé, hauríem de veure, sí, està bé que avisi el CREARC perquè aniran a mirar-ho, aniran a veure de què es tracta, si és una zona natural pues, i l'erissó està bé, doncs no faran massa cosa més que deixar-lo en llibertat, però sí que potser doncs, val la pena que s'ho mirin i a veure què passa, no?
2: Vale. Acabem de rebre un WhatsApp, ara mateix en directe. Diu: "Bon dia, referent als pisos de lloguer assequible, se sap quan passaran les llistes i començaran a trucar? Segons tinc entès, no han sortit les bases encara. Quina serà la durada del contracte al ser a través d'una empresa?"
1: Bueno, el tema de les llistes depèn de la Generalitat quan ens ho faci arribar. O sigui, estem apretant-los, estem trucant que ens ho facin arribar i que els hi donguin doncs, a l'empresa Llogaralia, que és qui farà la selecció, per poder doncs, començar a trucar la gent i poder començar-ho a preparar. Vull dir, estem esperant això. Jo estic trucant també a nivell polític que la gent doncs, es mogui i que puguem doncs, tenir-lo el més aviat possible, però no sabem la data.
2: Estem això esperant. Depèn de la Generalitat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, clar, depèn de la Generalitat. Esperem que no sigui molt tard. I el tema del lloguer, dèiem...
2: Ara li confirmo. Sí, es refereix que quina serà la durada del contracte
1: a través
2: de ser una empresa.
1: Sí, crec que el contracte és de 4 anys, però és prorrogable. I llavors depèn de si canvien les condicions o no de les famílies que se li adjudica aquest habitatge.
2: Es tornaria a fer una revisió, entenc, no?
1: Sí, crec que són 4, eh? Crec que és que ara tinc un ball de números al cap, que pots imaginar, que no ho tinc aquí a la mà. Però sí que crec que són 4 i llavors és prorrogable. En tot cas, siguin els anys que siguin, és prorrogable, això segur.
2: D'acord, molt bé. Més preguntes, després d'aquest WhatsApp que hem rebut en directe, recordem que poden seguir enviant més preguntes. El Manolo diu que li agradaria que l'Ajuntament de Calafell posi els arbres que s'han tallat i alguns d'ells que estan morts, perquè diu que en algunes zones del municipi no s'han tornat a posar aquests arbres.
1: Sí, tenim més d'un centenar d'escocells buits, que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu i bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar, això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments, i això és el que estem intentant resoldre ara.
2: El pla director d'Arbrat és per tenir un conjunt de tot el municipi, més o menys, no? Semblant diferent de la zona, no?
1: Sí, semblant... Bueno, el que ens defineix el pla director d'Arbrat és els tamanys dels escocells, dels tipus d'arbrats que s'han de plantar a cada zona, també que afavoreixi la diversitat, que no siguin tot de la mateixa espècie, i una mica doncs, fa propostes en aquesta línia per... La majoria de casos en aquelles zones en què s'ha de fer un creixement urbanístic, però també en les actuacions que s'han de fer ja en el sòl urbà que hi ha consolidat.
2: Molt bé. Més preguntes. La Montse diu que es necessiten més autobusos cap a Barcelona entre 7:45 del matí i les 10 i entre 7:45 de la tarda i les 8. I també els caps de setmana, que diu que és molt necessari.
1: Bueno, bàsicament el motiu ara que es necessiten més autobusos és perquè la gent utilitza com a forma subsidiària de Rodalies, però jo crec que el que hem de fer és aconseguir que Rodalies doncs, funcioni bé. Jo crec que els últims mesos no ha funcionat tan malament com fa uns mesos enrere, i tot i que bueno, va parant a totes les estacions i això suposa una incomoditat, jo crec que està més o menys, no se senten queixes importants, no? Pot ser que en algun moment doncs, hi hagi alguna cosa, no? però en principi no se senten queixes importants com fa uns mesos enrere. El que sí que mirarem doncs, és d'aquí un temps, vam anar fa pràcticament un mes a parlar doncs, amb el responsable de mobilitat de la Generalitat i ens va donar unes dades, i ara doncs, el que volem és tenir dades noves, no? Un cop passat ja un temps, de com està funcionant el servei, i llavors veure si cal o no. Vull dir, el que hem de veure és analitzar les dades diàries d'aquests autobusos i si van plens doncs, ho veurem amb les dades, no? I això és el que hem de mirar.
2: El Guillem diu, a través de les xarxes socials, que cada vegada hi ha menys papereres. Diu que potser en lloc de posar tants cartells seria convenient renovar, reparar alguna o posar-ne de noves en alguns punts del municipi.
1: Però si vols, de la pregunta anterior encara puc dir una altra cosa, i és que el govern ha aprovat, em sembla que eren 300.000 euros més, per la línia de bus express que hi ha aquí a Calafell-Cunit, i que amb això ampliarà doncs, els horaris segurament. No ens han confirmat encara quina mesura és la que prendran, si posaran més horari o faran una altra cosa, però en principi ens han dit que hi haurà 300.000 euros més per aquesta línia per poder ampliar...
2: La que afecta aquí al municipi.
1: La que estava parlant l'anterior.
2: Molt bé. Tornem a formular-li la pregunta. El Guillem diu que cada vegada hi ha menys papereres, que demana que en lloc de posar tants cartells potser seria convenient renovar o reparar alguna paperera o posar-ne de noves en alguns punts del municipi que no n'hi ha.
1: Sí, estem traient papereres per un motiu, perquè hi ha llocs on tenia moltes i excessives i tampoc cal tenir-ne una a cada carrer. I llavors, després aquestes paperes s'han de recollir. I quan recollim i veiem que les bosses estan doncs, pràcticament buides, el que estem fent és una despesa innecessària d'això, no? I en tot cas, doncs, el que estem valorant és, per exemple, en el passeig marítim, doncs, si hi ha una a cada carrer, doncs, posar-ne una sí i una no, no? Tampoc cal que n'hi hagi una a cada carrer, no? I això és el que ens està passant. Veiem zones que no s'omplen les bosses de les papereres, amb la qual no s'utilitzen massa, i en canvi cada dia estem tenim un operari que està renovant aquestes bosses, amb la qual estem fent una despesa doncs, absurda, no? I estem intentant doncs, ser més eficients, que no ens costi això més diners del que realment és necessari, no? I per tant, doncs, estem en alguns llocs estem traient papereres.
2: Imagino que depèn del lloc, no? Del punt del municipi.
1: Bueno, estem traient papereres bàsicament als llocs on també hi tenim contenidors. Llavors, si hi ha coses doncs, que es poden llançar als contenidors, doncs, a més, el tipus de contenidors que tindrem ara és un contenidor com una paperera gran. I llavors hem pensat també una mica en això, no? I per tant, una mica incongruent de tenir tantes papereres quan tens contenidors al costat que poden fer la mateixa feina, i una mica doncs aquest ha sigut el motiu.
2: Clar, sobretot també papereres que incloguin el reciclatge, no? En aquest cas.
1: Clar, és que les que no que tenim, les que teníem fins ara eren úniques, clar. Eren tot de rebuig i allà hi anava tot, i ara el que estem intentant incorporar és algunes que tinguin doncs les diferents fraccions, i això també és una cosa que s'està fent.
2: Més preguntes. El Vicenç diu que podrien multar, per part de la policia local de Calafell, a les persones que tenen les burilles al terra i també als que llencen les llaunes de cervesa, perquè diu que hi ha alguns punts del municipi que se'n troben bastantes, que la gent no respecta.
1: Sí, bueno, la policia pot multar, i pot multar i pot fer-ho, i és una ordenança que hi ha de civisme i, per tant, es pot sancionar. Però, clar, trobar una persona que llenci en aquell moment segurament és complicat, perquè normalment ho fan en un moment en què no passa cap policia, no? Uh-huh. Llavors, poder-ho fer es poden fer, i si ho veuen ho han de fer, no?
2: I una última pregunta de xarxes, però recordem que segueixen obertes les línies i també al WhatsApp. La Mercè diu que calen aparcaments públics asseguda a Calafell Platja, sobretot a prop de Cunit, comenta.
1: A prop de Cunit? A prop de Cunit no sé per què, especialment. En tot cas, nosaltres el que tenim és, a Segur Platja, tot és l'aparcament és públic, no? Pràcticament, excepte el port. Tot l'aparcament que hi ha és públic, estarà en els carrers, i l'únic que hem fet és regular-lo els mesos de juliol i agost, perquè precisament és on teníem problemes de capacitat d'aparcament. I precisament ara estem detectant, que potser va en aquest sentit la pregunta o la proposta, i és que els caps de setmana també s'està veient doncs que és difícil d'aparcar.
2: Llavors, potser refereix a un aparcament no només en els carrers,
1: exacte.
2: Sinó...
1: Exacte. Llavors tenim zones que sí que tenim activades, com la zona vermella, que tenim activades el cap de setmana, i que està funcionant molt bé. Aquest any la veritat és que està funcionant molt bé, perquè ja s'ha consolidat aquesta zona i la gent ja ha entès de què va. I ara, doncs, la zona vermella potser caldria fer un replanteig, però crec que si això és el que està demanant els veïns, que crec que va per aquí, perquè la zona taronja nostra és més econòmica que la de Cunit, i llavors la gent de Cunit ve a aparcar a la nostra zona.
2: Clar, ocupant els llocs.
1: Sí, ho estem veient en les recaptacions de les màquines, també, que les que estan als extrems on hi ha places gratuïtes o on hi ha zona de taronja que competeix amb la nostra, doncs és on recaptem més diners, i per tant vol dir que hi volen aparcar més gent per algun motiu, no? Segurament per aquest. L'efecte és al revés, és que troben aparcament, no? I llavors les zones regulades el que fan és que puguis tenir aparcament doncs, davant de casa pràcticament, i no hagis d'anar a donar voltes pels carrers a veure si trobo un forat i a veure si algú marxa, no? Això és una mica el que passava abans, i el que passa els caps de setmana també és això, Llavors, potser hauríem d'estudiar aquesta proposta.
2: Molt bé.
0: Doncs recordem, línies obertes fins les 10 del matí, és el 977-69-9100, 977-69-9100, també el WhatsApp, el 647-751-883, 647-751-883. Alcalde, anem per altres qüestions. Salvador Illa, el president de la Generalitat, divendres inaugurava aquestes 110 vivendes de lloguer assequible. Com va anar la visita? Com ho valora?
1: Sí, va anar molt bé. Vam poder doncs, gaudir de la presència del president, que jo no recordo quin va ser l'últim que va venir aquí a Calafell ja, però sí que és important, no?, que el president de la Generalitat també visiti la nostra població, i a més amb una cosa importantíssima com és l'estrena de 110 habitatges, que a nivell de Catalunya doncs, és la política potser que està destacant més del govern Illa, no?, precisament, i llavors tenia molt de sentit de que fos ell el que vingués a estrenar aquesta promoció, encara que no hagi sigut una promoció que hagi entrat en la proposta dels 50.000 habitatges que ha fet el propi president, sinó que és anterior, i bé, tot i així ha participat la Generalitat amb 3 milions i mig a través dels Next Generation, que ens van concedir per aquesta promoció, i a més també hi ha participat la Generalitat amb el crèdit que s'ha fet amb l'Institut Català de Finances per poder pagar la resta de l'obra, no?, d'11 milions d'euros, amb la qual doncs jo crec que tenia molt de sentit que vingués el president, molt contents, molt satisfets, el president estava encantat, va posar Calafell com a exemple del que s'ha de fer en política d'habitatge, i per tant estem molt orgullosos.
0: També va parlar del Pla de Barris i de Cal Golavà.
1: Sí, també, perquè també és una aposta que s'ha fet en el nostre municipi. També va dir doncs, que havíem presentat un projecte molt bo dintre dels millors de Catalunya, de 83, crec que són municipis que s'havien presentat. Doncs Calafell ha sigut un dels 20 escollits i crec que això doncs, també és una cosa a destacar, perquè hem sigut l'únic de la Vegueria, que l'únic municipi de la Vegueria, i bueno, doncs, sí que ara sortiran noves convocatòries i n'hi haurà, més, imagino, però té molt de mèrit ser un dels, 20 escollits en la primera convocatòria, i bueno, doncs, això vol dir que s'estaven fent les coses bé, i el president doncs, volia saber quines actuacions eren les que es farien en aquest barri, perquè havíem escollit aquest barri, i també doncs, una mica des del balcó no, vam veure alguns llocs on s'actuarà, no? I explicar-li una mica doncs, en què consistirà. I va explicar això, que tant l'habitatge com el pla de barri són projectes que transformen la, realitat, i això és el que ell vol, no? Que es transformi el país per fer un país millor, que tinguis més qualitat de vida i que puguem doncs, viure millor del que estem vivint ara.
0: Mm-hmm. Doncs anem a atendre una trucada que ha entrat al 977-69-91-00. Hola, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: El seu nom, sisplau.
3: Mira, sí, el meu nom és Alda, i truco perquè bueno, estem molt contents a la zona de, Masmel amb aquest nou nova zona verda que s'ha fet tipus parc, no?, que està entre, l'escola Bressol del Petit Trenet i l'escola mossèn Cinto Verdaguer, però és una zona que gaudim molt, amb els nens, però és veritat que hem trobat a faltar que no hi ha papereres i normalment està bastant brut. Llavors, ens agradaria molt que realment es posés alguna opció per poder llançar les coses, que els nens tinguin zones i que no estigui, brut. Realment hem fet moltes vegades neteges entre, els propis veïns perquè ens fa realment molta pena que aquesta zona verda tan nova ja estigui començant a descuidar-se.
1: Bueno, en principi, els equipaments que falten es aniran posant mica en mica. El que passa que a papereres n'hi ha als dos extrems, n'hi ha als dos carrers i... I també és el que he explicat, i hi ha vegades que no cal posar la paperera perquè hi ha un contenidor també, no? I això també és una cosa que cal explicar amb els veïns, que si hi ha contenidors, doncs utilitzin els contenidors, no? I no, només la paperera. Perquè la paperera és això que dic, que, al final després les hem de recollir i ens trobem doncs, això, que o bé les, bosses estan buides i no s'aprofiten massa i llavors... Pues bueno, és una cosa de que, estem intentant ser més eficients. Però sí que en aquesta zona doncs, segurament més endavant anirem posant papereres i coses que falten, que evidentment doncs, s'ha fet una inversió molt important de pràcticament 2 milions d'euros en aquest parc, i el que fem doncs, ara el que falti és anar-ho ficant a poc a poc. I el tema de la neteja doncs, sí, té molt a veure amb el civisme, també té molt a veure amb, l'incivisme, vaja. Que doncs, el que ha de fer la gent doncs, és si va amb una llauna de Coca-Cola o amb alguna, beguda doncs, que, sigui un cartró o alguna cosa, doncs, el que ha de fer és emportar-s'ho i la sortida del parc llançar-ho, no? Que hi ha els llocs doncs, per fer-ho. No? I això és el que, hem d'intentar doncs, també que la gent faci, perquè el que no podem fer és posar tampoc una paperera a cada cantonada perquè no, és eficient. No? I llavors... Pues, perdó, i llavors pues, una mica doncs, el tema de la neteja és això, va lligat amb l'incivisme, doncs, bueno, nosaltres tenim un servei que, està començant a prendre-li la mida amb aquest parc, també és una zona nova que hem, dissenyat un servei que igual doncs, hem de reforçar o hem de, fer-lo d'una altra manera, i això també ho anirem analitzant sobre la marxa, no?
3: Sí, no, perfecte. Jo només volia com deixar aquesta constància que potser sí que és veritat que ens fa falta una paperera al mig del parc, perquè és veritat que és bastant llarg,
1: sí.
3: I, passar doncs, una mica més contínuament de, manera que, pugui estar tot net. Sí que és veritat que els veïns el cuidem com si fos nostre, perquè estem contents.
1: No, és vostre, és vostre. Clar, els veïns, això és vostre. És de, tots, llavors... no? És, de tots.
3: Sí, sí. Bueno, igualment, moltes gràcies i... ja està.
0: Gràcies per la seva trucada. Molt bon dia. Doncs 977-69-91-00, línies obertes fins les 10 del matí. Doncs anem a sonar per més preguntes, Mireia.
2: Sí, més preguntes d'actualitat, de mentre doncs, que no truquin veïns i veïnes que vulguin fer consultes a l'alcalde. Ara li volem preguntar per la visita de la consellera de Cultura, que va venir a l'Ajuntament de Calafell. Com va anar i quins temes es van tractar?
1: Doncs la consellera de Cultura va ser una visita diferent de la del president, perquè era una visita concreta per parlar d'un tema concret, que era la declaració del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. És un tema que va sortir en pressupostos participatius, si no recordo malament, fa 5 o 6 anys, i quan es va dissenyar doncs, el nou bot que tenim ara. I doncs en aquell moment es van destinar uns diners a fer un estudi per veure si això era viable, es van detectar una sèrie de mancances doncs, que calia corregir, amb el temps s'han corregit, estic molt satisfet. Ara tenim una tripulació masculina i femenina, mixta, que a més doncs, treuen el bot tant en un gènere com a l'altre, no? I per tant hem aconseguit que la pluralitat i la igualtat doncs, arribi també en el bot salvavides, i aquest era un dels hàndicaps potser més greus que tenia per poder-ho ser, declarat doncs, patrimoni immaterial, i al final s'ha aconseguit amb el temps. No? I això és el que li vam explicar a la consellera, que era un patrimoni immaterial únic al món, no hi ha cap altre bot salvavides actiu, amb tripulació activa, i això alhora doncs, també ens perjudica, perquè és una de les coses que va en contra nostra, no? De declarar-lo precisament patrimoni immaterial doncs, de la humanitat, perquè no n'hi ha cap més, i precisament si en tinguéssim alguns més a protegir, doncs segurament s'hi podrien doncs, afegir en aquesta candidatura i podríem doncs, tenir més força, no? I, però bé, és un element singular, únic, al món, i això ho hem de valorar, i en principi doncs, també ens va dir la consellera que podíem iniciar altres tipus de proteccions abans d'arribar a aquesta, que és la màxima, no? Doncs segurament hi ha altres proteccions pel camí doncs, que podríem anar assolint, i a mesura que s'anessin assolint, doncs, aspirar amb aquesta possibilitat doncs, de declarar-lo patrimoni immaterial de la humanitat, no? I per tant doncs, iniciarem aquest camí, començarem a parlar-ne i a veure doncs, quines són les primeres etapes que hem de complir. I bé, ho hem fet de la mà també doncs, de l'associació del Bot Salvavides, que està molt interessat en aquest aspecte. Li vam explicar molt clarament que no ho fem per aconseguir recursos. Els recursos no en demanem, de recursos, en aquest sentit. Home, si en venen millor, no? Perquè també és, al final hi ha un manteniment, hi ha una ajuda doncs, per poder mantenir l'embarcació. Però l'objectiu nostre és rebre el reconeixement d'una cosa que és única al món. No?
2: De fet,
1: que
2: és un símbol pel municipi, exacte, i per tot allà on va. No?
1: Exacte,
2: on
1: i estem molt orgullosos, no? d'aquest símbol i d'aquest patrimoni que ens han deixat doncs, tota la gent que ens ha precedit, i que és un patrimoni que hem de conservar i hem de valorar i posar-lo en el seu valor màxim, doncs és una de les coses que demostra que hi tenim un sentiment, no? I crec que això doncs, és el que hem de potenciar, i hem d'intentar doncs, fer aquestes etapes en el camí, que al final doncs, puguem aconseguir aquest objectiu.
2: Quant de temps comportaria aquestes etapes?
1: No se sap, no se sap, perquè depèn, hi ha moltes candidatures, hi ha, sembla que ens va dir, 15 candidatures hi ha en cua, en llista d'espera, això es dona cada 2 anys, vull dir que serien 30 anys, no?, si ens posem a la cua, i per tant, doncs, crec que abans hem d'anar cremant etapes i, bueno, doncs, fer una mica, doncs, altres tipus de proteccions que segurament també ens poden ajudar i també són un reconeixement per la, bueno, per la singularitat que té, doncs, l'embarcació i el fet de tenir una tripulació activa, no?, que no existeix cap altre en tot el món.
2: Molt bé.
0: Tram final d'aquest espai, l'alcalde de la ràdio, línies obertes, també el nostre WhatsApp, i li vull preguntar novament, permeti'm l'expressió, per aquest colabrot del trasllat de sorra a les platges de Calafell, perquè cada setmana tenim un capítol diferent, una situació diferent. Ara, doncs, s'ha aturat aquest trasllat, no sabem en quin moment estava, explica'ns una miqueta la situació i el per què ha passat això.
1: Bé, doncs s'havia fet pràcticament la meitat del moviment de sorres. Sí que quedaven 5 dies oficialment, però no era ben bé així en realitat, perquè hi havien hagut dies doncs, que s'havien hagut d'ajustar rutes, perfilar la platja, perquè hi havia hagut temporal, hi havia mogut la sorra, no podien passar els camions, llavors realment no eren 5 dies els que quedaven, sinó que quedava la meitat per fer. I al final, doncs, què ha passat? Doncs que els agents rurals han demanat unes coses que són inassumibles, i que això és el que han demanat és una barbaritat.
0: I quines coses són, això?
1: Doncs, per exemple, tancar 200 metres de platges amb New Jersey, que no poguessin passar doncs, els corriols cap a la vora, perquè doncs, per allà hi passaven els camions, i això doncs, és una cosa que és caríssima i que, a més, genera un impacte a la platja que ningú desitja, no? Amb la qual cosa és surrealista, no?, que demanin això, quan en una banda del port de Coma-ruga tenen l'Estat fent això i que havia posat un vigilant a cada niu i que estava pendent una persona de veure si naixien o no naixien els corriols i si naixien, doncs també de poder-los vigilar i en el cas de que passés un camió, doncs aturar el camió i que poguessin sortir. Vull dir que hi havia unes mesures de seguretat que altres obres just a l'altra banda del port de Coma-ruga no tenien o no tenen, i altres doncs, que s'estan produint, per exemple, a la Tèrmica o en altres punts de la costa, que tampoc feien això. I, en canvi, doncs, han anat a buscar l'obra, precisament, o l'actuació, que sí que tenia mesures ambientals i que encara li han demanat més. I tot perquè ho fa l'Estat. A vegades sembla que sigui doncs, una mica una persecució, no? I bé, doncs això crec que és el que s'ha de plantejar la Generalitat, de realment les actuacions en la política del litoral, que hi hagi una unitat de treball, una unitat d'actuació i que hi hagi uns criteris de que, escolta, si hem de decidir entre tots que el que cal és posar sorra a la platja, pues que ens diguin d'on, com i com fer-ho, i que no es mereixin els ajuntaments i que ho facin ells, a més, perquè si a sobre de no fer la feina, a sobre ho hem de fer els ajuntaments, i ells a sobre només posar impediments, doncs al final se't treuen les ganes i cadascú que faci la seva feina.
0: El veig crispat, eh?
1: Molt, molt.
2: Clar, bueno, de fet aquest punt no ha quedat...
1: Clar, sí, clar, no sé ha quedat aturat, al setembre reprendrà quan ja no facin falta les mesures de seguretat que han exigit, no? Perquè és que això no s'ha vist mai.
0: I aquest estiu, llavors, què? Amb aquesta meitat
1: no,
0: aquest de la
1: estiu,
0: sorra?
1: A veure, en principi creiem que amb la sorra que hem posat aguantarem bé i podrem estendre-la i això, que no arribem a l'hivern. O sigui, el tema és que el setembre s'ha de reprendre sí o sí.
0: I quin sentit tindrà el setembre si ja va la, o sigui, bueno, la temporada haurem, de platja...
1: Haurem posat més volum de sorra però... i haurem pogut aguantar una mica més de temporals, no? Haurem posat més volum i haurem pogut estendre més la platja, no? Aquest és el tema. I el tema no és que la gent pugui estirar la tovallola, no? Sinó que, tinguem platja i que puguem aguantar els temporals i que no ens arribi l'aigua al mur als mesos d'hivern.
2: Mm-hmm. Més preguntes, sí. Seguim endavant. Li volem preguntar com està el projecte de la zona de Luis Vega. Sabem que hi han sortit algunes coses
1: sí.
2: publicades també.
1: Bueno, ha sortit publicat el que ja se sabia, que al final... que és que hi ha un grup inversor, un grup important a nivell hoteler que vol fer un hotel de 5 estrelles aquí al municipi i que estem treballant la proposta i llavors això és un grup hoteler que ja té diversos hotels a Catalunya que estan funcionant molt bé d'aquest nivell, d'aquestes característiques i que, a més, doncs, generaria 300 llocs de treball directes, hi hauria unes 450 habitacions, també doncs, permetria renovar tot el que és el Luis Vega, que és un edifici catalogat i protegit doncs, dintre d'aquest àmbit.
2: Es mantindrien algunes coses.
1: Es mantindria el cos principal de la discoteca, de l'antiga discoteca, se li donaria un altre ús, evidentment, però formaria part d'aquest hotel i, a més, doncs, això, no? Que tindríem un establiment que ens posaria que la feien al mapa a nivell turístic, que podríem ser una destinació turística important i doncs en aquest nivell atrauria també altres tipus de turisme que no tenim, que és el turisme d'empresa i on podríem tenir un palau de congressos també doncs, que poguessin fer doncs, aquest tipus de turisme pogués tenir el seu espai. I això doncs, ens implica també que vingui un altre tipus de públic, majoritàriament d'Estats Units, de la Xina, de països que no tenim habitualment aquí al nostre municipi i que, a més, és un públic d'alt nivell adquisitiu, amb la qual cosa doncs, jo crec que això té una incidència directa en els negocis, en la restauració, en els comerços del municipi que ja existeixen i el que estem intentant ara doncs, és resoldre tota la peça a nivell de millorar la connectivitat cap al mar, sobretot, que hi hagin doncs, més accessos i que puguem doncs, fer una peça que tingui molta integració a la ciutat i que pràcticament doncs, estem dissenyant, jo diria que un dels llocs importants de Calafell i una peça que ens uneix, ens cus tota la ciutat i que serà molt important en un futur.
2: Perquè, alcalde, actualment les places hoteleres que hi ha disponibles al municipi són necessàries, no? M'imagino, no? Que
1: s'omplen,
2: sí, no?
1: Sí, sí. Nosaltres som un municipi que viu del turisme i necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector. I en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no? Que tindrem doncs, de llocs de treball, no? que es creïn. Per tant, doncs, crec que és molt interessant aquesta proposta i que ajuda doncs, a equilibrar això, no? La quantitat de gent que ens ve, però també amb llocs de treball en el propi territori que no generi mobilitat cap a altres territoris i que depenguem de Rodalies i que al final ens convertim en una ciutat dormitori, sinó que tinguem doncs, precisament una activitat econòmica relacionada amb el nostre municipi, amb el que ha sigut sempre i amb el nostre ADN, i per això doncs, un tema com un hotel...
2: De fet, en un lloc, en un punt emblemàtic que tothom recorda, no?
1: Exacte,
2: com és l'espai del Louis Vega.
1: Sí, sí, per això, a més, recuperant un element patrimonial com aquest, potenciant un altre element com és la Ciutadella Ibèrica, i també doncs, tenint doncs, això, no? Una millor connexió cap a altres punts del municipi, que crec que és molt interessant i que crec que doncs, això també ho haurem d'explicar-ho bé, no? I el tema doncs, és aquest, que ara s'ha fet l'acord amb el grup inversor, que ja havia fet la proposta fa uns mesos enrere, i s'ha publicat i s'ha fet un conveni regulant això. I el que hem fet també doncs, és començar unes excavacions que s'han fet al costat de la Ciutadella Ibèrica, en el que és també doncs, la discoteca Louis Vega, i també doncs, per veure si hi ha més restes, si hi ha més jaciments o alguna cosa més doncs, que puguem preservar, i ara doncs, és el que s'està fent. Ara hi ha un arqueòleg allà que està fent doncs, rases i està fent sondejos i a veure si trobem més coses, i a partir d'allí doncs, establirem quin nivell de protecció té cada cosa que es trobi, si és que se'n troben, i si no, pues, doncs ho deixarem ja enllestit. No? I bé, doncs aquesta és una mica la línia que estem seguint i estem treballant conjuntament amb ells, i aviat anunciarem també alguna cosa referent a això. Aviat doncs, tindrem alguna notícia més que creiem que pot destacar doncs, encara més el jaciment ibèric de la Ciutadella Ibèrica, i bueno, doncs, estem treballant en propostes que realment doncs, són engrescadores i crec que seran doncs, molt destacades.
2: Molt bé, doncs l'esperarem aquí perquè ens les pugui explicar.
1: Molt bé.
0: Hasta ahí puedo leer, diu
1: sí,
0: l'alcalde.
1: Sí.
0: Doncs ho deixem aquí, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos un dijous més. Fins la propera setmana. Ho deixem aquí. Tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com ens agrada tot el que el fa el canadenc The Weeknd, un luxe d'artista, però també un luxe anar a algun dels seus concerts. Recordem que serà el pròxim mes de setembre a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, a Montjuïc, en concert, i preus de luxe també, eh? Déu-n'hi-do. Doncs amb aquest In The Night hem arribat a les 10 i pràcticament 9 minuts, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb moltes ganes de ser la vostra companyia, la vostra sintonia, fins a una almenys en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I ja sabeu que al llarg d'aquestes 4 hores de programa cada dia compartim espais d'actualitat, d'entreteniment i bona música. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí del punt de 11:15, moment que arribarà el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui ens parlarà dels primers artistes que va tenir Calafell. Això et serà a través del retrovisor a partir de 11:15. A les 11 tindrem el temps, ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró. I tot seguit, espai de la policia local, avui amb el sergent, el Dani Galant, ens parlarà de campanyes de control que es faran la pròxima setmana vers les bicicletes i els patinets elèctrics. Tindrem les històries de la música al voltant de 11:45, no, al voltant no, puntualment, començarem a 11:45 amb l'Ignasi Quiluz i el Xavier Andreu. Seguirem escoltant i repassant la història de la música, les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. A les 12 del migdia parlarem de l'adolescència amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I en el tram final del programa, abans d'arribar a la una, ja sabeu que sempre repassem les activitats culturals que es programen aquí al nostre municipi, a l'agenda cultural. I amb això arribarem a la una del migdia. I entre espai i espai sempre tenim bones cançons, tenim bona música aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I la veritat és que tot el que fa el DJ i productor Caigo a mi m'encanta. Ara arriba al costat de Khalid. I amb Griffin acaben de publicar recentment aquesta cançó. Save My Love. Ens agrada molt.

0: recuperant cançons que formen part ja de la història. En aquest cas hem anat fins al 1993 per recordar el 24/7 Slave to the Music. És la cançó que hem triat per acompanyar-vos aquí a la sintonia de Calafell Ràdio. Doncs vinga, amb ells arribem a les 10:17. Ja sabeu que al llarg de 4 hores també va desfilant bona música, actualitat, entreteniment, cançons de l'actualitat força recents o també clàssics, cançons del passat. Doncs vinga, ara que arriba és Doja Cat amb el Say So.
1: Aquí els clàssics i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Anem camí de 2:15, moment que arribarà, com sabeu, al retrovisor.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Cocodril Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts, ja arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el Central Park particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Hem arribat en punt a 2:15 del matí. Doncs vinga, som-hi, sintonia del retrovisor, som a dijous, i en aquest punt del matí, 2:15, sempre engeguem aquest espai que sempre ens porta en Joan Santacana, historiador calafellenc, ja aquí en els estudis. Joan, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
1: Encantat que ens acompanyis un dia més. Avui parlarem d'artistes.
4: Avui parlarem d'artistes pintors a Calafell.
1: De fet...
4: Els primers.
1: Això t'anava a dir, els primers, que Calafell, tenim constància d'artistes a Calafell.
4: Hi ha molts artistes pintors.
1: Sí.
4: Que, avui.
1: Clar, d'artistes hi ha també de molts tipus. Estem parlant de pintors.
4: Pintors, sí, sí, però bueno, de pintors n'hi ha a Calafell i bons.
1: Sí, home, i però, tant. Però clar, parlant... si van ser els primers, ens porta molt lluny de...
4: Estem parlant dels primers i ens porten fa 1.000 anys.
1: 1.000 anys?
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs ens porten i, lluny.
4: Sí, molt. Llavors, hem de veure, primer, jo crec que ens hauríem d'imaginar com era aquest territori fa 1.000 anys, no? Perquè parlar dels artistes... El primer que s'ha de saber és que estava ple, el territori estava ple de bosc. No hi ha pràcticament conreus. Avui, això també comença a ser així, perquè moltes terres que eren vinyes avui són boscos, però clar, hi ha molta, una part important de superfície edificada. No, en aquesta època el que haguérem trobat són petits caminets entre el bosc, boscs que no eren de pins, que eren sobretot d'alzines. Haguérem vist que al mig d'aquestes boscos hi havia petites cabanes, normalment cabanes fetes en pedra i tal vegada fusta. Hauríem vist que la part de la platja no hi havia aquesta platja que tenim avui, sinó que eren grans extensions d'aiguamolls amb una varietat important d'aus, aus migratòries, sobretot, que les èpoques de migració passaven i tal. I a dalt del turó, on avui hi ha el castell, hi havia un nucli amb una dotzena de famílies que vivia allà dalt encastellat, perquè era a la vegada el lloc més protegit, rodejat d'una tanca de fusta. Però el nom, tal com el trobem escrit, és Calafello, Calafello, el nom medieval, no? És que segurament era ja una llatinització de Calafell, però el nom és d'origen àrab, amb tota probabilitat. Calaf, en àrab, Khalat, vol dir castell, i ell, la desinència ell, és un diminutiu. Per tant, és com si diguessis castellet o castell petit.
1: Petit castell.
4: No? Petit castell. Però en aquesta època, doncs, hi vivien molt poques famílies que eren pagesos, no? Gent que conreuava la terra, gent que probablement havien vingut de fora, perquè estaven molt vinculats amb un altre grup humà que vivia a Olèrdoda. Olèrdoda, a prop de Vilafranca. Olèrdoda era la gran població del Penedès, no? Penseu que en aquesta època no, la major part de pobles del Penedès no existeixen, com a molt hi ha un petit llogaret, no? I a Olèrdoda sí que hi havia gent, perquè era una antiga muntanya fortificada ja des d'època dels ibers, dels romans i potser d'abans i tot, i allà hi vivia molta gent, hi havia un... fins i tot nosaltres des d'Olèrdoda veiem que hi havia un afany d'expansió cap al sud, i la gent d'Olèrdoda segurament havien intervingut en la repoblació de les terres aquestes d'aquí a Calafell. Bé, tot això perquè ho dic? Ho dic perquè a Olèrdoda, això poca gent ho deu saber, hi ha una... no dalt de la muntanya fortificada, sinó baix, al poble, hi ha un lloc, una masia, que li diuen el Sant Sepulcre. Això ho saps, tu?
1: Em sona.
4: Sant Sepulcre. Bé, el Sant Sepulcre és una església rodona. Avui no hi ha culte, és particular. I li diuen el Sant Sepulcre perquè aquestes esglésies rodones normalment estaven dedicades al Sant Sepulcre. I està pintada per dintre. És difícil de veure, perquè al ser una finca particular, bueno, els propietaris t'han de donar permís per veure-ho, no? I, per tant, no és fàcil. Però les pintures del Sant Sepulcre, que són molt primitives, són molt semblants, per no dir idèntiques, a les pintures que es conserven a Calafell, a l'església que hi ha dalt del turó del castell. És a dir, aquestes quatre cases de fusta i que vivien encastellades, tenien un edifici sòlid, un únic edifici sòlid, que era l'església, una petita capella d'una sola nau, i allà hi ha aquestes pintures. Molt iguals que les d'Olèrdoda. Com s'havia fet tot això? Bueno, comencem per la construcció de l'església. Jo aquests dies, ja t'hi he explicat abans, fora de micròfon, que he estat a Milà.
1: Sí.
4: Però no t'hi he explicat del tot el que hi he anat a veure.
1: Què has anat a veure, si es pot fer públic?
4: Hi he anat a veure uns edificis que es diuen San Ambrogio de Milano. No? San Ambrogio és una construcció d'art romànic que se'n diu Llombard, perquè Milà està a la Llombardia, art Llombard. I és un tipus d'art que es caracteritza per les voltes de canó, aquestes voltes semicirculars, i per uns arquets secs, uns arquets que no perforen la paret en els absis. Doncs bé, Sant Ambrogio és una de les primeres construccions llombardes, i l'església de Calafell, aquesta, és d'art llombard. Això què vol dir? Com va arribar a Calafell art llombard? Doncs arribava mitjançant colles itinerants de constructors. Grups de paletes. Perdoneu. A mi em vaig encostipar.
1: Vaja.
4: Grups de paletes itinerants que anaven desplaçant-se pel món, oferint-se per construir esglésies de pedra, en una època que l'art de la construcció s'havia pràcticament perdut. I a Calafell, no sabem per què ni per qui, entorn de l'any 1030, més o menys, fan aquesta església, que encara es conserva.
1: Sí.
4: No? Hi ha diferències. A Milà ho feien amb totxo, i aquí ho fan amb pedra més o menys escaironada. Per què ho fan amb pedra? Perquè hi hagi totxo hi han d'haver rajoderies. A Milà hi havia rajoderies, l'any 1000, i aquí no n'hi havia. Per tant, ho fan amb pedra. Bé, aquest grup de paletes, diguem-ho així, fan aquesta esglesiola. Però aquí no s'acaba l'història. Al cap de poc temps, probablement no més enllà de 20 anys, un altre grup ambulant, aquesta vegada de pintors, que aquestos sí que no sabem d'on venien, passen per Olèrdola i pinten l'església del Sant Sepulcre. L'anàlisi de les pintures aquestes i l'anàlisi de Calafell ens diu que després van venir a Calafell. Què van trobar? Es van trobar amb una esglesiola nova, és a dir, no feia gaire que s'havia construït, i es devien oferir per pintar-la. Sigui qui fos el qui aleshores tenia el control d'aquest petit nucli, molt probablement, evidentment hi havia un capellà, hi havia un rector, perquè això era una parròquia, però segurament hi havia un noble del que no en sabem res, devien establir el preu i ho van pintar. Sabem que van començar per l'absis, van pintar l'absis en 3 o 4 jornades. Això ho sabem perquè l'anàlisi de mitjançant... Bueno, es fan un tipus de fotografies amb infrarojos i se sap les jornades, perquè cada vegada aquesta pintura és al fresc, és a dir, ells enguixaven, després marcaven amb carbó les parts, més o menys el dibuix, i després anaven enguixant a sobre una capa de guix barrejat amb colorant. I quan s'assecava hi posaven els detalls. Per tant, clar, no, ho havien de pintar en fresc. Això vol dir que cada dia enguixaven el tros que veien que podien fer. I com que cada enguixada amb l'altra es anaven solapant, no? Es poden anar veient les jornades. Per tant, això ho van pintar en 3 o 4 jornades. Però van pintar tota l'església. El que passa que de tota la resta en queden indicis només. Petits detalls que quan un hi va, si s'hi fixa i li mostren, se'n dona compte que va estar tota pintada. Per tant, allò devia ser un festival de colors. No? I ho pinten amb el mateix estil que amb el que sabien, l'estil d'Olèrdola. Són els primers pintors. Hem de pensar això, imaginem-nos l'any 1037. No han vist mai cap cosa pintada. No han vist mai colors que no siguin els naturals. No han vist mai imatges. Perquè aquest és un món gairebé sense imatges. Pensa que, per exemple, les estàtues de les mares de déus, d'aquestes romàniques, en aquesta època encara no hi eren. Com a molt hi havia creus i cristos crucificats. Aleshores, entrar allà i veure allò pintat era una cosa, en fi, absolutament singular. Doncs és aquest grup de pintors els primers que tenim documentats aquí a Calafell. Quina temàtica hi pintaven i com ho, diguem, de qui ho decidia? Probablement ho decidien d'acord amb els del lloc, amb el clero que hi hagués aquí, que devia ser això, un rector, i tal vegada hi havia algun diaca, per això era molt normal. També hi havia una mena d'ajudants que n'hi deien levites. Aquestos eren els que decidien què s'havia de pintar. La pintura de Calafell, com moltes pintures que després veurem en l'estil que en diem romànic, perquè Calafell ja és un proto-romànic, tenia 3 fases. El que és l'hemisfèric, la conca rodona, diguem, de dalt de tot, que és arrodonit com a mitja com a un quart de taronja, no? Hi posaven el Pantocràtor, que era una figura dins d'una forma d'ametlla, era una forma ametllada, com si fos una ametlla, que solia ser o Déu o la Mare de Déu. Déu vull dir Crist o la Mare de Déu. Aquí el Pantocràtor hi era, però només ens queda el dibuix en carbó. Que el vocal també és curiós, perquè el dibuix en carbó no el podem veure enlloc. normalment, quan veiem la pintura, no veiem el carbó.
1: Clar, una cosa...
4: Per tant, aquí, el carbó era la distribució de pictòrica.
1: Sí,
4: no?
1: Era com un esbós inicial, no?
4: L'esbós, sí, l'esbós per pintar. Doncs a Calafell podem veure això, i és el més important. És curiós, és el més important. D'aquesta part, diguem-ne, del quart de taronja, no en podem veure més que això. Després hi ha la franja del mig, centrada, on hi ha les finestres. Aquí és on hi posaven realment el misteri. I com que en el Pantocràtori s'odia estar rodejat d'àngels, quatre àngels, bueno, quatre figures, que són els quatre evangelistes, a la franja aquesta del mig no sabem què hi havia, perquè hi havia l'advocació. I el que sí que es veu és un personatge alat, amb ales, dins d'una barca. Però no està clar. Per tant, podria ser un Sant Pere, podria ser una mena d'àngel de la resurrecció, no ho sabem. I finalment hi havia la franja de baix, que aquesta sí que es conserva bé, que era una gran sanefa, amb unes cortines, amb un sol i una... amb sols i llunes. Aquests pintors sempre pintaven el mateix. I per tant, un cop un ha vist Udèrdode, pot imaginar que com era el de Calafell. Perquè Udèrdode, per la raó que no s'hi va fer culte durant molt temps, i per tant va quedar com un paller, un lloc magatzem, i ningú es va preocupar de treure les pintures que hi havia. Per això s'ha conservat. I va Calafell, hi va haver culte, es va repintar sobre, es va pelar, en fi... I, per tant, s'ha modificat.
1: Se volia preguntar perquè hi ha una part que es conserva i d'altra que ha desaparegut, no?
4: Sí, bueno, la part que més ha desaparegut és la part de dalt. Da. Perquè quan es pinta de nou, el normal és que rasquis. I la de Calafell va ser rascada. És que la de dalt cau. En canvi, el que està enganxat a baix costa més de rascar, està més agafat i, per tant, ha quedat. No? I tota la nau... està tot pelat. Per això, aquest repelat és possible que s'hagués fet en època relativament moderna, perquè hi va haver una època que les esglésies romàniques la gent les volia veure a pedra vista. Hi va haver un capellà que va posar els estudiants, els escudants, a picar. I, per tant, amb la més bona fe del món, es deurien carregar les pintures romàniques, i n'ha quedat molt poc.
1: I del que queda, es pren alguna mesura per preservar-la?
4: Sí, es va... Quan jo vaig excavar, vàrem fer venir un equip de restauració que les van fixar i les van consolidar. Des d'aleshores no s'ha fet gran cosa més. I sí que s'haurien de fer algunes intervencions, bàsicament de control de llum, perquè la llum artificial de foco perjudica. La pintura està feta amb òxids, carbó i òxid. El que domina sempre és el color d'òxid, el vermellós, perquè els altres colors... per exemple, el blau és molt estrany, perquè era molt card. El blau es havia de fer o mesurita, un mineral, o bé amb picadura de lapislàzuli, que és una pedra semipreciosa. Com et pots imaginar, que va fer això, no ho van fer. Per tant, no n'hi ha. Era fàcil fer-hi groc, perquè terres grogues en podien trobar, i negre, sobretot, que era carbonissa dissolta, i l'aglutinant és l'aigua. El que ho conserva és que ho van fixar amb el guix, i per tant, per això està conservat. Ara, l'òxid, els òxids s'alteren amb la llum, i podria ser...
1: Actualment, de qui és responsabilitat? La conservació de qui és propietat? Aquestes pintures, l'església i...
4: La propietat és eclesiàstica, és de l'església, i la gestió és de l'Ajuntament. Però l'església conserva la propietat de la capella. Per tant, diguem-ne, la capella està consagrada, sí, pot dir missa, i de fet figura com si fos un santuari. Per tant, la responsabilitat seria en última instància de la rectoria i del bisbat. Això, aquest és un tema que algun dia s'haurà de tractar, no? De posar ordre en aquest aspecte de les propietats del patrimoni, perquè, diguem-ne, avui en dia la capacitat de mantenir, de preservar un bé cultural com és aquest, només la tenen les administracions fortes i, per tant, només la tindria l'Ajuntament i la Generalitat. El bisbat, per molt bona fe que hi posi, bueno, si no passa res, ho pot mantenir. Però, per exemple, la consolidació dels sostres i tot això ho va fer l'Ajuntament. És com tantes coses. Aquest patrimoni religiós, tard o d'hora, s'haurà de replantejar, aviam com es fa. Si és una compra, si és una cessió, en fi, tard o d'hora s'haurà de fer. Sobretot quan comenci a aparèixer alguna esquerda.
1: Doncs avui parlant d'aquests primers artistes de Calafell, els pintors de la Porta del Cel, així és titulat.
4: Sí, ho he portat Porta del Cel, perquè en aquesta època moltes d'aquestes pintures portaven la inscripció Porta Coeli. Aquí, com que la nau s'ha rescat, no ho sabem. Però què volia dir això? Volia dir per aquesta porta es va al cel. Perquè jo m'imagino una població que mai ha vist art, que no ha vist mai res pintat, entrar allà dintre i veure enmig de ciris i de llànties i tal, una nau totalment acolorida. Avui això és que... Què és el més semblant? El més semblant seria aquestes construccions xineses que veiem plenes de colorins, de vermells... El més semblant seria això, que per nosaltres semblaria molt xabacà, Però bé, que en aquella època, quan no has vist res d'art, això t'impressiona, i era com si entressis en un altre món, el món celestial, no? Era la porta d'entrada al cel, no? Això era molt important perquè, a més, hi ha esglésies d'aquestes que veiem el que hi ha pintat. Hi havia els misteris dels sants. Calafell està dedicat a la Santa Creu, Oberto del Sant Sepulcre. No devien ser massa diferents les pintures d'un lloc i de l'altre a nivell temàtic. Entre el sepulcre i la creu no hi ha gaire diferència. Un és la resurrecció i l'altre és la crucifixió. Per tant, quan entraven aquí dintre, era com si entressin a la porta d'anar al cel. Per això, al costat hi havien les tombes, gratades a la roca, perquè quan un es moria, volia ser enterrat allà al costat de la porta del cel, perquè quan més pròxim hi eres i estaves, més fàcil era. Tenies endoll, diguem-ho així, per la resurrecció dels morts.
1: Tenies res a pocs metres.
4: Estaves al costat, no? I aquesta era la creença medieval. La porta del cel.
1: Joan, ho deixem aquí. Joan Santacana, des del retrovisor. Fins aquí una setmana. Que vagi molt bé.
4: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Calafell Matí. Aquí els clàssics.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: 11, que som-hi, 2 minuts i arribem a les 11. Anem, com sempre, pel temps, per la previsió meteorològica i saludem un dia més a aquesta hora en directe amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia amb un cel i un sol radiant. Això sí, bufa el vent avui, eh?
1: Sí, bufa una miqueta del vent, també va bufar ahir i ja ens hi podem acostumar perquè tindrem una miqueta de vent també demà i dissabte. No ha de ser d'aquelles ventades fortes, excepcionals, però sí que pot arribar a cops moderats una mica forts, fins a 45-50 km per hora, com a molt. I això sí, amb un dia dominat pel sol, així que en presència d'alguns nuvolets, poc destacables, que es poden mantenir o fins i tot en alguns moments desapareixen i de tenir moments al migdia de cel ben clar. Després de la tarda aquests nuvolets podrien tornar a augmentar i ser una miqueta més abundants al final del dia. Amb unes temperatures que també ajuda per la presència del vent, doncs donen una mica de sensació de fresca. Ja ho hem notat de bon matí, tot i que la temperatura que s'ha ido pujar fins als 15 graus de mínima, però amb l'efecte del vent doncs donava la sensació de que la temperatura era més baixa. I hores ara també, perquè tenim 18 graus de temperatura i la sensació, a no ser que estigui de ple sol i no toqui l'aire, és de fresqueta. Avui, ahir, la temperatura sí que va pujar molt, va arribar fins als 24 graus. Avui no pujarà tant. Creiem que estarà entre al voltant dels 22 o a tot estirar els 23, ja que el vent, doncs, que és de mestral, anirà girant cap a ponent i arrascal farà una mica al migdia. Serà entre feble i moderat en el matí i entre moderat i fora a la tarda, en cops que poden arribar aquests 45 o 50 quilòmetres per hora, i fent que la situació marítima continuï moguda amb maró, onades al voltant entre mig metre i un metre. Per demà esperem un petit canvi de temps. Ens entra una massa d'aire més freda i un sistema frontal molt poc actiu que ens ve del nord i, per tant, tot el que ens arribarà del nord en conjunt arriba molt descafeinat, però farà que els núvols siguin molt abundants al matí, més trencats al migdia, amb algunes clarianes i alguna tímida ullada de sol, però a la tarda, novament, el cel estarà tapat i, fins i tot, entre el vespre i la nit podem tenir alguna pluja, algun plujim feble. Com dèiem, el front és poca cosa, però com que arriba acompanyat d'aire fred, això serà el que podrà fer que fins i tot dongui aquestes precipitacions demà al vespre. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran al voltant dels 15 graus de mínima, però demà la màxima començarà a baixar i força, de manera que no passarà dels 19 graus amb una humitat baixa, i amb vents de mestral o ponent, més aviat de mestral, que seran moderats amb algun cop fort al migdia i que poden arribar demà als 40-45 km per hora com a molt i continuaran fent que la mar estigui moguda. En canvi, de cara al cap de setmana el temps serà més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols i amb unes temperatures més baixes, sobretot de nit, amb valors mínims que estaran entre els 9 i els 10 graus més propis d'abril que de maig, però al centre del dia hi haurà molt de contrast entre la temperatura nit i dia, podrem estar entre els 20 o 21. Per tant, cap de setmana, una miqueta més fresquet, però estable.
0: Doncs demà en parlem amb la crònica de cara al divendres i de cara al cap de setmana. Josep, gràcies com sempre per la informació i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Avui volem parlar de la campanya de patinets i també de bicicletes que es durà a terme la setmana vinent. Per aquest motiu ens acompanya el Dani Galán, sergent de la policia local. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
0: Doncs bé, comencem parlant d'aquesta campanya específica, d'aquest control de patinets i bicicletes, no?, que es durà a terme aquí al municipi de Calafell.
1: Bé, aquesta setmana que ve intensificarem molt aquest tema, coordinats amb tota Catalunya i Mossos d'Esquadra. Ens preocupa sobretot el tema dels patinets elèctrics i les bicicletes, i per això durant aquesta setmana estarem molt centrats en controlar per aquest tipus de vehicles. I és un vehicle que ha proliferat moltíssim, ja ho sabeu, des del 2019 que vam començar a veure algun pel carrer que dèiem, ostres, això què és? Doncs fins ara que ja per tot arreu la gent l'utilitza, i l'utilitzen molt bé, la majoria, no? Gent sobretot que va a treballar, que l'utilitza com a mitjà de transport alternatiu a la benzina i el dièsel, que està molt cara, i està molt bé perquè no contamina, perquè és perfecte, no?, per la ciutat, però clar, tenim l'altra banda, que és la gent que no l'utilitza correctament, que sempre hem parlat, i per això estem aquí avui a la ràdio i també la setmana que ve per incidir en aquest tema.
0: Molt bé, suposo que molt complicat, no?, que circular cotxes, patinets, no?, que tots anem per la mateixa carretera, no? Molts potser poden utilitzar carrils bici, però no totes les poblacions hi ha.
1: Clar, aquí tenim el problema, no?, la convivència entre vehicles, i què ens trobem? Doncs ens trobem accidents. Doncs ens trobem accidents perquè de vegades la conducció d'aquest tipus de patinets, doncs, és fent siga-saga, pujant a la vorera, baixant, i encara doncs tenim que conscienciar molt la gent a través de campanyes, d'informació, d'escoles, instituts, que és un vehicle, i que és un vehicle com qualsevol altre, com un ciclomotor, una moto o un cotxe. Llavors, quan aconseguim això ja haurem guanyat molt, perquè portaran el cas, pararan en el semàfor en vermell, i això encara hi ha molta gent, sobretot col·lectiu jove, que no ens prenem en sèrio que és un vehicle.
0: Clar, és que els patinets elèctrics no s'ha fet cap tipus de prova per aprendre les senyals
1: Correcte.
0: De trànsit,
1: Clar.
0: surten tal qual,
1: Clar.
0: no és coneixen
1: així.
0: Res.
1: És així, per això es va posar una edat de 16 anys, que ja està generalitzada a tot arreu, i és per aquest motiu, perquè s'entén que la maduresa dels 16 anys ja saps alguna cosa, però clar, no han anat a l'autoescola, com un ciclomotor als 15 anys, no? Llavors aquí tenim un hàndicap. I moltes vegades no és que no sàpiguen que han de parar en un semàfor en vermell, això ho sap tothom.
0: Sí.
1: El que passa és que arribem al semàfor, pugem a la vorera, creuem el semàfor, com si fóssim un vianant, i tornem a la carretera. Aquestes conductes són les que busquem d'eliminar ja, perquè clar, causen perill, causen risc a la gent que va per la vorera, i la majoria de gent ja ho sap. Hem fet molta campanya, ha sortit a tot arreu que ja per les voreres no podem anar, i hem d'incidir sobretot en conductes de risc.
0: Quins tipus d'accidents us trobeu relacionats amb aquests patinets i bicicletes?
1: Clar, accidents hem tingut de tot tipus, malauradament, i sobretot hem tingut algun de greu aquí a Calafell i a tot arreu, però ens preocupa aquells accidents que clar, no portes casc, caus de cap, i la projecció que et fa un cotxe, vas desprotegit totalment. Per tant, hem tingut accidents, cada cop han anat a més, per a tota Espanya, a tot arreu, i aquí a Calafell, doncs, la majoria són per interseccions, no? Un vehicle que salta també l'estop és el cotxe, però al final el perjudicat és qui va en el patinet. Per això diem que no només hem de mirar per nosaltres, de fer-ho bé en el sentit de, bueno, jo vaig bé, però hem d'arribar a un ceda al paso, o sigui, que té el cotxe al ceda al paso, i nosaltres també mirar, perquè si se'l salta a ell, els despotents...
0: El que rep, clar.
1: El que rep són nosaltres. I incidir molt en això, que hem d'extremar el doble les precaucions.
0: Molt bé. Què és el que més us trobeu al carrer?
1: Bueno, quan fem aquest tipus de controls, i sobretot quan anem patrullant, la majoria són infraccions per el que he comentat, no? Pujar a la vorera, saltar-te el semàfor, anar amb el mòbil, una mà al mòbil i l'altra accelerant.
0: Auriculars
1: molts, i també les bicicletes, eh? Llavors, tot això encara no ens ho prenem en sèrio. I sobretot el casc també, que ja hem incidit molt, però continuem cada mes trobant molta gent sense casc o amb el casc penjat al manillar.
0: Molt bé. Encara hi ha molta gent que pensa que el patinet pot anar per la vorera si vas a poc a poc.
1: Això, clar, i sobretot el passeig marítim, que ara s'apropa a l'estiu, estem al maig ja, i el mes que ve ja trobarem molta gent al passeig, està totalment prohibit.
0: Bicicletes també.
1: Però pel mateix motiu, hi ha un tram del passeig que és molt concorregut, que és que per sentit comú t'has de baixar, no pots circular amb bicicleta. I el patinet sent vehicle doncs, ja està totalment prohibit tot l'any. Llavors, no concebim, per exemple, que entri una moto pel mateix, clar, pel passeig marítim o pues, el ciclo, l'UMP igual.
0: No. Clar, és que els patinets han vingut per quedar-se, eh? Va començar allò com algo més infantil, sí, sí, però sí, al final és el que comentes, que el fa servir molta gent també molta per anar a treballar, cada vegada veiem més gent gran.
1: Per això la norma ha anat darrere de tot aquest ús, no?, que s'ha fet, i 2024 ja la DGT es va plantar i va dir anem a regular-ho, i fins ara ja portem 2 anys amb la regulació per tot Espanya, per tant no hi ha excusa.
0: Pel que fa als ciclistes, quines són les conductes de risc?
1: Encara veiem conductes d'aquest tipus, com no mantenir la distància d'un metre i mig. L'altre dia m'ho comentava un company que és ciclista també, doncs sempre el cotxe darrere pitant o accelerant brum, brum, brum, perquè t'apartis, és un vehicle més i l'hem de respectar, no? Fins i tot aconsellem quan anem a l'escola, a l'institut, que s'ha de circular pel mig del carrer. O sigui, amb la bicicleta molta gent, sí, la llei et posa el voral dret, però clar, i quan tornen...
0: Cada vegada si vas en grup o no, no?
1: Crec no, que em refereixo a la circulació urbana, no? Sí. Anem pel carrer. Què passa amb les portes que ens obren els vehicles? Hem tingut molts accidents d'aquest tipus. Llavors, la DGT s'està plantejant fins i tot regular-ho més i que tu puguis circular perfectament pel mig.
0: Com un cotxe.
1: Com un cotxe. I jo ho aconsello des d'aquí, que és més segur, i el cotxe que esperi. Que és un vehicle que hem de respectar, que hem de tenir en compte, no?
0: Molt bé. Més preguntes. D'altra banda, parlem ara del casc, ho hem comentat abans, però volem saber doncs, si és obligatori. Per exemple, amb les bicicletes, és obligatori portar el casc?
1: Bueno, la bicicleta és obligatòria en menors de 16, això ho expliquem a les escoles, i als majors d'edat només a les carreteres convencionals, no? Al municipi no. És aconsellable, clar, jo sempre ho dic, dona exemple al teu fill i posa't el també, no? Però sí, trobem molts menors que van sense casc i passatgers també de la cadireta i sense el casc. Doncs aquí n'és obligatori. I també parem la persona, l'informem i...
0: Quan feu aquest tipus de campanyes, com reacciona la gent? Com s'ho prenen?
1: Trobem
0: que
1: de
0: teniu,
1: tot, sí,
0: no? De tot.
1: Trobem de tot. La majoria, i la majoria que ho porta tot bé, ho agraeixen i t'ho manifesten, no? Ostres, molt bé, hem d'incidir més amb aquells que van malament... I aquesta és la majoria. Clar, trobem una minoria i una persones del perfil de, doncs, que s'ho prenen malament, que, clar, que a sobre li estàs informant, de vegades ni denuncies, no? I ja s'ho prenen com, ah, no, és que no sé què, m'has parat... Però ho trobem de tot, i llavors hem de jugar amb això i saber valorar, no? Qui ho porta tot bé, doncs, també dona goig, no? Quan el pare es porta la documentació, porta el cas, tot.
0: Què passa quan atureu a la persona i, per exemple, és un menor d'edat?
1: Menors d'edat, ho recordem sempre també, que poden incórrer en infraccions administratives, però en aquest cas els pares són qui paguen el pato, no? Com es diu. Solidàriament han de respondre, que això vol dir que qualsevol dels dos ha de pagar la denúncia, no? La base o la Diputació reclamarà aquella denúncia, qui sigui. Per tant, els menors que fem una actuació més preventiva, més assistencial, truquem als pares, els portem a comissaria o a casa... i expliquem als pares doncs, aquella sanció o aquella infracció que ha comès. Moltes vegades els pares no tenim el control dels menors quan surten de casa. Sí, papà, me llevo el casco, però ho pengen al manillar i saber què passa després, no? I molts es sorprenen perquè diuen, ostres, jo pensava que ho portava tot bé. I clar, aquesta tasca d'informar i d'estar amb ells també s'agraeix.
0: Una altra pregunta, Dani, en aquest cas volem parlar de l'assegurança. També un debat important, no?, que hi ha sobre aquest tema. Sí. Molts joves adolescents diuen no cal portar-la perquè d'aquí a res ja no servirà. L'altre, bueno, a veure si pots
1: doncs,
0: explicar una mica
1: això ho
0: com
1: tenim
0: funciona.
1: Ja aquí des del gener, ja ho vam explicar i hem fet difusió. Ja han passat ja 4 mesos i clar, ja comença a ser algo ja més habitual de trobar-se vehicles ja complint la norma. Recordem la norma. En principi, des del gener d'aquest any s'han de registrar la DGT a través de la pàgina web o presencial. Et donen una petita matrícula que s'ha de col·locar el vehicle a la part de posterior i treurà l'assegurança obligatòria, que també des del gener és obligatòria, com he dit. Què passa? Que al principi donava molts problemes la pàgina web, es penjava... Clar, tenim 4 milions de patinets en tota Espanya, llavors tothom a la vegada no pot ser. Llavors ara ja comença a no donar errors, és molt fàcil. Jo he fet una que em van demanar ajuda a un amic i vam entrar i en 5 minuts ho tens, si no es penja. Però sí, entres a la seu electrònica amb la clave PIN, que la majoria ja la tenim al mòbil, Li has de fer una foto a la plaqueta que porta el patinet, perquè després te la demana, i posar el numeret que surt, que és el certificat del patinet. Un cop entres, seguir les passes, posar el titular, si és menor, posar el conductor habitual, que és el teu fill, i seguir dues o tres passes més, et demana el numeret que he dit, i finalment paga la taxa de 8 euros, que la pagues també a un caixer o via targeta.
0: Això és per registrar-lo a la DGT.
1: Aquest és el primer pas. Uh-huh. Quan fas això et donen com un certificat PDF que et diu doncs, registre número tal, i et donen ja el número de matrícula que tindràs. B, que ha començat per la B, doncs B, B, P, per exemple, i els tres números. I amb aquest document ja te'n vas a encarregar la teva matrícula, on vulguis, centre autoritzat, que et faci l'enganxina. I ja està, no és fàcil, és només posar-se.
0: Ja. Això és independentment de tenir l'assegurança, entenc?
1: I l'assegurança va a part, que és obligatòria, però va a part. Tu pots tenir assegurança i encara no haver fet el primer pas. Jo aconsello fer-ho tot, perquè ja te n'oblides, no? L'assegurança és qualsevol companyia que asseguri patinets, que són la majoria, doncs 40, 50 euros el que costi, i ja vas al dia. Més que portar-ho tot el dia és també la conseqüència. Jo he trobat accidents que han sigut el causant. I, ostres, has de pagar tu de la teva butxaca. I potser estem parlant de lesions, has trencat algun os a la persona, que poden ser milionàries. Llavors, l'assegurança està per això. No només la policia que m'obliga, que no sé què...
0: És una de responsabilitat civil,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, a tercers, la mínima. Per si tu atropelles algú, també te pots posar la cobertura a tu mateix, no? Que també és aconsellable. Però, sobretot, és que no facis mal a ningú i pot passar.
0: I un missatge final, que els diries als conductors, conductores de patinets elèctrics i bicicletes?
1: Doncs jo tornaria al principi que he comentat, és conscienciar-nos de que és un vehicle. Per tant, en aquell moment que ja pensem que és un vehicle, que has de portar matrícula ja, que has de portar-ho tot, complir les normes, jo crec que canviarà la mentalitat i tothom anirà. Ara ja no aconseguim un cotxe sobre la vorera circulant, doncs l'UMP igual, i jo crec que quan arribi aquell moment... la convivència entre tots al carrer serà molt, molt fàcil.
0: I abans d'acabar la secció amb la policia local de Calafell, volem preguntar-te per el Calafell Fire Festival, té lloc aquest cap de setmana. Sempre preguntem, no?, a la policia els actes que aneu a cobrir també vosaltres. Correcte. Durant el cap de setmana. De quina manera treballareu com agents de la policia?
1: El dissabte, que és per la tarda, comença a les 7:45 amb una petita cercavila de les bèsties, no?, sense foc, que aniran a mostrar-se a la zona peatonal, Vilamar, Sant Pere i Passeig Marítim. I a les 9:15, 9:30, 9:15, comença l'espectacle al Parc de la Sínia, que són totes les bèsties de Calafell, que seria l'Espurna, els Mítels i els Diablons, i de Terrassa, Igualada...
0: Tu saps molt bé.
1: Sí, perquè vaig estar l'any passat, és molt xulo, sí. I és un espectacle que es fa imparat, o sigui, tothom va sortint al cercle i no sé, és per gaudir-ho, perquè és en un parc obert, zona verda... i no t'has de preocupar d'aparcar, d'anar al carrer on ho fan, sinó vas tothom allà, i és molt xulo. Llavors, la policia està preparant un dispositiu per prevenir furts, per prevenir que la gent no aprofiti l'aglomeració, i també coordinats amb Protecció Civil, Cercat, que són els bombers que intervenen per si passa alguna cosa, tot coordinat amb reunions prèvies, per estar tots allà preparats, que no passi res i prevenits.
0: I també segurament famílies amb molts nens petits,
1: molts,
0: no?, que
1: nens...
0: també ho deu passar bastant, no?, que es puguin perdre també.
1: Que es perden, que també aconsellem tot això, no?, que si anem amb nens, cuidado amb el tema del foc, que si no portes la roba adequada pot cremar-se, no?, i que estem sobretot molt pendents dels nens, que sempre passa alguna cosa, no?, sempre es perden, i allà després, clar, amb poca llum, perquè també és...
0: Clar.
1: Presta, i sobretot una mica de compte amb el tema del furs, portar, no posar-se el mòbil al darrere, lo típic, no?, que diem sempre, portar-ho tot a mà i gaudir d'aquesta festa, com
0: molt
1: sempre.
0: Bé. D'acord, Dani, doncs moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i a la televisió, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Mireia.

0: millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: Doncs ara mateix el que acabes d'escoltar és la cançó de Lisa, Doja Cat i Ray, això que es diu Born Again, amb la que arribem a les 11 i 20 minuts. Us recordem que si us quedeu aquí a la sintonia del 107.9 de la FM de Calafell Ràdio, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà com cada dijous l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu i les històries de la música. Seguirem repassant la història de la música, concretament les 500 millors cançons segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12 parlarem de l'adolescència, una nova edició de l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. I en el tram final del programa, com sempre, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, abans de fer una nova pausa, una nova aturada, tenim la música de The Weeknd al costat del Swedish House Mafia. Això que es titula Moves to a Flame.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 11:45 del matí. Som a dijous, dia 14 de maig de 2026, moment de conèixer en titulars les notícies més destacades que ens ampliaran a 13:45 l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB

0: Creen nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som a dijous, hem arribat en punt al 12:45 del matí. I què passa tots els dijous a partir d'aquesta hora, també en repetició els dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments? Doncs comencem una nova edició de les històries de la música. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com esteu? Com va tot?
2: La mar de bé.
1: Bastant bé, bastant bé.
2: Sí.
0: Ui, aquest bastant.
1: Sí. He tingut un episodi una mica així.
0: Vaja, bueno, esperem
1: que... Aquesta setmana,
0: que...
1: però ja...
2: Ens estem recuperant, cap
0: problema. Esperem que remonti això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, suposo que el que portem fent tota la temporada...
2: Exacte.
0: La història de la música ens porta bona música.
1: Sí, sí, bona música. I, per tant, continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Això sí, segons l'edició del 2004 i de la revista Rolling Stone.
2: Exactament, i com ja venim fent tota la temporada, seguirem l'ordre invers a la seva posició dintre d'aquesta llista. La setmana passada vam arribar al lloc 139, que està ocupat per I Saw Her Standing There, de The Beatles. I avui començarem en la posició 138, on escoltarem Sly and the Family Stone amb Family Affair.

0: Com deia l'Ignasi, en el lloc 138 escoltem Family Affair, del grup Sly and the Family Stone, que de fet eren una sola família, eh? Eren tots plegats els germans Stone.
1: Exactament, i precisament la cançó parla de dinàmiques familiars, tant positives com negatives, que sembla ser que a més estaven inspirades en les relacions reals dintre del grup.

0: En el lloc 137 ens trobem amb The Beatles, dels quals avui tornarem a parlar d'aquí un parell de posicions, eh? Ara la que estem escoltant és Eleanor Rigby.
1: Sabeu que el títol d'aquesta cançó coincideix amb el d'una persona real, la senyora Eleanor Rigby, la qual va morir el dia 10 d'octubre de 1939 i que està enterrada al cementiri de la parròquia de St. Peter a Bolton, un barri de Liverpool, a molt poca distància d'on John Lennon i Paul McCartney es van trobar per primera vegada.
0: En Paul McCartney, que és l'autor de la cançó, sempre ha dit que per ell va ser una sorpresa quan li van dir que havia existit una persona real amb aquest nom i cognom.
1: I a més tant a la vora d'on sí, ells doncs, vivien exacte, i es coneixien, sí. Eh? Carai.
0: Això ens ho hem de creure, doncs, que tot plegat què? Va ser una casualitat?
1: Segurament. O no? Ah, no ho sé.

0: En el lloc 136 tenim Your Song, de Reginald Kenneth Dwight, més conegut com Elton John, un dels compositors i cantants amb més vendes de tots els temps, superant els 300 milions de còpies a tot el món.
1: La cançó va ser escrita, com moltes de Elton, per ell mateix, amb la lletra d'en Bernie Taupin. Tots dos es trobaven a l'inici de la seva carrera i treballaven per la discogràfica DJM, escrivint material per a altres artistes.
0: Exactament. En particular, aquesta cançó va ser enregistrada en primera instància pel grup Three Dog Night, els quals hem escoltat en altres ocasions en aquest mateix espai. Doncs bé, en aquella època, l'any 1970, Three Dog Night ja tenien un bon nivell d'èxit i la van incloure, aquesta cançó, en el seu àlbum It Ain't Easy.
1: Sí, però no la van publicar mai com un single, eh?
0: Com un senzill, exacte, sí. És veritat.
1: Sí, perquè això va ser un gest de generositat, diguem, que van renunciar a fer-ho en considerar que era una peça molt bonica i que qui l'havia d'aprofitar era el seu autor.
0: Sí, senyor.
1: I allà va començar la carrera plena d'èxits d'Elton John.

0: Com dèiem fa un moment, ens tornem a trobar amb The Beatles, ara ocupant la posició 135 amb el tema While My Guitar Gently Weeps, una de les poques composicions de George Harrison dintre de la seva etapa com a Beatle.
1: I la cançó parla del sol d'una guitarra que, curiosament, no toca el mateix George Harrison, sinó que un altre guitarrista insigne és el que ho feia. Es tracta d'Eric Clapton.
0: Sí, senyor. A veure, va ser així perquè Harrison i Clapton eren amics. I per això el primer va convidar el segon a participar en la cançó. El que potser Eric Clapton no s'esperava és que ni tan sols acabés apareixent anomenat els crèdits del disc.

0: Passem ara a la posició 134, que ocupa un clàssic del soul, In the Midnight Hour, de Wilson Pickett. És un tema de l'any 1965 i que va marcar una tendència rítmica que va influir en el rhythm and blues posterior.
1: Inspirant-se en la forma de ballar de l'època, del jovent de l'època, el bateria va introduir una variant que consistia en accentuar el temps feble, els temps febles de cada compàs, en comptes dels forts, com habitualment s'havia fet fins aquell moment.

0: A la posició 133 estem escoltant a The Who i la seva energia habitual amb el tema When Get Fault Again. Un títol que podríem traduir com No em tornareu a enganyar.
1: Sí, un títol, per cert, que es contradiu amb la lletra,
0: mica,
1: el contingut de la lletra, perquè en ella critiquen les revolucions i els canvis polítics que finalment acaben sent el mateix que els anteriors i cometent els mateixos errors.
0: Mira.

0: Hem arribat a la plaça 132 i aquí podem escoltar Who Do You Love, de Bob Dylan, que és un clàssic dels primerencs del rock and roll.
1: Sí. Musicalment, aquest tema destaca pel ritme inspirat en el gospel, per una banda, i en músiques tribals, per una altra, i en aquest curt riff de guitarra que podem escoltar entre línies de la tornada i que correspon a una forma d'atacar les cordes de la guitarra que, més endavant, copiarien altres guitarristes posteriors.

0: Maggie May, de Rod Stewart. Aquesta cançó va ocupar la plaça 130. És un tema publicat l'any 1971, 10 anys després que Stewart iniciés la seva carrera musical l'any 1961.
1: Ah, carai. Així, si fem números, tot tenint en compte que Rod Stewart segueix en actiu actualment, sí, això vol dir que porta les seves esquenes 65 anys de carrera, sí, havent venut més de 120 milions de discos a tot el món.

0: En la posició 129 tenim Born to be Wild, de Stephen Wolf. I si fa un moment parlàvem d'un característic riff de guitarra entre línies, en aquest cas tenim, podem dir el mateix, Però ara l'instrument és un orgue Hammond.
1: Sí, senyor. Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero, que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per allà on es vulgui.
0: Sí, i això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
1: Sí, senyor.

0: Som a la posició 128 i l'ocupa Chuck Berry amb Rock and Roll Music, un himne, una declaració d'amor a l'estil de música, el rock and roll, del qual ell n'era un precursor.
1: No en va, altres genis com The Beatles també la van versionar.
0: Mm-hmm.
1: En el seu cas, en la veu d'en John Lennon. I és que els de Liverpool consideraven a Chuck Berry com una de les seves majors influències.
0: Sí, senyor.

0: Aquest és David Bowie, amb una de les seves peces més conegudes, tot i que, en el moment de la publicació, no va tenir l'èxit corresponent.
1: Es tracta de Changes, que es va quedar situada en la posició 127, de la qual una de les característiques més recordades és aquest. Changes,
0: sí,
1: que n'hem sentit.
0: Sí, com si caquegés, sí. No? Molt bé. La cançó reflecteix la velocitat dels canvis tant socials en la joventut dels 70 com els del mateix cantant, a qui li costava mantenir-se o encaixar dintre d'una única identitat artística.
1: Doncs bé, per acabar el capítol d'avui, retrocedirem uns llocs a la llista fins a la posició 131, que l'hem deixat pel final.
0: Molt bé.
1: Aquesta posició la va ocupar U2 amb With or Without You.
0: Gran cançó.

0: Els irlandesos U2 amb aquest tema van fer el salt a la fama mundial. És una peça aparentment senzilla, però que té característiques particulars que la fan destacar d'altres. Potser, per tots aquests aspectes, forma part de la llista de les 500 millors. Però, a veure, quines són aquestes característiques?
1: Doncs mira, va, expliquem-ne alguna. Per començar, direm que el baixista, el Adam Clayton, acompanyava a Bono, i també a la resta de la banda, esclar, amb una línia de baix en forma d'ostinato, eh? És a dir, amb una única nota que es repeteix contínuament i que simplement va canviant en funció de l'acord de la cançó en aquell moment.
0: Sí, clar.
1: Sí.
0: Molt bé. Una altra particularitat d'aquest tema és que des del punt de vista dels instruments, el guitarrista del grup, The Edge, utilitza un prototip d'un model de guitarra elèctrica que no es havia tocat mai fins llavors i que es va anomenar Infinita. Anem a veure el perquè d'aquest nom.
1: Sí, doncs mira, li van posar aquest nom perquè té una modificació en els seus circuits que permet retroalimentar el so d'una nota determinada aconseguint que aquest s'allargui de manera indefinida.
0: Ah.
1: Sí, mira, si us hi fixeu, hi ha algunes notes de la guitarra solista que s'allarguen molt, i és precisament gràcies a aquest efecte.
0: Correcte, sí, són notes molt llargues que podrien semblar de... podrien semblar de corda.
1: De corda, sí. Mm. Sí, sí.
0: Bé, doncs, amics, perquè pugueu copsar aquests efectes i d'altres, i la qualitat de la cançó, que caram, us deixarem escoltant YouTube i ens acomiadarem fins la setmana que ve, en què tornarem amb més històries de la música d'aquesta llista de les 500 millors. Fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. Porta'ns allà on vagis.

0: Acabes d'escoltar la cançó d'Outliers, John Fogerty amb la Creedence Clearwater Revival, amb aquest clàssic que es va actualitzar ara fa uns mesos enrere i que acabem de recuperar. Have you ever seen the rain, la que acabem d'escoltar. Avui l'ordinador no acompanya, eh? Està fent coses molt rares, per la qual cosa fins a la tercera intentona no hem pogut escoltar la cançó dels Outliers. De coses del directe, coses de la informàtica i d'aquest ordinador que a vegades es torna mig boig. Amb això hem arribat a les 12 i un minut. Seguim endavant des del Calafell Matí, de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.

0: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
1: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà, i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
2: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
0: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
1: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i els 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins, aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
2: Fins als 30, vaig sentir últimament...
0: De veritat, ens n'anem tan enllà?
1: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
2: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar i identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
0: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres. Doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
2: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? I és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els seus pares eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
0: Sí.
2: I,
0: ens veien amb uns ulls que, no. Que després doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
1: Exacte. I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Mm. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent els vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar en un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
2: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, uh-huh. No? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí. Una mica.
0: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
1: De fet, parlaríem dels convivents, sí. Dels que no són convivents però són familiars, del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents, per informar-los.
0: A totes les parts implicades.
1: Correcte, a totes les parts
0: implicades. Ens hem de preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
1: Bueno, el que hem d'estar atents és, com n'hi diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de... Bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també ens suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
2: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tant se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? Crec que això és justament el que no hauríem de fer. Hauríem de potenciar aquest pensament crític. Com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas, i què sents, i ho estàs fent perquè ho fan els companys, o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? O perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
1: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent busques, no és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no? Qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
2: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
0: Però no? En algun moment ha de sorgir, no? Donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin a aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
2: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent, no,
0: clar. Ja, amb una informació prèvia, no?
1: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a sisè de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
2: Jo crec que com a pare, o com a familiar, Ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
0: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò, normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs, no sé, com una informació, no? De vida.
1: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part, potser, del gran volum de famílies.
0: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes? O
1: no,
0: què és
1: perquè,
0: el que passa?
1: Perquè és difícil compartir àpats en família.
0: Ah.
1: Sí, el que tenim, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
2: Si tu i no sempre ens agrada.
1: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Pues a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
2: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? Mm-hmm. O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
0: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o comencen, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
1: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els vagis a dir què han de fer, sinó... Quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient jo no et diré què has de fer, jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
2: I t'explico el que et passarà. Clar. T'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
1: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment en la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur jo què sé, youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria amb el que voldria amb el meu fill. Però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. No, és que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
0: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
2: Forma part de l'adolescència,
0: sí, no? De dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que caldria tenir-la.
1: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
0: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? Potser es percep d'una altra manera.
2: Sempre, clar.
0: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
2: Sí, no? Sí, sí. És que al final això és saludable. O sigui, estem dient que durant la vida hi ha dos etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares. O sigui, això és així per naturalesa.
0: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
1: És que posar una etiqueta ràpidament, l'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
0: Depèn del valor que transmeti,
2: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
0: el que prohibeixi serà obtindrem tot el contrari.
2: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
1: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
0: Què entenem per això?
1: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que es relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
2: Sí. Llavors, hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
0: Anem acabant aquest espai de vida saludable, avui parlant de l'adolescència. Uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
2: Sí, jo diria que el principal consell i més important és: la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho, tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no allisonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
1: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer, que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
0: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
1: Sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents, com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
0: Una xerrada així, d'aquest tipus, també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
2: I tant, per què no?
0: Potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
2: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
0: Expliquem-nos on i com es farà aquesta xerrada.
2: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
0: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
1: Nosaltres mateixes.
0: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli

0: urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: És l'última que ens ha presentat l'Àlex Warren, aquesta cançó que es titula Fever Dream.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, som-hi, 12 i 33 minuts. Així engeguem aquesta última part, últims 30 minuts del Calafell Matí d'aquest dijous. Avui som a 14 de maig de 2026. Vinga, anem a mirar l'agenda cultural. Moment d'entrar al web municipal calafell.cat a la seva agenda. I com sempre, anem per les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Demà a la tarda, a partir de 6:45, taller de cuina, batuts i smoothies en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 de Calafell Platja. Un taller, una activitat a càrrec de Maria Herrera, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell. Podreu descobrir com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixereu els ingredients bàsics per elaborar batuts i smoothies equilibrats, com fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i superaliments. I aprendreu a combinar-los per crear receptes nutritives, saboroses i fàcils de fer a casa. És un taller, una activitat amb prioritat pels joves entre 12 i 35 anys. Cal fer inscripció prèvia per assistir. Ho podeu fer a www.joventut.calafell.cat. Joventut.calafell.cat. I aquest cap de setmana, aquest dissabte, diumenge, 16 i 17 de maig, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, es celebra el Dia Internacional dels Museus 2026. Aquest dissabte, dia 16, i també diumenge, dia 17, hi haurà entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i al Museu Casa Barral. Els horaris són aquests. El dissabte, dia 16, de 10 del matí a 2 del migdia, tindrà les portes obertes al Castell de la Santa Creu i la Ciutadella Ibèrica. I per la tarda, entre les 4 i les 7, el Castell i la Ciutadella Ibèrica. I també per la tarda, entre les 5 i les 8, la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. I el diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, tindran obertes les portes al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i la Casa Barral. Es permetrà l'accés fins a 30 minuts abans del tancament. Més informació al 977-69-46-83 pels matins. 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Gaudiu del Dia Internacional dels Museus, que celebra aquest cap de setmana a Calafell amb jornades de portes obertes en el patrimoni històric de Calafell. I aquest dissabte, dia 16, a partir de les 10 del matí durant tot el dia, celebra la cinquena edició del Calafell Fire Festival. En el Parc de la Sínia es faran un munt d'activitats. Entre el programa trobem l'activitat Fem Cultura per provar de portar l'espurna o l'espurneta. Això el dissabte a les 12 del migdia. També hi haurà un vermut electrònic amb ressons Calafell al mateix horari. I a les 2 del migdia hi haurà la mascletà. Per la tarda, entre les 5 i 6:45, concert amb Stendhal Brothers. A partir de les 5 de la tarda, plantada de bèsties participants. I a partir de 6:45, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. A partir de 7:45, tabalada de colles amb una cercavila i toc conjunt final. I a les 8 del vespre, concert del Yoga Flame. I a la nit, versots a les espornetes, a 9:15. I a 9:45, iniciïn de la cinquena edició Calafell Fire Festival amb el concurs d'enceses a partir de 10:45. Hi haurà tallers i activitats, taller de timbal tradicional, un taller de dibuix, pint de cares, taller de terracota, taller de masses d'espurna, taller de xapes, taller de globotada, concurs de dibuix. I molta atenció als participants, perquè ja sabeu, l'anfitrió és l'espurna de Calafell, el drac de Calafell. Hi haurà la banda de rock Yoga Flame i a l'speaker el Jordi Granell. I en el bestiari, hi haurà el drac de Montblanc, el drac gai de Castellgalí, el drac de Terrassa, el griu d'Artesa de Lleida, Abraxas de Palau Solita i Plegamans, el bitxo del Torrent Mitger de Terrassa i el drac serp d'Igualada, que participarà a la cercavila. Entre els diables, els joves diables de Cunit i els diables guaitals de Calafell. I entre els diables i bèsties infantils, drac petit espurna de Calafell, l'estirp de les espurnetes i els diablons vitals de Calafell. No us ho perdeu. Tota la informació, totes les activitats, tot el programa en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. No us perdeu aquest dissabte el Calafell Fire Festival, que és el festival d'enceses del Penedès Garraf. I molta atenció a l'espectacle d'aquest pròxim diumenge. Màgia de prop. Serà en el Teatre Joan Colet de Calafell amb Jordi Caps. Màgia de prop amb el guanyador de Got Talent. Hi haurà tres fases, a les 12 del migdia, a les 5 i a les 7 de la tarda. Passes per només 45 persones per sessió. El preu, 25 euros. Viu la màgia com mai amb aquest espectacle presentat per Jordi Caps, guanyador, com dèiem, de Got Talent aquest diumenge. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, veureu el cartell i en aquest cartell un codi QR. Us enllaçarà per poder comprar la vostra entrada. Recordeu, serà aquest pròxim diumenge. Queden pocs dies i poques localitats. Espavileu, no perdeu el temps. El diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell, màgia de prop amb Jordi Caps. Doncs aquestes són les activitats i l'agenda cultural per aquests dies, per aquesta setmana, al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Justament avui ja s'ha pogut escoltar per primera vegada la versió sencera de la cançó protagonista del Mundial d'aquest 2026, Mundial de Futbol, en què la Shakira també és la que li posa la música i la veu, és la protagonista. Aquí està, amb el Bentley, amb aquesta cançó que es diu Algo Tu. Arribem en res, en dos minutets, al punt de tres quarts d'una del migdia. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària. És l'última del matí. Tornem de seguida. Tram final del Calafell Matí d'aquest dijous.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a dos quarts de nou del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a dos quarts de nou del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Déu-n'hi-do, quina cançó, quins bons records que ens porta. Es publicava el 1990 amb el Nick Cayman, un artista que vam descobrir, un noi molt guapo que malauradament moria. Es deixava ara fa 5 anyets enrere, no ho sabíem, i buscant informació d'aquest senyor, del Nick Cayman, doncs ens hem assabentat d'això. I Promise Myself, una de les seves grans cançons, jo diria que és el seu gran hit, el seu One Hit Wonder, l'única cançó per la que se'l recorda. Doncs vinga, anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, que començava amb sol, ara està el dia així una mica ròfol, segueix bufant el vent. Ai, coses de la meteorologia amb aquest canvi de temps que tindrem en les pròximes hores. Vinga, marxem. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà ja divendres, aquí estarem. A partir de les 9 i fins la 1, compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i al llarg de 4 hores. Aquí, a l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv. I amb què marxem? Doncs amb música en català, música en la nostra llengua i amb la nova cançó dels Strombers, es fa dir Una abraçada de gol. Doncs vinga, que acabeu de passar una molt bona jornada, un bon dijous, demà més, i esperem que potser, si és possible, millor.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 14 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. Ara mateix en parlem, abans altres notícies les resumim primer en titulars. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta amb 4,95 megawatts de potència té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el seu centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa en el nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb les de sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Durant la visita a Calafell del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va poder parlar sobre els temes d'interès del municipi, on es fa necessària la intervenció de la Generalitat. L'alcalde li va exposar al president diversos temes: l'encaix territorial del Baix Penedès dins la vegueria Penedès, l'impacte de la població no empadronada per motius sanitaris, la problemàtica del finançament dels municipis, especialment en els serveis socials, les polítiques del litoral sobre els moviments necessaris de sorra per al manteniment de les platges, la necessitat d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra entre Calafell i Cunit, la construcció de la nova seu del Consell Comarcal per desenvolupar els serveis de la Generalitat en els municipis de la comarca, el desviament de la C31 a la rotonda de la Creu Roja degut a les nombroses retencions de trànsit, la nova centralitat que es pretén desenvolupar al municipi entre Calafell i Segur, generant noves activitats econòmiques. Un altre dels temes que es van tractar és la problemàtica de l'habitatge al municipi i la declaració del vot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. Va ser una reunió d'aproximadament mitja hora, profitosa, on es va dur a terme molta feina, apunta l'alcalde de Calafell, per desenvolupar i fer el seguiment. El president Illa es va fer una idea sintètica, però molt clara, de les necessitats del municipi de Calafell. El president de la Generalitat va signar el llibre d'honor del municipi i l'alcalde el va obsequiar amb una rèplica de l'agulla d'arreglar xarxes de pesca que hi ha al passeig marítim, obra de l'artista local Fina Oliver. L'alcalde també va obsequiar el president Illa amb 3 llibres. De fet, doncs, els 3 llibres van estar editats pels Amics del Patrimoni i l'alcalde Ramon Ferrer ha estat autor d'un d'ells. En la seva visita als habitatges, el president de la Generalitat va poder rebre també l'explicació del pla de barris de Cal Bolavà i les actuacions previstes per a millorar el barri i canviar la dinàmica actual. Des del balcó d'un dels pisos de lloguer assequible, el president va poder veure alguns dels espais on s'intervindrà. El pla de barris de Cal Bolavà ha estat un dels 22 projectes escollits en aquesta primera convocatòria de la Llei de Barris i suposa una inversió de més de 20 milions d'euros en els propers 5 anys, en aquest barri del sud del nucli històric del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on viu una colònia de gats. Estaven a sobre d'un petit matalàs i tapats per una manta. Es troben en perfecte estat i el CREAC de Calafell se n'està fent càrrec. D'altra banda, una guineu femella jove està trobada a Montblanc per als agents rurals. Portava una ampolla al cap i per la ferida lleu en una de les seves potes podria haver estat atropellada. Els agents han portat l'animal al CREAC de Calafell, on la guineu ha estat atesa. Se la traslladarà a un centre de Terrassa, on es faran càrrec de l'animal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més temes d'àmbit local. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Són tres sessions, dos d'elles ja estan plenes, la de les 12 del migdia i la de les 7 de la tarda. L'aforament màxim és de 45 espectadors per sessió. Aquelles persones que vulguin veure màgia de prop i esteu interessats en assistir a la tercera edició del diumenge a les 5 de la tarda, aquest diumenge, heu d'enviar un correu electrònic a la següent adreça: depcultura@calafell.cat. Dep de departament, depcultura@calafell.cat, indicat que voleu assistir a aquesta sessió de les 5 de la tarda d'aquest diumenge per veure màgia de prop amb l'espectacle de Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya. Recordem que ha estat aquí als estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i ens ha fet alguna demostració del que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Calafellenc. Hem parlat amb ell i els oferirem l'entrevista a través de les nostres xarxes socials i també al nostre canal de YouTube a Calafell Televisió.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva. Amb 7.924 panells i una potència nominal de 4,95 megawatts. El projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió, de 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexun té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell continua avançant per portar endavant durant els pròxims mesos el projecte que preveu transformar el parc del Botafoc. En total, la nova zona verda abastarà 4 hectàrees i la proposta serà impulsada per Anna Coelho i Arquitectura, qui va guanyar el concurs públic per executar el projecte. Després de modificar diversos punts del contracte, podrà començar a plantejar l'espai. En concret, les modificacions informades en un procediment negociat fan referència a l'adaptació del contracte de la proposta que facilitarà la rebuda de la subvenció FEDER de la Unió Europea, que aportarà 4,5 milions d'euros per dur a terme la iniciativa, l'ajuda més gran aconseguida mai, al Vendrell. Amb aquest pas, el consistori vendrellenc assegura que treballa per engegar la licitació abans de l'estiu. L'endarreriment en el projecte, segons el consistori, prové del retard de l'intercanvi de documentació amb l'empresa creadora de la proposta. La superfície que afectarà el projecte serà de 54.000 metres quadrats i tindrà com a objectiu recuperar el paisatge perdut del nucli urbà del Vendrell, aprofitant la riera. Serà al centre del Parc del Vendrell, un punt verd al centre del municipi. En aquest sentit, es destaca que el nou parc es complementarà amb les actuacions de renaturalització sobre la riera de la Bisbal, que es definirà i connectarà amb l'eliminació de barreres arquitectòniques i la promoció dels espais naturals. L'espai es dividirà en dos espais remarcats i separats per un talús, compartint un disseny que promogui l'ús cívic del lliure i la relació ciutadana. El futur parc del Botafoc planteja la construcció de diversos equipaments per generar zones d'ombra, així com espais de lleure i esport polivalent, on també es preveuen celebrar actes musicals. Els recintes contemplen l'ús per gent de diferents edats, amb més zones de pícnic i d'estada. També s'espera incrementar la vegetació de la zona i potenciar l'arbrat amb l'ús d'espècies autòctones i diversos camins adaptats per als visitants del parc. El recinte haurà de servir per situar la natura al focus de l'activitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Ara passem a les notícies d'àmbit general. El Banc de Sang ha impulsat una campanya per incrementar les aportacions de plasma i animar els donants habituals a alternar les donacions de sang amb les de plasma. És la primera vegada que l'entitat posa el focus en el plasma, un component que, segons s'ha dit, ha passat a ser tan necessari com la sang. Tot i que la mitjana d'aportacions de plasma per persona ha augmentat en els darrers anys, el Banc de Sang assegura que la xifra encara és insuficient. Han detallat que el 2025 aquesta mitjana va ser de 2,2 vegades anuals i ha calculat que per assolir l'autosuficiència en plasma caldria doblar aquestes dades. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any. El Banc de Sang ha recordat que el plasma és un líquid transparent i groguenc que forma part de la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. Amb l'objectiu d'aconseguir més aportacions de plasma i complir amb la directiva europea, el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya Quan cal i som. La iniciativa vol conscienciar la ciutadania sobre una necessitat poc visible que afecta milers de persones. La campanya es desplegarà durant tot l'any a les xarxes socials, espais publicitaris i audiovisuals, així com punts de donació del Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és recordar que les persones que donen sang també poden donar plasma. La mitjana actual d'aportacions de plasma per persona ha crescut a les dues darreres temporades, però encara és insuficient. Si aquestes xifres doblés o hi hagués més alternança entre aportacions de sang i plasma, s'arribaria a una mitjana de 4 anuals. Això permetria cobrir les necessitats dels pacients. Pel que fa a la sang, la mitjana actual és més baixa, 1,39 vegades anuals. Això es deu al fet que les dones només poden donar sang 3 vegades l'any, els homes 4. Per aquest motiu, l'objectiu de la nova campanya és incrementar el nombre de donants mixtos, és a dir, persones que alternen les aportacions de sang i plasma, especialment entre els que actualment només dona sang i els nous donants. Actualment hi ha més de 7.600 donants mixtos. L'objectiu és augmentar-ne el nombre, sobretot entre les més de 160.000 persones que només donen sang. Tot i que no tothom que dona sang pot donar plasma, una part important sí que podria alternar les dues aportacions. Per això, els professionals dels punts de donació del Banc de Sang i Teixits proposaran aquesta opció amb més freqüència quan sigui possible. A Catalunya es calcula que més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma de manera permanent, Més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Actualment, però, només es cobreix el 39% de les immunoglobines necessàries en plasma procedent dels donants. Les immunoglobines s'han duplicat durant l'última dècada. La meitat es destinen al tractament de les immunodeficiències primàries, malalties congènites minoritàries, en què els pacients tenen problemes per generar defenses contra les infeccions. A més, cada vegada es fan servir més per tractar moltes altres patologies i símptomes, gràcies a les seves propietats immunodoloradores i antiinflamatòries. Per tot plegat, les aportacions de plasma han esdevingut prioritàries i el Banc de Sang i Teixits anima les persones que donen sang habitualment a alternar les aportacions de sang i plasma.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I un equip de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, investiga una nova tecnologia per als tractaments de càncer o hipertensió pulmonar. Es tracta de nanocàpsules intel·ligents que dirigeixen els fàrmacs exclusivament al teixit malalt. Tenen la mida d'un virus inferior a la d'una cèl·lula sanguínia. Estan fabricades amb biopolímers compatibles amb l'ús mèdic. Que el fàrmac vagi exclusivament al lloc on ha d'actuar permet administrar dosis molt menors de medicació i, per tant, reduir la durada dels tractaments, així com minvar, en gran manera, els efectes secundaris. Tot i que queda molt per la formulació final d'un producte farmacèutic, és una tecnologia que permetrà tractar altres patologies. La recerca de les nanocàpsules intel·ligents va començar l'any 2018. L'equip de la universitat ha aconseguit un alt nivell de control sobre la qualitat i la composició de les nanocàpsules i han fet proves in vitro amb experiments en cèl·lules en condicions de laboratori, amb resultats positius que indiquen que la tècnica funciona i que té potencial. Els investigadors destaquen que aquesta tecnologia podria ampliar el ventall de pacients aptes per a determinats tractaments, incloent infants, dones embarassades o persones amb altres patologies, en què els efectes adversos dels tractaments convencionals són especialment problemàtics. També obre la porta a recuperar fàrmacs que, tot i ser molt efectius contra el càncer, han estat descartats fins ara perquè resultaven massa agressius per al teixit sa. De fet, la tecnologia no es limita al tractament del càncer o a la hipertensió pulmonar. Té potencial per tractar altres patologies, com infeccions on dirigir els antibiòtics i reduir el problema de la resistència que se n'està creant.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Aquest pas suposa la creació del Catalunya Sud Cancer Center amb col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és el tercer centre hospitalari de Catalunya i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'acredita com a Cancer Center. Es tracta d'un segell que reconeix l'excel·lència a l'atenció integral del càncer. S'avaluen 345 punts de 9 òrgans, àmbits del tractament oncològic dels centres, com ara la governança, la implicació del pacient, la multidisciplinarietat i la recerca i la recrea. Escoltem el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, diu que si l'acreditació ajuda a crear talent, a la llarga podrien oferir nous tractaments.
3: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no? Però, bàsicament, és més important endreçar el que tens que intentar fer una coseta més, que si n'has de fer poques, més val que la faci un, que en fa moltes, a 100 quilòmetres, que no passa res. De càncer no se'n tenen masses a la vida i val la pena curar-los.
0: Explica que també millorarà l'atenció dels pacients.
3: L'acreditació de la UEFI et diu que realment has de comptar amb el pacient per tot. És a dir, el pacient participa. Aquesta visió paternalista de que tot pel pacient però sense el pacient, això no val. Avui el pacient ha de participar amb com se l'ha de tractar, Hi ha grups focals de pacients que ens han dit què trobaven a faltar.
0: D'altra banda, la gerenta de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Marta Milà, destaca que la visió estarà centrada en la persona.
4: I sobretot quan hi ha aquesta visió humana, no?, i centrada en la persona, que és el que deia el doctor Gomà. El que fa és que aquesta cultura s'estableixi en tota la institució, que és molt important, i a més estàs obligat a reacreditar-te. O sigui, que el que no pots és baixar l'atenció, sinó que sempre va sumant. Per tant, és molt garantista a nivell de la ciutadania, del pacient i de les famílies. Per tant, de fet, va en sintonia, no?, amb totes les polítiques del Departament de Salut, tant de el que dèiem ara, no?, decisions compartides, no?, que no estableixi el metge quina és la millor oportunitat per tu, sinó que es prengui la decisió compartida amb la ciutadania. I tot aquest tema, tot aquest tipus d'acreditacions a nivell europeu, pues, està basat en aquesta cultura.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
5: Aquest any, després d'algun any de deixar-la, de que no s'havia fet, doncs aquest any li van proposar de recuperar-la. Llavors el senyor Ramon, alcalde, em va dir, em sembla perfecte, Ferran. Pues mira, l'organitzes tu i que t'ajudi a Bajal i l'Ajuntament. I bueno, amb això estem.
2: Inscripcions gratuïtes.
5: Sí, és totalment gratuïta. A més, bueno, hi ha inscripcions, es faran dins de la gratuïtat d'aquesta festa, doncs es farà algun obsequi per tot el que vingui. En fi, serà una gran festa, com ha sigut sempre.
2: Ara, fa poc veu fer la presentació oficial aquí a la plaça dels Països Catalans en companyia del Club Tricalafell, sí, i els seus triatletes amb les bicicletes que portaven.
5: Sí.
2: Una imatge molt única.
5: Aquest any comptarem amb ells, que també li va donar molta il·lusió de poder participar. I dins d'aquesta festa de la bicicleta també farem la 6a exposició de bicicletes clàssiques. Ho posarem tota la vegada i la gent que vingui podrà gaudir de tot aquest espectacle.
2: Mm? Les bicicletes clàssiques, que ja coneixem alguna història, però per qui no la conegui, explica'ns alguna anècdota relacionada amb elles.
5: Sí. Bueno, amb aquesta exposició, sobretot, destacaran molt les bicicletes que es deixa al museu del senyor Ramon Magrinyà. Són bicicletes que tenen, són bicicletes 1.800 i alguna cosa, és a dir, ja són joies. Les recuperem perquè la gent pugui disfrutar de veure-les, i a més, totes les que tenim nosaltres, i alguna que tinc jo, de les 40 que tinc a la col·lecció meva. Tinc bicicletes també de 100 anys, i que, bueno, no poden estar en un magatzem, s'han de treure, han de viatjar com viatgen, anem a trobades de bicicletes clàssiques en uns altres puestos d'Espanya, Navarra, València, Múrcia, i ells també venen aquí amb nosaltres, no?, a veure'l. I aquest any vull fer un apartat dins d'aquestes bicicletes clàssiques de bicicletes temàtiques. Inclús exposarem dos militars, una de la policia, molt curiós, perquè és de la policia local de Calafell, que fa 14 anys patrullaven a l'estiu amb pantaló curt la policia per la platja, amb bicicletes.
2: I amb bicicletes. Sí, ara sí, porten motocicletes.
5: Sí, sí. I una d'aquestes bicicletes me la van regalar. I llavors aquest any sortirà. També un veí, una bona persona, fa anys l'Espanyol, el Club de Futbol Espanyol, va fer també una sèrie de bicicletes, una edició especial, i me va regalar una que també té molts anys. També les posarem. Una de bombers, una bicicleta de bombers, molt xula, una de correus, és a dir, Valdrà la pena que vinguin a veure-la.
2: Molt bé, però ara parlem de la festa de bicicleta, perquè és qüestió de que les persones s'hi apuntin de totes les edats, a més, perquè aquesta proposta és apta per tots els públics.
5: Sí, sí, aquí pot vindre des d'un nen amb una bicicleta d'aquestes, d'un tricicle d'aquells, que encara que ho porti el seu pare, fins persones de l'edat que sigui. Havent trobat alguna persona de 80 i pico d'anys que ha participat en aquesta festa. I, bueno, poden vindre amb qualsevol tipus de bicicleta. La qüestió és participar, passar-ho bé i passar un gran dia. Ja està.
2: Com serà el recorregut, Ferran?
5: El recorregut sortirem del pavelló de Joan Ortoll, allà farem tota la festa, allà es concentrarem a les 10 de la matí, es concentrarem, el que vingui abans ja podrà entrar perquè estarà tot preparat, i en acabat sortirem pel Passeig de la Unió, agafarem la carretera fins al Port de Segur. Allà esperarem una miqueta, estarem una miqueta allà descansant i farem la tornada. A la tornada es farà una rifa, es rifarà una bicicleta molt xula, molt maca, una bicicleta de muntanya, et vendran uns tíquets a preu de 2 euros, el tíquet, abans de marxar, s'entregarà una motxilla avituallament a dins i per tot el que vingui. I aquest serà el recorregut. Després allà n'hi havia alguna entrega més de premis. Estem mirant a veure si el Abascal, José Manuel Abascal, pot portar, com ja va fer amb l'última festa de la bicicleta, que va portar Miguel Indurain i va participar amb nosaltres, va vindre amb nosaltres, mm-hmm. A veure si aquest any pot vindre una altra vegada o un altre ciclista de nom.
2: És dir,
5: que valdrà la pena que el que vingui disfrutarà molt.
2: Són 10 quilòmetres en total, si no m'equivoco?
5: Em sembla que anar i tornar són 10 quilòmetres. Però bueno, no és competitiu, és anar passejant, és anar disfrutant i passar-ho bé.
2: Sí, que quedi clar, que no és competitiu, ni la bicicleta ha de tenir unes determinades característiques, sinó que simplement doncs, és una reunió de persones que volen donar un tomb per aquí, per Calafell.
5: Sí, és un passeig, no ho sé. És a dir, és pujar en bicicleta, disfrutar de tot el que farem allà, sortir a donar un passeig, tornar i continuar disfrutant de la festa de la bicicleta.
2: De quina manera intervé la banda de timbals i gralles?
5: Vale. La banda de timbals i gralles, primer, intervé fent una actuació. Farem una actuació abans de sortir, perquè molts de la banda vol participar també en bicicletes, uh-huh. I aquesta és una. I després, de part de l'organització de tot aquest event. És a dir, col·laborant molt, molt, molt...
2: Activament i,
5: sí,
2: i a sobre,
5: amb l'Ajuntament, uh-huh. I, bueno, pues, l'està organitzant, no, uh-huh. Amb ells. La banda ha buscat sponsors, s'ha preocupat de la bicicleta, de tot una mica. És a dir, és un compartir aquesta organització.
2: Hi ha un màxim de participants o no?
5: No. Pot vindre tot el que vulgui. Ah, també poden vindre les persones amb patins lineals. Poden vindre. I amb patinet, també. Mm. Tot el que tinguis rodes.
2: Clar.
5: Pot participar.
2: Les inscripcions es fan a athleticevents.net.
5: Correcte.
2: Amb TH, athleticevents.net.
5: Sí.
2: O bé també a la regidoria d'esports.
5: A la regidoria. Allà se li podrà donar el dorsal. I el que baixi directament a la festa sense dorsal... una hora abans el podrà recollir. Allà?
2: La concentració és a les 10 del matí i sortida a les 11.
5: A les 11.
2: Com hem dit, el poliesportiu Joan Ortoll.
5: Sí.
2: La recollida de dorsals es fa el 29 i el 30 de maig, des de 9:45 del matí.
5: Perfecte.
2: Fins a les 2 del migdia a la regidoria d'esports, que recordem que està a l'avinguda Vilarenc número 2, al costat del centre esportiu Vilarenc Aqua.
5: Sí, sí, sí.
2: El que dèiem, recorregut de 10 quilòmetres i les inscripcions es tanquen el 25 de maig. Per
5: exacte,
2: tant, hem d'anar...
5: És correcte, és així.
2: Hem d'anar, sí, apuntant-nos.
5: Sí, és així.
2: Què representa per a tu, Ferran, aquest esdeveniment?
5: Bueno, em representa molt. Primer perquè ja sabeu que estic molt vinculat al món de la bicicleta i després que aquest event lo pugui organitzar la banda... Bueno, pues per nosaltres, per tota la banda, és algo molt important. O sigui que estem volcant i col·laborarem al màxim. És a dir, tenim molta il·lusió i moltes ganes.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure properament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu.
6: Fins aquí l'edició informativa del dia, els esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i que passin un molt bon dijous.
1: L'informatiu.
7: Calafell Ràdio, Calafell, Televisió.
8: Departament i sindicats d'educació acosten posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallats en els salaris. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Les vagues a l'educació es mantindran com a mínim fins la setmana que ve, després que el departament i els sindicats no han arribat a cap acord en la reunió d'avui i que s'hagin citat per continuar negociant dimarts que ve, Joan Bota.
9: La Generalitat ha portat a la mesa d'avui una proposta per augmentar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats no l'han rebut malament, però adverteixen que sense una proposta per millorar també els sous, abans de dilluns, dimarts donaran per trencat el diàleg.
8: Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
10: Sí, la negociació està en l'aire a l'espera d'una nova proposta que el departament hauria de fer arribar als sindicats abans de dimarts. Els sindicats avisen que les millores salarials són irrenunciables i que s'ha de començar per aquí, perquè aquí és on hi ha el desacord. El departament evita parlar explícitament de retribucions, però diu que proposarà millores en les condicions laborals. Sentim-los.
11: Més que en matèria de sous, a nosaltres ens agrada parlar en millora de condicions laborals.
12: Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
8: Mentrestant, però, el model de vagues descentralitzades a l'ensenyament porta avui les protestes a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Girona, Núria Peraire.
13: 8.200 segons el sindicat USTEC i 4.500 segons la policia municipal s'han manifestat pels carrers del centre. Coincidint amb temps de flors, els manifestants han portat pancartes en forma de flor i s'han assegut a terra perquè avui a Girona mestres i professors es planten.
8: Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que és més que probable que els Mossos d'Esquadra s'hagin infiltrat durant anys en reunions sindicals.
9: Sentiu-la al programa Matins de TV3 donant explicacions després de la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors la setmana passada.
14: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
15: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
14: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
8: Tot plegat el dia en què el judici pel cas Jordi Pujol ha quedat vist per sentència aquest matí. Audiència Nacional, Madrid, Maria Núria Rebelle.
16: Ho acabem de sentir.
17: Bueno, pues, vista para sentencia.
16: Cap dels acusats ha fet ús del seu dret al torn final de paraula. El fill gran de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enrere queden una quarantena de sessions repartides en 6 mesos.
8: I l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir del pròxim 1 d'abril.
9: Pròxim a 1 de juny ha decidit el govern espanyol en considerar que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. L'increment general de preus es va situar al 3% a l'abril, és una dècima menys que al març.
8: És l'1 de juny, perquè si fos l'1 d'abril seria pràcticament un any amb aquest nou IVA. Per tant, sí, serà l'1 de juny, el pròxim mes. De la crònica internacional, els líders dels Estats Units i de la Xina, Donald Trump i Xi Jinping, exhibeixen voluntat per cooperar tot i l'avís del règim comunista que un error en la qüestió de Taiwan podria obrir un camí molt perillós. Pequín, Francesc Canals.
18: Bon dia, sí, bona sintonia, advertiment sobre Taiwan i el president xinès al final de la jornada en un banquet que ha ofert a Donald Trump ha explicat que les dues potències han arribat a un acord per definir les relacions basat en construir una relació estratègica estable i constructiva, de manera a evitar les disrupcions que genera Donald Trump.
8: I a la cultura, Aina Clotet s'estrena com a directora d'una pel·lícula al Festival de Cannes amb Viva, un film sobre el cos i el desig femení després d'un càncer. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
19: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit la sèrie Això no és Suècia, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt afortunada de ser a Cannes i que ja està comprovant com el fet de participar a la Setmana de la Crítica li està obrint moltes portes. La seva pel·lícula, Viva, és un drama amb tocs de comèdia que parla del desig, però en un context de por a la soledat i la mort.
8: com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
8: Avui el Girona té un partit vital a Montilivi per aconseguir la permanència.
20: A les 8 rep la Real Societat. Ara mateix els gironins són penúltims i una victòria els trauria de la zona de descens. Al partit, des de 3 quarts de 8, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. L'Espanyol respira una mica més tranquil després de guanyar ahir 2-0, l'Atlètic Club. Ara tenen 3 punts per sobre del descens i el Barça ja no pot aspirar a la Lliga dels 100 punts. Ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés. La nota més positiva d'aquest partit, el debut del central Álvaro Cortés.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, doncs aquesta hora segueix tallada la C-16 a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits de la marxa per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Trànsit dens a la P-7, a la Jonquera, sentit sud, hi ha un carril tallat per un camió avariat, un carril tallat també a la P-2, a Castelldans, sentit Lleida, per una avaria, i a l'àrea de Barcelona, més enllà de les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes, precaució, hi ha un carril tallat a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap al Nus del Llobregat, per un vehicle avariat, i mateixa situació a la P7, a Martorell, cap a Girona.
8: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Què ens espera les pròximes hores? Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia. Doncs sobretot destaquem les fortes pluges que cauen en alguns observatoris de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Garrotxa. A aquesta hora es poden incrementar aquesta tarda punts del nord-est, però sobretot en aquestes tres comarques citades, on no es descarten alguns registres entre aquesta tarda i demà al matí de 50-100 litres per metre quadrat. Tot això contrastant amb una tarda assolellada ponent i al sud i amb vent. I atenció, demà, dia més ennuvolat, pluja a molts indrets al nord del país, meitat nord, neu per sobre de 1.400 i demà farà fred a la meitat nord de Catalunya.
8: Doncs tocarà abrigar-se. Gràcies, Francesc, bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2 i gairebé 7 minuts. No hi ha hagut acord a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El Departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte que va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT. Tot plegat s'ha produït al seu del Departament d'Educació a Barcelona. Allà hi tenim el Martí Cuní i Sara Canyete. Sara, bon dia.
24: Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta negociació entre els sindicats convocants de les vagues i el departament ha quedat en l'aire i ho ha fet a l'espera que el departament faci arribar una nova proposta als sindicats abans de dimarts. Diuen que d'això en dependrà que reprenguin les negociacions o no. Els sindicats que no han signat l'acord diuen que les millores salarials són irrenunciables i que si no s'aborda aquesta qüestió no tornaran a seure. El Departament d'Educació evita referir-se explícitament en aquest capítol de retribucions. Diuen, però, que a l'acord hi ha marge de millora per plantejar millores laborals i que els faran arribar una nova proposta. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament.
25: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el Departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
24: Des d'USTEC, el sindicat majoritari posen el focus en la millora salarial. Diuen que aquesta és la primera qüestió que s'ha de resoldre en aquesta taula de negociació perquè aquí és on tenen el principal desacord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
26: Volem que ells ens traslladin un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però en canvi en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
24: I els sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, prioritzen la millora de recursos en escola inclusiva i en aquest sentit valoren positivament la nova proposta que avui ha presentat aquí al departament. Diuen que tothom està demanant més mans i esperen que s'arribi a un nou acord que incorpori els altres sindicats.
8: Bé, doncs mentre no hi hagi acord, i ja veieu que no hi és, el calendari de vagues al sector de l'educació avança. Avui les aturades són a Girona i a les comarques centrals de Catalunya. A Girona, una manifestació amb 4.500 professors ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits contra la gestió del govern. Demanen millores laborals i salarials. La vaga ha tingut un seguiment per sota del 10%, segons el departament, però en canvi, diu els sindicats, que està per sobre del 55%. Anem a Girona, Maria Núria Pereire.
0: Hola, bon dia. Doncs aquí unes 8.000 persones, segons el sindicat USTEC, però unes 4.500, segons la policia municipal, han participat a la manifestació. Han acabat davant la seu de la Generalitat fa pocs minuts. La protesta ha començat de bon matí, amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell, que està guarnits pel temps de flors, i han volgut fer una visita irònica, demanant als visitants que no mirin les flors i s'assumin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient al terra, han volgut fer una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
2: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
3: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
0: Estan determinats a continuar amb les protestes si no hi ha acords.
8: I mentrestant, el departament comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o les sortides del curs que ve. Des de l'administració expressen que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars on hi ha molts més representants, entre ells les famílies. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. Departament d'Educació, Miquel Jarque.
4: Bon dia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també se n'ha referit. Creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
5: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
4: Laura de Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a aquesta emissora, lliga el futur de les colònies d'estiu a les millores laborals de professors i monitors que fan sortides.
6: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
4: El sindicat CGT, a més, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa.
8: Tot això, l'endemà de la compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, on va demanar disculpes per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Núria Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes, Marriera.
7: Parlon ha admès que és probable que la pràctica d'infiltrar policies en reunions sindicals s'hagi fet durant anys.
14: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública en aquest cas no acaba d'entendre.
15: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
14: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
7: La consellera parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
14: La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
7: A més, ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
8: L'oposició tampoc no en té prou amb les explicacions dels responsables d'Interior i continua exigint dimissions. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
27: Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. Persistim en l'error. Han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
1: No es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe, es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
8: Les protestes dels mestres i professors no són només a Catalunya. Al País Valencià es manté la vaga indefinida en l'educació pública després que la reunió entre els sindicats i la conselleria hagi acabat sense acord. Els sindicats reconeixen avenços en la negociació, però insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. La proposta que avui els ha presentat la conselleria no inclou cap millora salarial pels docents. València, Alba Barbosa.
9: Els representants sindicals exigeixen que la retribució del professorat sigui un dels punts que la conselleria posi sobre la taula i s'emplacen a seguir negociant ara en una nova reunió prevista per a dilluns. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, troba a faltar concrecions, per exemple, pel que fa al reforç de plantilles.
10: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
9: I la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, s'obre a incloure el punt salarial en les pròximes negociacions.
11: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
9: La proposta de preacord d'educació planteja una reducció de ràtios, sense concretar de quan seria, la rebaixa d'alumnes per aula, simplificar la càrrega burocràtica, agilitzar les substitucions dels docents i impulsar el valencià en zones castellanoparlants. La reunió d'avui entre sindicats i conselleria és la primera des que va començar la vaga indefinida aquest dilluns. Centenars de professors s'han concentrat a les portes del departament reclamant la dimissió de la consellera.
8: Unes vagues, les dels mestres i professors, a una altra. Atenció, hi haurà una nova vaga a Rodalies a les pròximes setmanes, segons que ha pogut saber 3Cat Info. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Joan Garcia, bon dia.
12: Hola, Òscar.
8: Sabem les dates i quins efectes tindrà pels usuaris?
12: Les dates encara no. Sabem que o bé serà a finals de maig o a principis de juny i que, per tant, hi haurà serveis mínims amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més estrets. Segons els convocants, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal. Una geogràfica, que són els trasllats habituals que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i una de funcional, d'ascensos a càrrecs. Doncs amb aquests moviments, el personal disponible no dona per cobrir les places necessàries d'interventor. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe.
13: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
12: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners, que en altres comunitats ens expliquen sí que ha abonat quan ha passat un cas semblant. Els sindicats volen una reunió al més alt nivell amb la Generalitat per plantejar aquestes qüestions.
8: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida anem a Madrid, on ha quedat vist per sentència el judici del cas Pujol.
16: Catalunya migdia.
17: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
28: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu.
17: I finançament fins a 12 mesos.
28: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Pones.
29: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: La solidaritat torna a ser la protagonista d'avui. Hi ha persones que pensen, ja tinc el testament fet, ja és tard per fer un testament solidari. Però no ho és. El teu testament el pots modificar tantes vegades com calgui i incloure-hi una causa solidària és tan senzill com comunicar-ho al notari. Si inclous la Fundació Anesbat al teu testament, estaràs ajudant a erradicar malalties oblidades i a garantir el dret a la salut independentment d'on es neixi. És una decisió lliure, flexible i totalment compatible en protegir els teus, a més d'extraordinària. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org i descobreix com n'és de fàcil. El testament solidari va amb mi i amb tu.
18: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
21: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
22: Catalunya migdia.
8: Passen una mica més de 20 minuts de les dues. Acaba el judici a la família de l'expresident Jordi Pujol.
23: Bueno, pues, visto para sentencia.
8: Mig any després de la seva arrencada, fa pocs minuts ha quedat, com sentíem, vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, l'exdona del primogènit i 9 empresaris. La Fiscalia demana 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, 17 per la seva exdona, 14 pel seu germà Josep, 8 per la resta de germans i 5 pels empresaris. Anem a l'Audiència Nacional amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Revella. Bon dia.
24: Hola, bon dia. Per les defenses, el cas ha estat un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que les acusacions parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys i amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Avui hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució. Asseguren que no han comès cap delicte. Carles Monguilot, advocat que representa Gustau Huesa, ha contraposat el A por ellos amb l'Espanya en roba.
25: Cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
24: La sentència, diu el tribunal, no trigarà gaire, podria arribar abans de les vacances d'estiu.
8: La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, doncs, l'impost perdrà la reducció al 10% i tornarà al 21% habitual. La gasolina i el gasoil, que també es beneficien d'un IVA reduït, ho continuaran fent almenys fins al 30 de juny. El govern espanyol ho ha anunciat coincidint amb la dada d'inflació que s'ha fet pública avui i que es modera molt lleugerament. Els pagesos, però, alerten de futures pujades de preu de la fruita i dels cereals, Jordi Canal.
12: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual a l'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. Un dels motius, segons l'Institut d'Estadística, és l'abaratiment de la llum i del gas, d'aquí que l'executiu el retiri del benefici fiscal. Els carburants, en canvi, s'han encarit més d'un 15% i ho haurien fet el doble sense la rebaixa de l'IVA, segons el govern. Per això aquesta mesura i les ajudes als sectors afectats es mantenen i, segons Carlos Cuerpo, s'estudiarà si cal prorrogar-les.
26: Vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias estas 6 semanas que quedan hasta la finalización del plazo de este primer Real Decreto Ley y seguiremos viendo con los sectores, con los agentes sociales, cuáles son las medidas que seguimos necesitando.
12: Els agricultors, un d'aquests sectors afectats, diuen que la pujada de preu dels carburants i sobretot dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
30: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A més, seran collites més escasses perquè a causa dels preus i la falta de fertilitzants, que majoritàriament provenen de l'Orient Mitjà, hi ha agricultors que enguany no els han fet servir.
8: I encara en la pàgina econòmica, la Inspecció de Treball de Catalunya bat el seu rècord sancionador amb 53 milions d'euros l'any passat. Més de 14.000 infraccions detectades, bàsicament per incomplir la normativa laboral pel que fa al temps de treball i als permisos de feina. On més s'ha hagut d'actuar és el sector de la construcció i el camp agrari de Lleida Sarriera.
1: Infraccions que s'han acabat multant per la denúncia en la majoria dels casos de treballadors per qüestions relacionades amb el temps de descans o les hores extraordinàries i també per expedients que ha obert l'administració en matèria d'estrangeria o de seguretat social. Tot i això, gairebé la meitat de les actuacions que la inspecció va voler fiscalitzar el 2025 van ser per revisar que les empreses complien amb la normativa de la seguretat laboral, ja que són els errors en la seguretat precisament el que provoca més accidents a la feina. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha avançat que aquest any no faran una campanya específica per la regularització d'immigrants.
3: En aquests moments ens trobem en una primera fase, que és bàsicament informar i assessorar a les persones que es poden beneficiar d'aquest procediment, i la segona fase, pues, que començarà quan les sol·licituds finalitzin a finals de juny, que seria veure com podem treballar la seva inserció sociolaboral.
1: Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen els protocols contra la calor activats.
8: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Re, menys d'un minut de publicitat i de seguida aquesta visita històrica de Donald Trump a la Xina.
16: Catalunya migdia.
4: Si vols fer una...

0: migdia. 4 minuts i dos quarts. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen a la Xina voluntat de cooperació mútua. El president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després de l'última visita en un moment de baixa popularitat per la guerra de l'Iran i ha estès la mà al seu homòleg xinès, a qui ha qualificat d'amic i ha convidat a la Casa Blanca el mes de setembre. Xi Jinping ha defensat els dos països, diu que han de ser socis i no pas rivals, però també ha fet un advertiment a Donald Trump. L'avisa que si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan, les relacions entre la Xina i els Estats Units poden agafar un camí perillós. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
1: Bon dia. El president xinès ha ofert un banquet a Donald Trump al final de la jornada en què ha anunciat un acord per definir les relacions entre les dues potències des d'ara i els pròxims anys. Sentim Xi Jinping.
2: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
1: Aquest nou marc del que parla Xi seria una mena de guarda-rails que evitarien que es desbordi la relació perquè a Pequín i la seva economia no li convenen les fortes onades que genera Donald Trump, com ara la crisi pel tancament de l'estret d'Hormuz, que totes dues parts avui han reclamat que es torni a obrir. Clima positiu malgrat les diferències. El president xinès ha escoltat les paraules emfàtiques de Donald Trump. Com ara, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre els dos països seran millor del que han estat mai.
3: Quan hi ha hagut dificultats, les hem resolt. Jo us trucava i vosaltres em trucàveu sempre que hi havia problemes. La gent no ho sap, però sempre que teníem un problema el resolíem molt de pressa. I tindrem un futur fantàstic junts.
1: Xi Jinping ha promès als amos de les grans empreses nord-americanes que acompanyen Donald Trump un major accés al mercat xinès. Clima constructiu, ha dit la Casa Blanca, però el president xinès, que s'ha endut Donald Trump al Temple del Cel, un dels referents més icònics de la grandesa imperial xinesa, també ha marcat l'habitual línia vermella. Taiwan no es toca. En el resum de la reunió de la Casa Blanca, no es fa esment a aquest advertiment de Xi en la qüestió més sensible de les relacions bilaterals.
0: Doncs precisament avui el Kremlin ha anunciat que Vladimir Putin també farà una altra visita a la Xina, el seu principal aliat. Al marge de les maniobres diplomàtiques, Rússia ha protagonitzat un dels atacs més massius contra Ucraïna des de l'inici de la guerra després de la treva del Dia de la Victòria. En menys de 48 hores ha llançat més de 1.500 drons i desenes de míssils. El principal objectiu ha estat Kiev, on aquesta matinada han mort almenys 5 civils i una quarantena han resultat ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. El govern rus justifica que el bombardeig massiu només anava destinat contra infraestructura energètica i militar ucraïnesa i que han aconseguit els seus objectius. Ara bé, els drons i míssils també han colpejat una vintena d'edificis civils a la capital ucraïnesa i han fet ensorrar un bloc de 9 pisos on els equips de rescat encara busquen víctimes. L'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, retreu a Putin que aquest atac tan desproporcionat tingui lloc just després de la treva per la seva desfilada militar a la plaça Roja.
5: L'alto el foc ha estat un farol, ho hem vist moltes vegades, no et pots refiar de Putin. Veiem un gran nombre de cases destruïdes, molts civils que moren en una ciutat pacífica i aquesta guerra no és res més que un genocidi.
4: El govern ucraïnès creu que Putin ha fet servir la treva per acumular drons i míssils i preparar-se per aquest atac massiu. Zelensky ja ha promès una resposta justa. Fins ara tampoc s'ha complert l'altre compromís de l'alto el foc, un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. Segons el Financial Times, els generals russos han convençut el president rus que poden conquerir tot el Donbass a la tardor i està determinat a fer servir tota la força per aconseguir-ho.
0: Punt 2:45 de la tarda. Encara en informació internacional, al Regne Unit, el ministre de Sanitat, Wes Streeting, acaba de presentar la dimissió. Diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta laborista a les últimes eleccions. Streeting és un dels noms que es postulen per substituir Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Era un moviment esperat durant tot el matí. Finalment ha arribat la carta de dimissió del fins ara ministre de Sanitat, Wes Streeting. De fet, Streeting és de l'ala més a la dreta dels laboristes i assegura que queda clar que Starmer no pot liderar el partit per les properes eleccions generals del 2029 i li demana un debat obert per veure qui ha de fer-ho. Aquest és el pas previ per Streeting

0: postular-se en uns possibles, en unes possibles primàries dins els laboristes. Ara cal veure si té prou suport entre els diputats laboristes per presentar candidatura. Aquest matí, una altra possible candidata, Angela Rayner, ex-viceprimera ministra de l'ala més a l'esquerra del partit, ha explicat que la Hisenda Britànica l'ha exonerat de qualsevol delicte fiscal i, per tant, podria presentar-se com a candidata a substituir Starmer. Per tant, continua la inestabilitat política aquí al Regne Unit.
1: Tornem a Catalunya perquè la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no és fàcil. Al gremi de la jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen, Montse Poblet.
2: Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lladoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del gremi de jardineria.
3: Joan, és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
2: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
4: Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
2: Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mitjà i llarg termini, el problema desapareixeria. Necessiten anys per tenir arbres de les espècies i les mides que els demanen i, segons ells, sovint no se'ls encarreguen en prou temps.
1: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
5: Aquesta primavera viu la música als jardins de Santa Tecla la Vella.
6: Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo, soul i swing en un espai únic.
5: L'entrada inclou visita a la catedral i concert.
6: Una manera diferent de gaudir de la música en directe. Cada dissabte de maig a 12:45 del migdia.
5: Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix, sí, sí.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat,
15: no,
14: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
15: unia.
14: Que és
15: el mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
20: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si volia, és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
7: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 5 minuts de 2:45 i comencem la cultura anant a Canes.
22: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
23: Jo vaig notar com...
1: Aina Clotet està vivint com un somni a Canes la seva estrena com a directora de la seva primera pel·lícula. Debuta la Setmana de la Crítica amb Viva, on parla de la por a la soledat i a la mort, dos temes que l'apel·len directament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit un curt i la sèrie Això no és Suècia, ens ha confessat que se sent molt afortunada, però que també vol anar pas a pas.
25: Crec que estic digerint tot això, o sigui, en el fons les coses estan passant a una velocitat bastant ràpida, de que estic a Can, però ja fa com un mes que han començat com a passar coses que se m'escapen de les mans, com que estrenarem a França la pel·li a l'octubre, no?, amb una distribuïdora superimportant, i és veritat que s'obren com moltes portes que fa molta il·lusió, però alhora moltes ganes de viure el present i d'estar present.
24: A Viva, que també ha escrit i protagonitzat realitzat ha trobat un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Ella interpreta una dona que a la quarantena supera un càncer i entra en una espiral de bogeria per xuclar la vida fins al fons.
25: La veritat és que va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietaven. O sigui, la pel·lícula és ficció, però sí que dialoga molt amb mi, amb qui sóc jo i amb qui és la Valentina Viso, que és la co-guionista, no? I amb com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual, i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
24: Un film parlat en català que té moltes possibilitats d'endur-se premi la setmana vinent.
1: I ara, còmics. I és que a la vigília, perquè arrenqui una nova edició del Còmic Barcelona, volem reflexionar sobre el paper que juga el novè art en la cultura catalana. Ho fem amb el llibre Còmics, una immersió ràpida, de Jordi Ojeda, que acaba de publicar l'editorial Tibidabo. Valerio Vareda.
0: L'autor exposa les connotacions negatives amb què ha de conviure el còmic.
8: Pot contribuir a perdre aquests prejudicis que moltes vegades hi ha, de que si estàs llegint un còmic sembla que siguis un nen petit, perquè et veuen amb una novel·la gràfica a la mà i et diuen que fas llegint un TVO, no? Com si fos algú a criticar, no?
0: Jordi Ojeda, professor de la Universitat Tecnocampus i divulgador de la ciència a través del còmic, apunta un dels responsables d'aquesta situació.
8: De mitjans de comunicació no han contribuït a normalitzar aquesta idea, perquè, per exemple, quan hi ha un saló, les notícies que surten són gent disfressada, però després no sabem qui ha guanyat el premi del millor còmic del Saló de Barcelona. I jo crec que hem de remar tots, diguem-ne, a la una per poder recuperar aquest posicionament de la importància del còmic a la cultura popular.
0: Segons Ojeda, l'objectiu hauria de ser acostar-se al nivell del còmic a França. Aquí un treball d'èxit ven 3.000 exemplars, a França un milió.
1: I més coses? La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a la càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria amb les seves imatges més emblemàtiques. Barcelona, Montse Camps.
12: El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format, com el retrat de Sharbat Gul, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós, però també escenes captades de tot el planeta, des de Mongòlia al Paraguai, com la d'un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monzons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen peruà d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana, i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCurry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables, i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
15: That's just what gives us meaning.
21: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
12: Icons ocupa 3 plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
1: I una cosa més abans dels esports. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums publicats, presenta ara L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Estel Coletes.
23: La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'àguila negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
26: Vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Tantes coses com vulguis, no?
23: L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
1: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
1: Amb la lluita per la permanència del Girona avui i l'Espanyol ahir.
27: L'Espanyol va fer un pas important ahir per la salvació i el Girona se la juga avui.

0: importantíssim pel Girona. Aquesta tarda començarà el partit contra la Reial Societat, sent penúltim de la classificació i, per tant, en zona de descens, amb 39 punts, els mateixos que tenen el Llevant, l'Elx i el Mallorca, que és qui ara marca la permanència. I davant de tot això, el tècnic Mitchell va qualificar ahir el partit com un dels més importants de la història del club. Eduard Solà, quin és l'ambient avui, a les hores prèvies a aquesta decisiva cita?
1: Doncs mira, d'entrada, de nerviosisme, perquè la situació s'ha complicat i molt després d'haver tingut fa unes setmanes la permanència a l'abast, però també d'esperança que l'equip s'acabarà salvant si guanya els dos partits que jugaran a casa. Però, per guanyar-ne dos, primer ha de guanyar el primer, el d'avui, contra la Reial Societat. Després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui deixaria l'equip en una situació molt crítica, un empat el trauria del descens i una victòria el faria avançar 4 o 5 equips de la classificació. Ahir a aquesta hora vam sentir Mitchell assegurant que el d'avui és dels partits més importants de la història del club. Des del Girona també demanen el suport de l'afició, igual que els jugadors, que han fet diverses crides a les xarxes socials. I també l'entrenador Mitchell, que demana que es noti que ells s'hi juguen més que el rival i assegura que estan responsabilitzats.
2: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé. Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil, però és la realitat. Ja sé que la Real es juga també coses, tothom es juga coses en aquest partit, però nosaltres és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més, perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat i hem de demostrar que nosaltres ens ho juguem molt més.
1: El Girona s'enfrontarà a una Real Societat que amb 44 punts ja vam guanyar la Copa i, per tant, en plaça europea assegurada, ja ho té pràcticament tot fet. El Girona Real Societat avui a les 8 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans la transmissió pel partit al Tot Gira.
0: Doncs el Girona, que espera guanyar aquesta nit i que respira tranquil, és l'Espanyola i per fi va guanyar.
3: Quique García! L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea, avui vestit amb la granota, el casc, el pic i la pala, avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador. Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula, marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
0: Després de 18 jornades sense guanyar, de molts Catalunya migdia, on el Sergi Andreu ens deia, l'Espanyol busca avui la primera victòria del 2026. Ahir, els de Manolo González, Sergi Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Van guanyar el partit amb l'Atlètic Club, ara tenen 42 punts, 3 més que l'equip que marca el descens, i per tant dèiem que poden respirar més tranquils. Ahir vam veure el tècnic plorant d'emoció. Sergi,
4: sí.
0: Poden respirar tranquils? Com estan els ànims
4: mira,
0: avui?
4: Al club avui hi ha una alegria generalitzada important, també diré que continguda i molt, sobretot, molt d'alleujament. Saben perfectament que la permanència no està feta, són prudents, però està molt a prop. No sabem ben bé si caldrà un punt més o potser dos. Però vaja, l'Espanyol ho té a tocar després d'haver tancat la segona pitjor ratxa de la seva història, 18 partits sense guanyar. L'última victòria era del 22 de desembre contra l'Atlètic Club, justament, el retrobament de les victòries ahir, la primera del 2026, es va produir també contra l'equip basc amb dos gols a Pere Milla i Quique García al 69 i al 91. Ara bé, victòria patida, molt patida i treballada a la sala de premsa, un Manolo molt alliberat, conscient que s'ha d'acabar de rematar la feina.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
4: L'Espanyol, que ara visita diumenge el camp de l'Osasuna i rebrà la Reial Societat la setmana que ve, l'última jornada de Lliga, ara ho deies, de moment 42 punts, és 14è, però té el descens a 3 punts i està tot encara per decidir.
0: I el Barça, campió de Lliga, ja no podrà aconseguir la Lliga dels 100 punts perquè ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés en un partit on segurament encara es notaven les conseqüències de les celebracions del títol. Ramon Salmurri.
6: Tot i els missatges que sortien del vestidor, de la voluntat dels futbolistes i també de Hansi Flick, la ressaca emocional va poder amb el Barça. El tècnic alemany va carregar un 11 amb molts suplents, amb, per exemple, Wojtek Stenzner a la porteria, cosa que garanteix el trofeu Zamora a Joan Garcia, amb un debutant com Álvaro Cortés a l'eix de la defensa o amb jugadors com Casador i Bardagi a l'11 titular. El Barça va fer un partit de revolucions baixes i la diferència de necessitats entre l'Alavés i el Barça es va notar força. D'aquí aquesta derrota 1-0 que suposa l'adeu a l'objectiu de la Lliga als 100 punts. Dani Olmo.
7: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit.
0: Del partit d'ahir no es va guanyar, però sí que ens deixa una nota molt positiva, com és el debut d'un altre jugador del Barça Atlètic.
6: Álvaro Cortés, aquest central esquerrà de 21 anys, que a més va treure bona nota al partit d'ahir, que és el capità del Barça Atlètic, i que els problemes amb els centrals aquesta temporada, amb les lesions de Christensen i també de Araujo, l'han convertit en un habitual a les sessions del primer equip. Flick fa temps que hi compta, i ahir va ser el primer dia que li va donar minuts. De fet, li va donar tot el partit, un partit que el mateix Álvaro Cortés va resoldre amb nota.
8: Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, salir de titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
0: Avui juga el Madrid, rep l'Oviedo a casa, pendents de com reaccionarà el Bernabéu, perquè la crisi institucional està eclipsant l'actualitat esportiva. El Bernabéu s'ha posat en marxa el procés electoral, Florentino ha tornat a parlar, i es confirma també el primer nom que vol ser alternativa a la presidència blanca, Marcos García.
9: Només 24 hores després d'aquella roda de premsa que ho cremava tot, Florentino mantenia el discurs en declaracions a la Sexta. El fins ara president del Madrid i nou candidat insisteix que les lligues els hi han robat i insta al Barça que els demandi per les seves declaracions.
10: Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
9: Aquest matí el president de la Liga, Javier Tebas, ha fet una piulada dient que Florentino menteix quan diu això i que el Madrid es va mantenir inactiu, diu Tebas, pel cas Negreira, mentre el Barça era el seu amic, diu el president de la Lliga, per la Superliga. Pel que fa a les eleccions, com dius, avui s'ha posat el rellotge en marxa, la presentació de candidatures arrenca avui i s'allargarà fins al dia 23 de maig inclòs. Si passat aquest temps no hi ha cap alternativa, Florentino podria ser proclamat ja president el mateix dia 24. De moment, com dius, l'empresari Enrique Riquelme, en parlàvem ahir, que treballava de cara al futur, destaca que Florentino ha accelerat una convocatòria que ell tenia prevista per al 28.
11: Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
9: A 9:15, amb Mbappé de nou a la convocatòria, és un nou plebiscit al Bernabéu. Veurem si per Mbappé o per Florentino, aquest Real Madrid Oviedo.
0: El Barça femení encara ha de disputar 2 finals aquesta temporada. La primera dissabte, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Després ja arribarà la final de la Champions a Oslo. I en un equip de grandíssimes jugadores com té el Barça, comença a fer-se un nom, Maria Chesena, una de les joves perles blaugranes.
12: Sí, és Clara Serra Jordi, que amb només 18 anys és una de les jugadores del Barça amb més minuts a la Lliga i que ja s'ha fet un lloc al primer equip. Sobre la final de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el missatge dins del vestidor és clar. Tot i arribar com a favorites, les de Pere Romeu esperen un partit exigent i on pot passar de tot. Serra Jordi admet que encara està acostumant a viure aquestes setmanes com aquestes, però que ho donarà tot per l'equip.
13: Bueno, no, acostumant no. Cada final que vingui serà una gran oportunitat, però pas a pas, cada partit és important i intentaré jugar el millor possible. La veritat, el meu rol no ho sé, però el que sigui, intentar ajudar l'equip per emportar-nos les 2 finals.
12: La futbolista blaugrana també ha destacat la tornada d'Aitana Bonmatí com a factor clau i espera que Graham Hansen estigui disponible el més aviat possible. El Barça, amb aquesta final de Champions al cap de setmana vinent, vol començar aquest tram decisiu de temporada aixecant la seva 12a Copa de la Reina.
0: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Todavía Tenemos que luchar estas últimas jornadas.
0: Sense Tomic, lesionat, la penya busca poder jugar encara als play-offs de la CB.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
22: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: Català l'ACB, victòria del Barça davant el Granada i derrota del Hayo Post-Lleida a la pista del Breu Gandalugo. Això deixa l'equip de la Terra Ferma amb només dues victòries per sobre de les places de descens, a falta de tres jornades per al final de la Lliga regular. El Lleida, més, avui ha anunciat que l'any que ve ja no tindrà el Hayo Post com a patrocinador principal. I avui és el torn del Joventut de Badalona, que rep el Morabanc Andorra, Jan Ortúzar.
24: Amb la intenció de consolidar-se a la sisena plaça de l'ACB, els de Badalona depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició, ja que tenen un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Tot i la bona situació de l'equip, la lesió d'Ante Tomic pel que resta temporada pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar la categoria. Ara mateix són penúltims, cosa que els enviaria a primera FEB. Encara això, estan empatats a 9 victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa i venen de dues victòries consecutives. El jugador de la penya, Michael Rusic, ha parlat de la millora de l'Andorra recentment i que serà un partit difícil perquè els andorrans se la juguen per mantenir-se a la CB.
14: Ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, que ellos van a luchar duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB.
0: I un apunt més de bàsquet, a l'Eurolliga, el València és l'últim equip que s'ha classificat per la Final Four. Ho va fer ahir després de capgirar l'eliminatòria amb el Panathinaikos. El conjunt que entrena Pedro Martínez jugarà les semifinals amb el Real Madrid el 22 de maig. L'altra semifinal la juguen Fenerbahçe i Olympiacos. Comença a Gijón la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins amb 5 equips catalans, a més també del Fraga. L'equip de la Franja acaba de guanyar la Champions i aquesta tarda obre la competició jugant contra un dels catalans, Maria Chesena.
25: Sí, el Cerdanyola és l'equip que haurà de batre el recent campió d'Europa, el Fraga. Les catalanes ja han aconseguit un empat contra el seu rival aquesta temporada a la Lliga. De com ho afronten en parla la jugadora de l'equip vallesà, Gemma Soler.
26: I el preparem, la veritat, amb moltes ganes. Sabem que serà molt complicat i que haurem de ser quasi perfectes per poder neutralitzar a un Fraga.
25: Avui també juga a les 8 de la tarda un duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, primeres en la Lliga regular, venen d'una eliminació prematura en la Champions i volen refer-se d'aquesta decepció. El tècnic Lluís Rodero parla així del Manlleu, que tindran avui al davant.
27: Nosaltres esperem un rival molt defensiu, un rival que intentarà aprofitar
1: els nostres errors que puguem tenir, que per la nostra part hem de minimitzar, i un rival que és jove, que té qualitat i que hem de tindre el màxim respecte per ell. Nosaltres hem d'aconseguir ser nosaltres, fer el nostre joc i pensar en guanyar, que és el que venim.
25: I demà divendres es disputaran la resta de duels, el primer entre el Benvimbre i el Bigas i Riells a 4:45 de la tarda. Dues hores més tard, el Telecable de Gijón, que juga a casa, s'enfrontarà a un altre equip català, el Palau.
0: I encara parlant d'hoquei patins, ara us expliquem un nou èxit de Carla Fondaglori. Amb la Champions guanyada aquesta setmana amb el Fraga, la mataronina se situa entre les jugadores d'hoquei patins catalanes amb més títols de la màxima competició continental, Montserrat.
2: Carla Fondaglori i Coll suma un pòquer de títols de Champions després de la victòria amb el Fraga contra el Benfica 4-1 a la final disputada diumenge. La mataronina, que va fer un gol decisiu a la final, va sumar les altres tres Champions amb el Palau de Plegamans als anys 21, 22 i 25. Després de 8 temporades al Palau, Fondaglori va marxar l'estiu passat a Fraga, amb qui ha sumat una nova Champions al seu palmarès.
3: És un somni, la veritat, poder aconseguir aquests títols. Són molt especials i al final pues, aquesta ambició també dels equips que he estat d'optar aquests títols i de poder-los aconseguir, pues, no sé, jo la veritat que estic molt contenta i estic en un núvol encara que no vull baixar.
2: Anna Casarramon és l'altra catalana que també ha guanyat 4 Champions d'hoquei, 3 amb el Voltregà i una compartida amb Fondaglori al Palau l'any passat. La de Manlleu no en guanyarà més perquè es retira a final de temporada, mentre Fondaglori, amb 25 anys, encara pot sumar més títols europeus.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, la 6ª prova del Mundial, i a la plaça Catalunya ja està instal·lat el Fan Festival, un espai dedicat als fans del motociclisme, que obre les portes entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. I al circuit, Damià Aguilar, l'activitat ja està en marxa, també.
4: Amb una tornada sonada, la de Maverick Viñales, després d'una baixa de 6 setmanes, en un moment delicat, perquè es decideixen fitxatges.
5: Y no es solo continuar, es ganar. No es solo continuar. Para mí mi objetivo desde pequeño ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. Obviamente, el año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, pues tuve una lesión y hay que recuperarla.
4: I si voleu imaginar-vos quan podria tornar Marc Márquez, doncs sumeu-hi almenys les 6 setmanes de Viñales. No hi ha el tro de Cervera, però aquest cap de setmana tenim els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, i el pilot que defensa la victòria de l'any passat, Àlex Márquez. El subcampió va sortir de Le Mans Cap Cod, però a mesura que passen els dies recupera la motivació. Aquest matí, Honda ha anunciat, per altra banda, que Alberto Puig deixarà la pròxima temporada el càrrec de director de l'equip de MotoGP, i és des del 2018 per esdevenir consultor de la marca japonesa en competició. Aquest cap de setmana, transmissió en obert conjunta a 3CAT del Gran Premi de Catalunya.
0: S'ha acabat la temporada de la Superdivisió de tenis taula. En homes, l'Olot ha estat el millor classificat a la quarta posició i a les dones, les millors, també al quart lloc, han estat les jugadores del Reus Ganxets, Carles Vila.
7: Les reusenques van lluitar fins al final per la tercera plaça en una gran temporada on han jugat la fase final de la Champions i les semifinals de l'Europa Cup. El Reus Ganxets enceta un nou projecte amb Joan Carles Virgili, reelegit president durant 4 anys més.
23: Bé, pel meu proper mandat està clar, hi ha 3 eixos que són els principals del club: l'alta competició, el projecte social del club i l'escola, que per poder-los tirar endavant, el que se'ns ha demostrat des de fa 3 temporades, que la nostra instal·lació se'ns ha quedat molt petita per poder seguir creixent i complir aquestes expectatives.
7: En aquesta categoria femenina, el Tramuntana Figueres ha aconseguit la permanència. En canvi, en homes, l'Escala no jugarà la pròxima temporada a la Superdivisió.
0: I un apunt d'handbol, Antonio García no seguirà la banqueta del Fracking Granollers la pròxima temporada, després de ser el segon entrenador, el tècnic assistent, tot aquest any. Ho deixem aquí, el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, versió reduïda, perquè avui juga el Girona a partir de 3:15 i seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després...

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 14 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. Ara mateix en parlem, abans altres notícies les resumim primer en titulars. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta amb 4,95 megawatts de potència té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el seu centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa en el nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb les de sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Durant la visita a Calafell del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va poder parlar sobre els temes d'interès del municipi, on es fa necessària la intervenció de la Generalitat. L'alcalde li va exposar al president diversos temes: l'encaix territorial del Baix Penedès dins la vegueria Penedès,

0: l'impacte de la població no empadronada per motius sanitaris, la problemàtica del finançament dels municipis, especialment en els serveis socials, les polítiques del litoral sobre els moviments necessaris de sorra per al manteniment de les platges, la necessitat d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra entre Calafell i Cunit, la construcció de la nova seu del Consell Comarcal per desenvolupar els serveis de la Generalitat en els municipis de la comarca, el desviament de la C31 a la rotonda de la Creu Roja degut a les nombroses retencions de trànsit, la nova centralitat que es pretén desenvolupar al municipi entre Calafell i Segur generant noves activitats econòmiques. Un altre dels temes que es van tractar és la problemàtica de l'habitatge al municipi i la declaració del vot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. Va ser una reunió d'aproximadament mitja hora, profitosa, on es va dur a terme molta feina, apunta l'alcalde de Calafell, per desenvolupar i fer el seguiment. El president Illa es va fer una idea sintètica, però molt clara, de les necessitats del municipi de Calafell. El president de la Generalitat va signar el llibre d'honor del municipi i l'alcalde el va obsequiar amb una rèplica de l'agulla d'arreglar xarxes de pesca que hi ha al Passeig Marítim, obra de l'artista local Fina Oliver. L'alcalde també va obsequiar el president Illa amb tres llibres. De fet, doncs, els tres llibres van estar editats pels Amics del Patrimoni i l'alcalde Ramon Ferrer ha estat autor d'un d'ells. En la seva visita als habitatges, el president de la Generalitat va poder rebre també l'explicació del pla de barris de Cal Boulevard i les actuacions previstes per a millorar el barri i canviar la dinàmica actual. Des del balcó d'un dels pisos de lloguer assequible, el president va poder veure alguns dels espais on s'intervindrà. El pla de barris de Cal Boulevard ha estat un dels 22 projectes escollits en aquesta primera convocatòria de la Llei de Barris i suposa una inversió de més de 20 milions d'euros en els propers 5 anys, en aquest barri del sud del nucli històric del poble de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on viu una colònia de gats. Estaven a sobre d'un petit matalàs i tapats per una manta. Es troben en perfecte estat i el CREAC de Calafell se n'està fent càrrec. D'altra banda, una guineu femella jove està trobada a Montblanc per als agents rurals. Portava una ampolla al cap i per la ferida lleu en una de les seves potes podria haver estat atropellada. Els agents han portat l'animal al CREAC de Calafell, on la guineu ha estat atesa. Se la traslladarà a un centre de Terrassa, on es faran càrrec de l'animal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més temes d'àmbit local. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Són tres sessions, dos d'elles ja estan plenes, la de les 12 del migdia i la de les 7 de la tarda. L'aforament màxim és de 45 espectadors per sessió. Aquelles persones que vulguin veure màgia de prop i esteu interessats en assistir a la tercera edició del diumenge a les 5 de la tarda, aquest diumenge, heu d'enviar un correu electrònic a la següent adreça: depcultura@calafell.cat. Dep de departament, depcultura@calafell.cat, indicat que voleu assistir a aquesta sessió de les 5 de la tarda d'aquest diumenge per veure màgia de prop amb l'espectacle de Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya. Recordem que ha estat aquí als estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i ens ha fet alguna demostració del que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Calafellenc. Hem parlat amb ell i els oferirem l'entrevista a través de les nostres xarxes socials i també al nostre canal de YouTube a Calafell Televisió.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva, amb 7.924 panells i una potència nominal de 4,95 megawatts. El projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió, de 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexun té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell continua avançant per portar endavant durant els pròxims mesos el projecte que preveu transformar el Parc del Botafoc. En total, la nova zona verda abastarà 4 hectàrees i la proposta serà impulsada per Anna Coelho i Arquitectura, qui va guanyar el concurs públic per executar el projecte. Després de modificar diversos punts del contracte, podrà començar a plantejar l'espai. En concret, les modificacions informades en un procediment negociat fan referència a l'adaptació del contracte de la proposta que facilitarà la rebuda de la subvenció FEDER de la Unió Europea, que portarà 4,5 milions d'euros per dur a terme la iniciativa, l'ajuda més gran aconseguida mai, al Vendrell. Amb aquest pas, el consistori vendrellenc assegura que treballa per engegar la licitació abans de l'estiu. L'endarreriment en el projecte, segons el consistori, prové del retard de l'intercanvi de documentació amb l'empresa creadora de la proposta. La superfície que afectarà el projecte serà de 54.000 metres quadrats i tindrà com a objectiu recuperar el paisatge perdut del nucli urbà del Vendrell, aprofitant la riera. Serà al centre del Parc del Vendrell, un punt verd al centre del municipi. En aquest sentit, es destaca que el nou parc es complementarà amb les actuacions de renaturalització sobre la riera de la Bisbal, que es definirà i connectarà amb l'eliminació de barreres arquitectòniques i la promoció dels espais naturals. L'espai es dividirà en dos espais remarcats i separats per un talús, compartint un disseny que promogui l'ús cívic del lliure i la relació ciutadana. El futur parc del Botafoc planteja la construcció de diversos equipaments per generar zones d'ombra, així com espais de lleure i esport polivalent, on també es preveuen celebrar actes musicals. Els recintes contemplen l'ús per gent de diferents edats, amb més zones de pícnic i d'estada. També s'espera incrementar la vegetació de la zona i potenciar l'arbrat amb l'ús d'espècies autòctones i diversos camins adaptats per als visitants del parc. El recinte haurà de servir per situar la natura al focus de l'activitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Ara passem a les notícies d'àmbit general. El Banc de Sang ha impulsat una campanya per incrementar les aportacions de plasma i animar els donants habituals a alternar les donacions de sang amb les de plasma. És la primera vegada que l'entitat posa el focus en el plasma, un component que, segons s'ha dit, ha passat a ser tan necessari com la sang. Tot i que la mitjana d'aportacions de plasma per persona ha augmentat en els darrers anys, el Banc de Sang assegura que la xifra encara és insuficient. Han detallat que el 2025 aquesta mitjana va ser de 2,2 vegades anuals i ha calculat que per assolir l'autosuficiència en plasma caldria doblar aquestes dades. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any. El Banc de Sang ha recordat que el plasma és un líquid transparent i groguenc que forma part de la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. Amb l'objectiu d'aconseguir més aportacions de plasma i complir amb la directiva europea, el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya quan cal i som. La iniciativa vol conscienciar la ciutadania sobre una necessitat poc visible que afecta milers de persones. La campanya es desplegarà durant tot l'any a les xarxes socials, espais publicitaris i audiovisuals, així com punts de donació del Banc de Sang i Teixits. L'objectiu és recordar que les persones que donen sang també poden donar plasma. La mitjana actual d'aportacions de plasma per persona ha crescut a les dues darreres temporades, però encara és insuficient. Si aquesta xifra es doblés o hi hagués més alternança entre aportacions de sang i plasma, s'arribaria a una mitjana de 4 anuals. Això permetria cobrir les necessitats dels pacients. Pel que fa a la sang, la mitjana actual és més baixa, 1,39 vegades anuals. Això es deu al fet que les dones només poden donar sang 3 vegades l'any, els homes 4. Per aquest motiu, l'objectiu de la nova campanya és incrementar el nombre de donants mixtos, és a dir, persones que alternen les aportacions de sang i plasma, especialment entre els que actualment només dona sang i els nous donants. Actualment hi ha més de 7.600 donants mixtos. L'objectiu és augmentar-ne el nombre, sobretot entre les més de 160.000 persones que només donen sang. Tot i que no tothom que dona sang pot donar plasma, una part important sí que podria alternar les dues aportacions. Per això, els professionals dels punts de donació del Banc de Sang i Teixits proposaran aquesta opció amb més freqüència quan sigui possible. A Catalunya es calcula que més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma de manera permanent. Més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Actualment, però, només es cobreix el 39% de les immunoglobines necessàries en plasma procedent dels donants. Les immunoglobines s'han duplicat durant l'última dècada. La meitat es destinen al tractament de les immunodeficiències primàries, malalties congènites minoritàries, en què els pacients tenen problemes per generar defenses contra les infeccions. A més, cada vegada es fan servir més per tractar moltes altres patologies i símptomes, gràcies a les seves propietats immunodoloradores i antiinflamatòries. Per tot plegat, les aportacions de plasma han esdevingut prioritàries i el Banc de Sang i Teixits anima les persones que donen sang habitualment a alternar les aportacions de sang i plasma.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I un equip de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, investiga una nova tecnologia per als tractaments de càncer o hipertensió pulmonar. Es tracta de nanocàpsules intel·ligents que dirigeixen els fàrmacs exclusivament al teixit malalt. Tenen la mida d'un virus inferior a la d'una cèl·lula sanguínia. Estan fabricades amb biopolímers compatibles amb l'ús mèdic. Que el fàrmac vagi exclusivament al lloc on ha d'actuar permet administrar dosis molt menors de medicació i, per tant, reduir la durada dels tractaments, així com minvar, en gran manera, els efectes secundaris. Tot i que queda molt per la formulació final d'un producte farmacèutic, és una tecnologia que permetrà tractar altres patologies. La recerca de les nanocàpsules intel·ligents va començar l'any 2018. L'equip de la universitat ha aconseguit un alt nivell de control sobre la qualitat i la composició de les nanocàpsules i han fet proves in vitro amb experiments en cèl·lules en condicions de laboratori, amb resultats positius que indiquen que la tècnica funciona i que té potencial. Els investigadors destaquen que aquesta tecnologia podria ampliar el ventall de pacients aptes per a determinats tractaments, incloent infants, dones embarassades o persones amb altres patologies, en què els efectes adversos dels tractaments convencionals són especialment problemàtics. També obre la porta a recuperar fàrmacs que, tot i ser molt efectius contra el càncer, han estat descartats fins ara perquè resultaven massa agressius per al teixit sa. De fet, la tecnologia no es limita al tractament del càncer o a la hipertensió pulmonar. Té potencial per tractar altres patologies, com infeccions on dirigir els antibiòtics i reduir el problema de la resistència que se n'està creant.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Aquest pas suposa la creació del Catalunya Sud Cancer Center amb col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és el tercer centre hospitalari de Catalunya i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'acredita com a Cancer Center. Es tracta d'un segell que reconeix l'excel·lència a l'atenció integral del càncer. S'avaluen 345 punts de 9 òrgans, àmbits del tractament oncològic dels centres, com ara la governança, la implicació del pacient, la multidisciplinarietat i la recerca i la recrea. Escoltem el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, diu que si l'acreditació ajuda a crear talent, a la llarga podrien oferir nous tractaments.
2: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no? Però, bàsicament, és més important endreçar el que tens que intentar fer una coseta més, que si n'has de fer poques, més val que la faci un, que en fa moltes, a 100 quilòmetres, que no passa res. De càncer no s'entenen masses a la vida i val la pena curar-los.
0: Explica que també millorarà l'atenció dels pacients.
2: L'acreditació de la UEFI et diu que realment has de comptar amb el pacient per tot. És a dir, el pacient participa. Aquesta visió paternalista de que tot pel pacient però sense el pacient, això no val. Avui el pacient ha de participar amb com se l'ha de tractar. Hi ha grups focals de pacients que ens han dit què trobaven a faltar.
0: D'altra banda, la gerenta de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Marta Milà, destaca que la visió estarà centrada en la persona.
3: I sobretot quan hi ha aquesta visió humana, no?, i centrada en la persona, que és el que deia el doctor Gomà. El que fa és que aquesta cultura s'estableixi en tota la institució, que és molt important, i a més estàs obligat a reacreditar-te. O sigui, que el que no pots és baixar l'atenció, sinó que sempre vas sumant. Per tant, és molt garantista a nivell de la ciutadania, del pacient i de les famílies. Per tant, de fet, va en sintonia, no?, amb totes les polítiques del Departament de Salut, tant de el que dèiem ara, no?, decisions compartides, no?, que no estableixi el metge quina és la millor oportunitat per tu, sinó que es prengui decisió compartida amb la ciutadania. I tot aquest tema, tot aquest tipus d'acreditacions a nivell europeu, pues, està basat en aquesta cultura.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
4: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
5: Aquest any, després d'algun any de deixar-la, de que no s'havia fet, doncs aquest any li van proposar de recuperar-la. Llavors el senyor Ramon, alcalde, em va dir, em sembla perfecte, Ferran, doncs mira, l'organitzes tu i que t'ajudi a Bajal i l'Ajuntament. I bueno, amb això estem.
4: Inscripcions gratuïtes.
5: Sí, és totalment gratuïta. A més, bueno, hi ha inscripcions, es faran dins de la gratuïtat d'aquesta festa, doncs es farà algun obsequi per tot el que vingui. En fi, serà una gran festa, com ha sigut sempre.
4: Ara, fa poc, veu fer la presentació oficial aquí a la plaça dels Països Catalans en companyia del Club Tricalafell, sí, i els seus triatletes amb les bicicletes que portaven.
5: Sí.
4: Una imatge molt única.
5: Aquest any comptarem amb ells, que també li va donar molta il·lusió de poder participar. I dins d'aquesta festa de la bicicleta també farem la sisena exposició de bicicletes clàssiques. Ho posarem tota la vegada i la gent que vingui podrà gaudir de tot aquest espectacle.
4: Mm? Les bicicletes clàssiques, que ja coneixem alguna història, però per qui no la conegui, explica'ns alguna anècdota relacionada amb elles.
5: Sí. Bueno, amb aquesta exposició, sobretot, destacaran molt les bicicletes que es deixa al museu del senyor Ramon Magrinyà. Són bicicletes que tenen, són bicicletes 1.800 i alguna cosa, és a dir, ja són joies, les recuperem perquè la gent pugui disfrutar de veure-les, i a més, totes les que tenim nosaltres, i alguna que tinc jo, de les 40 que tinc a la col·lecció meva. Tinc bicicletes també de 100 anys i que, bueno, no poden estar en un magatzem, s'han de treure, han de viatjar com viatgen, anem a trobades de bicicletes clàssiques en uns altres llocs d'Espanya, Navarra, València, Múrcia, i ells també venen aquí amb nosaltres, no?, a veure'l. I aquest any vull fer un apartat dins d'aquestes bicicletes clàssiques, de bicicletes temàtiques. Inclús posarem dos militars, una de la policia, molt curiós, perquè és de la policia local de Calafell, que fa 14 anys patrullaven a l'estiu amb pantaló curt de policia per la platja, amb bicicletes.
4: I amb bicicletes. Sí, ara sí, amb porten bicicletes. Motocicletes.
5: Sí, sí. I una d'aquestes bicicletes me la van regalar. I llavors aquest any sortirà. També un veí, una bona persona, fa anys l'Espanyol, el Club de Futbol Espanyol, va fer també una sèrie de bicicletes, una edició especial, i me va regalar una que també té molts anys. També les posarem. Una de bombers, una bicicleta de bombers, molt xula, una de correus. És a dir, valdrà la pena que vinguin a veure-la.
4: Molt bé, però ara parlem de la festa de bicicleta, perquè és qüestió de que les persones s'hi apuntin de totes les edats, a més, perquè aquesta proposta és apta per tots els públics.
5: Sí, sí, aquí pot vindre des d'un nen amb una bicicleta d'aquestes, d'un tricicle d'aquells, que encara que ho porti el seu pare, fins persones de l'edat que sigui. Havent trobat alguna persona de 80 i pico d'anys que ha participat en aquesta festa. I, bueno, poden vindre amb qualsevol tipus de bicicleta. La qüestió és participar, passar-ho bé i passar un gran dia. Ja està.
4: Com serà el recorregut, Ferran?
5: El recorregut sortirem del pavelló de Joan Ortoll, allà farem tota la festa, allà es concentrarem a les 10 del matí, es concentrarem, el que vingui abans ja podrà entrar perquè estarà tot preparat, i en acabat sortirem pel Passeig de la Unió, agafarem la carretera fins al Port de Segur. Allà esperarem una miqueta, estarem una miqueta allà descansant i farem la tornada. A la tornada, es farà una rifa, es rifarà una bicicleta molt xula, molt maca, una bicicleta de muntanya, es vendran uns tíquets a preu de 2 euros, el tíquet. Abans de marxar, s'entregarà una motxilla habitualment a dins i per tot el que vingui. I aquest serà el recorregut. Després allà n'hi havia alguna entrega més de premis. Estem mirant a veure si el Abascal, José Manuel Abascal, pot portar, com ja va fer amb l'última festa de la bicicleta, que va portar Miguel Indurain i va participar amb nosaltres, va vindre amb nosaltres, a veure si aquest any pot vindre una altra vegada o un altre ciclista de nom. És dir, que valdrà la pena que el que vingui disfrutarà molt, des de l'Ovo.
4: Són 10 quilòmetres en total, si no m'equivoco?
5: Em sembla que anar i tornar són 10 quilòmetres. Però, bueno, no és competitiu, és anar passejant, és anar disfrutant i passar-ho bé.
4: Sí, que quedi clar, que no és competitiu, ni la bicicleta ha de tenir unes determinades característiques, sinó que simplement doncs és una reunió de persones que volen donar un tomb per aquí, per Calafell.
5: Sí, és un passeig, no sé. És a dir, és pujar en bicicleta, disfrutar de tot el que farem allà, sortir a donar un passeig, tornar i continuar disfrutant de la festa de la bicicleta.
4: De quina manera intervé la banda de timbals i gralles?
5: Vale. La banda de timbals i gralles, primer, intervé fent una actuació. Farem una actuació abans de sortir, perquè molts de la banda vol participar també en bicicletes, i aquesta és una. I després, de part de l'organització de tot aquest event. És a dir, col·laborant molt, molt, molt...
4: Activament i a sobre,
5: amb el,
4: no?
5: Amb l'Ajuntament, i, bueno, pues, l'està organitzant, no? Amb ells. La banda ha buscat sponsors, s'ha preocupat de la bicicleta, de tot una mica. És a dir, és un compartir aquesta organització.
4: Hi ha un màxim de participants o no?
5: No. Pot vindre tot el que vulgui. Ah, també poden vindre les persones amb patins lineals. Poden vindre. I amb patinet, també, tot el que tinguis rodes.
4: Clar.
5: Doncs, pots participar.
4: Les inscripcions es fan a athleticevents.net.
5: Correcte.
4: Amb TH, athleticevents.net, sí. O bé també a la regidoria d'esports.
5: A la regidoria. Allà se li podrà donar el dorsal, i el que baixi directament a la festa sense dorsal, una hora abans, el podrà recollir. Allà.
4: La concentració és a les 10 del matí i sortida a les 11.
5: A les 11.
4: Com hem dit, el poliesportiu Joan Hurtoll.
5: Sí.
4: La recollida de dorsals es fa el 29 i el 30 de maig, des de 9:45 del matí.
5: Perfecte.
4: Fins a les 2 del migdia a la regidoria d'esports, que recordem que està a l'avinguda Vilarenc número 2, al costat del centre esportiu Vilarenc Aqua.
5: Sí, sí, sí.
4: El que dèiem, recorregut de 10 quilòmetres, i les inscripcions es tanquen el 25 de maig. Per
5: exacte.
4: Tant, hem d'anar...
5: Correcte, és així.
4: Hem d'anar, sí, apuntant-nos.
5: Sí, és així.
4: Què representa per a tu, Ferran, aquest esdeveniment?
5: Bueno, em representa molt. Primer perquè ja sabeu que estic molt vinculat al món de la bicicleta, i després que aquest event lo pugui organitzar la banda... Bueno, pues per nosaltres, per tota la banda, és algo molt important. O sigui que estem volcant i col·laborarem al màxim. És a dir, tenim molta il·lusió i moltes ganes.
4: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure properament al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia. Els esports, la Roser Ribas, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i que passin un molt bon dijous.
1: L'informatiu.
6: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: A Calafell Ràdio, Daiquiri, la millor música llatina.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Moments de clàssica. Moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Hem començat el programa d'avui amb un ària de George Friedrich Händel, L'Ascia ch'io pianga, de l'òpera Rinaldo de 1711. És una expressió d'anhel i melancolia cantada per la protagonista, Almirena. Ens ha dit: deixa que plori la meva cruel sort i que sospiri per la llibertat. Que el dolor trenqui aquestes cadenes del meu martiri. Tan sols per pietat. Hem sentit la versió de Farinelli, ja sabeu, un castrat i famós. Ara entrem en una nova obra de Händel, Música para los reales fuegos de artificio. És una de les obres més conegudes de Händel i fou composada per un festival a l'aire lliure a Londres el 27 d'abril de 1749 per acompanyar les celebracions reials que marcaven el final de la guerra de successió a Àustria i celebrar el Tractat d'Aquisgrán, que suposava un acord entre Alemanya, França i Holanda després dels problemes generats per la successió espanyola. És una suite de varis números enllaçats amb una primera obertura amb pompa cerimonial. Les van utilitzar 24 oboès, 12 fagots, 9 trompetes, percussió i corda. L'assaig general de la música fou obert al públic. Fou un èxit impressionant, ja que més de 12.000 persones varen acudir a l'event i el va causar un enorme embut de carruatges en el pont de Londres, que va durar 2 hores. Sentint, doncs, aquesta obra que hem de dir que es va sol·licitar a Händel l'ús d'instruments més contundents, com eren els de vent i els timbals, que alhora eren signe de majestuositat i poder. I ja veureu, sobretot al principi de l'obra, que sembla que hi hagi una competició entre la música i els focs. Escoltem, doncs, Música para los fuegos de artificio.

Una altra de les composicions de Händel destacable és Zadok de Priest. Va ser l'himne de coronació del rei Carles III i ha estat invariablement l'himne de la coronació de tots els reis d'Anglaterra. Segur que us sonarà molt, doncs és l'himne de la UEFA Champions League en què es va encarregar el compositor Tony Bryden la creació d'un himne i aquest va versionar Zadok de Priest, que escoltem a continuació.

estimada. Una lletra una mica exòtica, quasi com un joc. Sentim Ombra Mai Fu i ens canta el tenor Fritz Wunderlitz.

De la seva obra operística podem enumerar Jerjes, Julio César in Egipto, Israel en Egipto, Saúl, Alcina, Rinaldo, La fiesta de Alejandro o Josué. Ara, a continuació, sentirem el tema Passacaglia, Passacaglia, en la versió pianística, una petita peça carregada de bellesa que ara se li diu de relaxing.

A continuació sentirem Son nata a lacrimar, de l'òpera Giulio Cesare. Per plorar vaig néixer i sempre ploraré la pèrdua del meu consol. Si ens ha tradit el destí, no hi cap esperar dies alegres i serens. Després sentirem Dove sei amato bene, de Rosalinda, que ens diu: on esteu, meu estimat? Vine a consolar la meva ànima. Estic presa de turment. Sols amb tu puc estar. I en tercer lloc sentirem Mi lucigna il dolce affetto, m'enlluerna el dolç afecte, de l'òpera Alcina, que ens diu: però qui sap, tema convé que em traeixi el seu amor.

I a poc a poc hem arribat al final del programa, no sense abans oferir-vos un tema més de Händel, l'arribada de la reina de Saba, de la Sinfonia Salomon. I amb això, amics i amigues, ens despedim fins al pròxim programa. Que tingueu molt bona setmana. Adeu!

0: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Som a dijous, dia 14 de maig de 2026. I aquí comença una nova edició d'aquest programa magazín, el Calafell Matí, que al llarg de 4 hores, com sempre, fins la 1 en punt del migdia, a Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de la FM i a través de la nostra emissió online, doncs aquest programa que combina actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. I tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per connectar amb la nostra proposta. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Doncs sí, que tot a punt, tot preparat per ser un dia més. Aquesta, la vostra companyia. Engeguem, com sempre, d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades, les celebracions, les efemèrides d'aquest 14 de maig. També amb el temps, la previsió meteorològica d'en Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i avui tindrem, a partir de 9:45 del matí, l'espai l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, donant resposta a les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu, disposeu d'una línia telefònica, obrirem línies perquè pugueu parlar en directe amb l'alcalde. Si marqueu el nostre telèfon de la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: El de sempre, 977-69-91-00. També disposeu d'un WhatsApp per enviar-nos les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al 647-751-883.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
0: Ja les podeu enviar ja mateix. Les escoltarem o llegirem durant l'emissió d'aquest espai de l'alcalde, avui dijous, a partir de 9:45 i fins les 10 del matí amb Ramon Ferrer. I aquí estarem fins la 1, compartint altres espais, perquè a partir de 10:45 arriba el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui parlarem dels primers artistes que va tenir Calafell. A les 11 del temps l'actualitzarem amb Josep Miró, la seva crònica del temps per avui dijous, també de cara demà divendres i també del cap de setmana. I a partir de les 11 i pocs minuts, el sergent de trànsit de la policia local de Calafell, el Dani Galán, ens parlarà dintre de l'espai de la policia local d'una nova campanya de control a bicicletes i a patinets que es realitzarà la propera setmana. Tindrem les històries de la música, l'Ignasi Guilo i el Xavier Andreu, que vindran a la ràdio a partir de 11:45, una setmana més, per seguir repassant les 500 millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12, espai de vida saludable. Avui parlarem, com sempre fem amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell, avui parlarem de l'adolescència. I abans d'arribar a la 1, tram final per escoltar música, consells i l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, som-hi, al Calafell Matí, a Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: 9:04, i com sempre fem, repassem les dades del dia amb el guió i els àudios que ens prepara el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Vinga, anem a conèixer que celebren aquest 14 de maig. Avui és el Dia Continental de l'Assegurança a Espanya i Amèrica. Una data que es va escollir perquè el 14 de maig de 1908 es va establir a Espanya la primera llei reguladora de l'assegurança privada. A més, el mateix dia de l'any, 1949, es va celebrar a New York City la primera conferència hemisfèrica d'assegurances. I avui, 14 de maig, també és l'Ascensió del Senyor. És una de les solemnitats més importants del calendari cristià i que celebra, doncs, 40 dies després del diumenge de Resurrecció. Una festivitat que commemora el moment en què Jesucrist, després de ressuscitar, ascendeix al cel davant dels seus deixebles, culminant així la seva missió terrenal i anunciant l'arribada de l'Esperit Sant. Doncs aquestes són les dues celebracions internacionals mundials d'aquest 14 de maig. I n'hi ha artistes que van néixer un dia com avui. Començarem per Jack Bruce. Va néixer el 14 de maig de 1943. Baixista i cantant de Cream, considerada una de les bandes més importants i influents del rock clàssic. Avui recordem a Jack Bruce. Va néixer en el 1943, un 14 de maig com avui.

Més efemèrides musicals. Bobby Darin va néixer el 14 de maig del 1936, cantant icònic dels 50 i dels 60 del segle XX, recordat per clàssics com Mac the Knife o Beyond the Sea. Va ser una de les grans figures del pop i jazz vocal de la seva època. Avui recordem a Bobby Darin.

també avui les efemèrides ens porten a 129 anys enrere. El 14 de maig de 1897. Va ser el dia que va néixer, un dia com avui, 14 de maig, va néixer en aquell 1897, Sidney Beckett, pioner del jazz i un dels músics més importants de la història del gènere. La seva influència va ser fonamental en el desenvolupament inicial del jazz modern. Avui recordem a Sidney Beckett.

Tenim més efemèrides. Per recordar que el 14 de maig del 1952 va néixer David Byrne, cantant i líder de Talking Heads, una banda clau del rock alternatiu i de l'art rock, molt influent dins de la música moderna i experimental. Avui David Byrne compleix 74 anys.

Hem celebrat el naixement d'aquests quatre artistes. No ho celebrarem, però sí que recordarem que un dia com avui, un 14 de maig del 2015, va morir B.B. King. B.B. King, considerat el gran rei del blues, el seu nom real era Really B. King, i va revolucionar la guitarra elèctrica amb un estil elegant i ple d'emoció, influenciant generacions de músics com Eric Clapton o Jimi Hendrix. B.B. King va portar el blues de petits locals del Mississippi als grans escenaris del món amb cançons mítiques com The Thrill Is Gone, aquesta que estem escoltant, i sempre amb la seva inseparable guitarra, la Lucille. Va actuar fins ben entrada a la bellesa i va guanyar 15 Grammys al llarg de la seva carrera. Va morir un 14 de maig com avui del 2015, quan tenia 89 anys. Va deixar una gran empremta inesborrable en la història de la música. Avui recordem a B.B. King.

Sap greu, eh? Tallar aquesta gran instrumentació d'aquesta cançó i recordant a B.B. King. Anem per l'última de les efemèrides d'aquest 14 de maig, perquè avui, 14 de maig, també cal recordar una de les grans veus del segle XX, com va ser Frank Sinatra. Tal dia com avui, de l'any 1998, va morir a Los Angeles la veu Frank Sinatra. Com era conegut arreu del món, la veu. Amb una carrera de gairebé 6 dècades, Sinatra va enregistrar més de 1.300 cançons i va vendre milions de discos, convertint-se en una icona absoluta de la música popular. Nascut a Hoboken, a Nova Jersey, en el 1915, Frank Sinatra va triomfar tant en la música com en el cinema. Va popularitzar cançons clàssics com el My Way, el New York, New York o el Fly Me to the Moon, i fins i tot va guanyar un Oscar com a millor actor secundari per la pel·lícula D'aquí a l'eternitat. Una veu elegant, inconfusible, que va marcar generacions i que encara avui continua sonant, per exemple, a les ràdios, a les emissores, també en pel·lícules i a playlists d'arreu del món. 27 anys després de la seva mort, Frank Sinatra continua sent sinònim de classe, de swing i d'eternitat musical. Doncs ens quedarem amb la veu, amb Frank Sinatra. I aquest Fly Me to the Moon per començar el Calafell Matí d'aquest dijous. Bon dia i bona hora, família.

0: Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: 9 del matí, ara mateix, amb 14 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, després de les dades del dia, les efemèrides musicals, sabeu que ens agrada començar la jornada estant ben informats. Ho portem fent des de les 8 del matí amb la Mireia Romaguera fins les 9 i ara a partir d'ara amb el Calafell Matí i amb el temps amb Josep Miró i la seva crònica matinal. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable i assolellat, amb cel clar bona part del dia, tot i que primer al matí hi ha hagut alguns núvols que a hores d'ara ja van a menys i de mica en mica ens quedarà un cel clar. Gran part del dia pot sortir algun núvol puntual o també al final del dia i poca cosa més, amb una temperatura que pujarà una mica, ja ho ha fet de nit, que no hem baixat dels 15 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 22 o 23, amb una humitat baixa. Vent de ponent o mestral, feble al matí i moderat en cops forts a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia. Aquest vent també és el responsable d'aquesta pujada temporal de temperatura, perquè és un vent que arriba una mica rescalfat. Per demà esperem que el temps sigui variable, amb un cel ennuvolat a gran part del dia, sobretot al matí. Potser hi haurà algunes clarianes al migdia, poc destacables, i cel tapat a la tarda amb el pas d'un sistema frontal poc actiu que ve del nord, que portarà aire fred darrere seu, i això farà que el cel es tapi i fins i tot que pugui deixar algunes pluges febles al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que aquesta nit es mantindrà bastant alta, entre 14 i 15 graus, però demà la màxima baixarà molt i ja no passarà els 19, amb una humitat baixa i visibilitat excel·lent. Vent moderat, de mestral, amb algun cop fort a la tarda i fent que la mar continuï moguda amb maror. De cara a dissabte, al cap de setmana, el temps seria més estable, però amb unes temperatures una mica més baixes, sobretot de nit.
1: Gràcies, Josep, per la crònica, la informació meteorològica. Doncs ara mateix bufa el vent aquí a Calafell, cels blaus, cels nets, i la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, a hores d'ara, és de 15 graus centígrads. Doncs vinga, després del temps, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de conèixer el que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Avui començarem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlen de l'impuls d'una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Sant Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental d'un projecte de la planta solar fotovoltaica al terme municipal de Sant Oliva, aquí al Baix Penedès. Amb 7.924 panells, una potència nominal de 4,95 megawatts, el projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kilovolts i 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexon SP3SL té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros. I també ens parlen de la vaga dels docents del Penedès que clamen a Vilafranca contra la política educativa del govern. La protesta reuneix professionals de les quatre comarques de la vegueria, també del Baix Penedès. I Educació xifra en un 17,78% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i al Penedès a la una del migdia, amb dades del 79% dels centres. I és que prop de 3.000 docents, segons els sindicats, s'han manifestat aquest dimecres al migdia a la capital de l'Alt Penedès per fer sentir el seu malestar en el marc del calendari de mobilitzacions iniciat aquest dimarts. Mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, del Garraf i també de l'Anoia han estat convocats a la protesta tenyida de groc, des d'on s'han proclamat càntics contra la gestió política del sistema educatiu i s'ha demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó. Entre els manifestants hi ha hagut també famílies amb infants. Després de l'aturada a tot Catalunya, la d'aquest dimecres, ha estat la primera vaga territorial convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. L'aturada també ha estat convocada a la comarca del Baix Llobregat, com dèiem, a l'Alt i Baix Penedès, i també doncs, a altres comarques que formen part de la vegueria. Econet impulsa una nova iniciativa popular per transformar la Festa Major amb els equips mullats i cremats. Es tracta d'un projecte que planteja la creació de dos grans equips populars per protagonitzar activitats, reptes i accions lúdiques durant la festa. I és que Cunit prepara una nova proposta festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una celebració encara més participativa, transversal i vinculada a la ciutadania. Un grup de cunitencs i cunitenques impulsen la iniciativa Mullats i Cremats, un projecte que planteja la creació de dos grans equips populars que protagonitzaran activitats, reptes i accions lúdiques durant la festa. Des d'aquest mateix dimarts ja es poden veure pels carrers del municipi diversos senyals de color taronja i blau, els primers indicis visibles d'aquesta proposta que vol generar ambient festiu i implicació ciutadana abans, fins i tot, de la Festa Major. I avui anem per finalitzar aquest repàs a laforadelpenedès.cat. Parlen, titulen, es desencalla el projecte de la comunitat energètica de Sant Jaume dels Domenys. Un acord entre Domenys en Marxa i la Societat Cultural Recreativa permetrà instal·lar plaques fotovoltaiques en dos espais. Un projecte de la comunitat energètica de Sant Jaume dels Domenys, que és impulsada des de fa més de 3 anys per un grup de veïns agrupats sota el nom de Demà Domenys en Marxa, que es comença a desencallar després que les diferències entre els impulsors de la comunitat i també l'Ajuntament deixessin en suspens el projecte. Ara els primers han arribat a una entesa amb la Societat Cultura i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys per tenir dos espais per posar les plaques solars. Segons han explicat en un comunicat, la societat cedirà la coberta del cafè i la coberta del teatre per posar les plaques fotovoltaiques, esdevenint dos punts clau en la producció d'energia neta i compartida. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que subvencionarà la inversió necessària per fer realitat aquesta instal·lació en aquest mateix estiu. La iniciativa permetrà que aquells veïns i comerços que estiguin en un radi de 5 quilòmetres puguin consumir l'energia produïda a través d'aquestes plaques fotovoltaiques. I acabarem parlant de Cunit, que es farà rebre 20.000 persones pel doble concert de La Gossa Sorda. La gira de retorn del grup La Gossa Sorda farà una doble parada a Cunit amb dos concerts que tindran lloc els dies 22 i 23 de maig a l'esplanada de l'Avinguda de la Font. Es tracta d'unes actuacions importants, ja que són les úniques que el grup valencià farà a Catalunya en aquesta gira, més enllà de la participació en tres festivals. Per això, les entrades pels dos concerts s'estan venent a un ritme molt alt, tant pel dissabte 23, que ja s'han esgotat les 10.000 entrades disponibles, i per l'actuació del divendres 22 es va pel mateix camí, amb el mateix ritme. Segons ha explicat el cantant del grup, Josep Nadal, el fet d'escollir Cunit com a parada de central a Catalunya es deu a la voluntat explícita de deixar de banda les grans ciutats com Barcelona i apostar per poblacions més petites. Diu que això ens permet fer els concerts que volem. També, en aquest sentit, els dos concerts de Cunit es comptaran amb les actuacions de formacions actuals, concretament les Testarudes el divendres i Esbatlana dissabte, així com el DJ Trapella i les Hijas de la Cúmbia. També s'ha convidat entitats i moviments socials, com ara el Sindicat de Llogateres, les Assemblees Docents de Catalunya o Correllengua Agermanat. L'humorista local, Guillem Estadilla, farà de mestre de cerimònies. Pel que fa a l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha destacat que la celebració d'aquests concerts servirà per reivindicar la cultura i la llengua dels països catalans i ha afegit que els pròxims dies s'informarà a través de les xarxes socials dels espais on els que vinguin de fora podran aparcar els seus vehicles. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 22 minuts del matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
0: als 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Cinc minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem a conèixer en titulars les notícies d'aquest dijous, dia 14 de maig de 2026, que seran ampliades en l'informatiu migdia de 9:45 per la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem, les saludem. Molt bon dia a totes dues.
0: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'eriçons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix falta un minut per arribar al punt horari de 2:15 del matí. Som a dijous i engeguem una nova edició de l'Alcalde a la Ràdio amb Ramon Ferrer aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ja sabeu que vosaltres, els oients, la ciutadania, podeu parlar directament amb l'alcalde de Calafell. Obrim línies telefòniques disponible al 977-69-9100. 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883. 647-751-883. Missatges de veu, notes de veu, també missatges de text, aquest WhatsApp amb les vostres preguntes per l'alcalde de Calafell, el que saludem ja. Ramon Ferrer, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I com d'acostum, Mireia Romaguera d'Informatius, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Doncs vinga, començarem per WhatsApps o per les xarxes socials. Què
2: doncs
0: tenim
2: sí,
0: avui?
2: Preguntes per l'alcalde. La Nerea diu: senyor alcalde, me gustaría la instalación en alguna zona de la playa de Calafell de zonas de baño para mayores y personas con movilidad reducida, con asientos con sombra dentro del agua, barandillas para entrar al mar y una línea de vida con boyas a las que poder agarrarse. Muchas gracias.
1: Bueno, la platja nostra té unes característiques que això ho fan difícil. Ho fan difícil perquè...

0: que es poden permetre perquè estan potser més arrecerades, més protegides, nosaltres no podem fer.
1: Molt bé. I una altra pregunta dirigida a l'Ajuntament. Diu, vivo en una casa cerca de la estación y en la zona hay una pequeña colonia de gatos a los que dentro de la propiedad les pongo pienso para gatos en unos comederos adecuados. Pero por la noche viene un erizo a comer comida de gato, lo cual creo que no sería lo más conveniente para el erizo. Mi duda es si hay que avisar al CREAC o a otra entidad. De momento, los gatos y el erizo comen, pero no sé si es lo más adecuado.
0: Sí, precisament ahir ens va arribar una família d'erissons, que no sé si és aquesta o és una altra. Doncs ens va arribar una família d'erissons que estaven allà al CREARC i que, bueno, doncs els estaven atenent perquè doncs, devien tenir algun problema de salut o alguna cosa, no?
1: Sí, llavors, aquells si estaven a Comarruga, aquí sí, es refereix aquí.
0: No sé, hauríem de veure, sí, està bé que avisi el CREARC perquè aniran a mirar-ho, aniran a veure de què es tracta, si és una zona natural pues, i l'erissó està bé, doncs no faran massa cosa més que deixar-lo en llibertat. Però sí que potser doncs, val la pena que s'ho mirin i a veure què passa, no?
1: Vale. Acabem de rebre un WhatsApp, ara mateix en directe. Diu, bon dia, referent als pisos de lloguer assequible, se sap quan passaran les llistes i començaran a trucar? Segons tinc entès, no han sortit les bases encara. Quina serà la durada del contracte al ser a través d'una empresa?
0: Bueno, el tema de les llistes depèn de la Generalitat quan ens ho faci arribar. O sigui, estem apretant-los, estem trucant que ens ho facin arribar i que els hi donguin doncs, a l'empresa Llogaralia, que és qui farà la selecció, per poder doncs, començar a trucar la gent i poder començar-ho a preparar. Vull dir, estem esperant això. Jo estic trucant també a nivell polític que la gent doncs, es mogui i que puguem doncs, tenir-lo el més aviat possible, però no sabem la data.
1: Estem això esperant. Depèn de la Generalitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, clar, depèn de la Generalitat. Esperem que no sigui molt tard. I el tema del lloguer, dèiem...
1: Ara li confirmo. Sí, es refereix que quina serà la durada del contracte a través de ser una empresa.
0: Sí, crec que el contracte és de 4 anys, però és prorrogable. I llavors depèn de si canvien les condicions o no de les famílies que se li adjudica aquest habitatge.
1: Es tornaria a fer una revisió, entenc, no?
0: Sí, crec que són 4, eh? Crec que és que ara tinc un ball de números al cap que pots imaginar, que no ho tinc aquí a la mà. Però sí que crec que són 4 i llavors és prorrogable. En tot cas, siguin els anys que siguin, és prorrogable. Això
1: segur. Molt bé. Més preguntes després d'aquest WhatsApp que hem rebut en directe. Recordem que poden seguir enviant més preguntes. El Manolo diu que li agradaria que l'Ajuntament de Calafell posi els arbres que s'han tallat i alguns d'ells que estan morts, perquè diu que en algunes zones del municipi no s'han tornat a posar aquests arbres.
0: Sí, tenim més d'un centenar d'escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu i bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar, això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments, i això és el que estem intentant resoldre ara.
1: El pla director d'Arbrat és per tenir un conjunt de tot el municipi, més o menys, no? Semblant diferent de la zona, no?
0: Sí, semblant... Bueno, el que ens defineix el pla director d'Arbrat és els tamanys dels escocells, dels tipus d'arbrats que s'han de plantar a cada zona, també que afavoreixi la diversitat, que no siguin tot de la mateixa espècie, i una mica doncs, fa propostes en aquesta línia per la majoria de casos en aquelles zones en què s'ha de fer un creixement urbanístic, però també en les actuacions que s'han de fer en el sòl urbà que hi ha consolidat.
1: Molt bé. Més preguntes. La Montse diu que es necessiten més autobusos cap a Barcelona entre 8:15 del matí i les 10 i entre 7:15 de la tarda i les 8. I també els caps de setmana, que diu que és molt necessari.
0: Bueno, bàsicament el motiu ara que es necessiten més autobusos és perquè la gent utilitza com a forma subsidiària de Rodalies. Però jo crec que el que hem de fer és aconseguir que Rodalies doncs funcioni bé. Jo crec que els últims mesos no ha funcionat tan malament com fa uns mesos enrere i

0: tot i que bueno, va parant a totes les estacions i això suposa una incomoditat, pues, jo crec que està més o menys, no se senten queixes importants, no? Pot ser que en algun moment doncs, hi hagi alguna cosa, no? però en principi no se senten queixes importants com fa uns mesos enrere. El que sí que mirarem doncs, és d'aquí un temps, vam anar fa pràcticament un mes a parlar doncs, amb el responsable de mobilitat de la Generalitat i ens va donar unes dades i ara doncs, el que volem és tenir dades noves, no? Un cop passat ja un temps, de com està funcionant el servei i llavors veure si cal o no. Vull dir, el que hem de veure és analitzar les dades diàries d'aquests autobusos i si van plens doncs, ho veurem amb les dades, no? I això és el que hem de mirar.
1: El Guillem diu, a través de les xarxes socials, que cada vegada hi ha menys papereres. Diu que potser en lloc de posar tants cartells seria convenient renovar, reparar alguna o posar-ne de noves en alguns punts del municipi.
0: Però si vols, de la pregunta anterior encara sí. Et puc dir una altra cosa, i és que el govern ha aprovat, em sembla que eren 300.000 euros més, per la línia de bus express que hi ha aquí a Calafell-Cunit, i que amb això ampliarà doncs, els horaris segurament. No ens han confirmat encara quina mesura és la que prendran, si posaran més horari o faran una altra cosa, però en principi ens han dit que hi haurà 300.000 euros més per aquesta línia per poder ampliar...
1: La que afecta aquí al municipi.
0: La que estava parlant l'anterior.
1: Molt bé. Tornem a formular-li la pregunta. El Guillem diu que cada vegada hi ha menys papereres, que demana que en lloc de posar tants cartells potser seria convenient renovar o reparar alguna paperera o posar-ne de noves en alguns punts del municipi que no n'hi ha.
0: Sí, estem traient papereres per un motiu, perquè hi ha llocs on tenia moltes i excessives i tampoc cal tenir-ne una a cada carrer. I llavors després aquestes papereres s'han de recollir i quan recollim i veiem que les bosses estan doncs, pràcticament buides, el que estem fent és una despesa innecessària d'això, no? I en tot cas doncs, el que estem valorant és, per exemple, en el passeig marítim, doncs, si hi ha una a cada carrer, doncs, posar-ne una sí i una no, no? Tampoc cal que n'hi hagi una a cada carrer, no? I això és el que ens està passant. Veiem zones que no s'omplen les bosses de les papereres, amb la qual cosa no s'utilitzen massa, i en canvi cada dia tenim un operari que està renovant aquestes bosses, amb la qual cosa estem fent una despesa doncs, absurda, no? I estem intentant doncs, ser més eficients, que no ens costi això més diners del que realment és necessari, no? I per tant, doncs estem en alguns llocs estem traient papereres. Sí.
1: Imagino que depèn del lloc, no? Del punt del municipi.
0: Bueno, estem traient papereres bàsicament als llocs on també hi tenim contenidors. Llavors, si hi ha coses doncs, que es poden llançar als contenidors, doncs, a més, el tipus de contenidors que tindrem ara és un contenidor com una paperera gran. I llavors hem pensat també una mica en això, no? I per tant, una mica incongruent de tenir tantes papereres quan tens contenidors al costat que poden fer la mateixa feina i una mica, doncs, aquest ha sigut el motiu.
1: Clar, no? Sobretot també papereres que incloguin el reciclatge, no?, en aquest cas.
0: Clar, és que les que no que tenim, les que teníem fins ara eren úniques, clar. Eren tot de rebuig i allà hi anava tot. I ara el que estem intentant incorporar és algunes que tinguin doncs, les diferents fraccions. I això també és una cosa que s'està fent.
1: Més preguntes. El Vicenç diu que podrien multar, per part de la policia local de Calafell, a les persones que tenen les borilles al terra i també als que llencen les llaunes de cervesa, perquè diu que hi ha alguns punts del municipi que se'n troben bastantes, que la gent no respecta.
0: Sí, bueno, la policia pot multar. Pot multar i pot fer-ho, i és una ordenança que hi ha de civisme, i per tant es pot sancionar. Però clar, trobar una persona que llenci en aquell moment segurament és complicat, perquè normalment ho fan en un moment en què no passa cap policia, no? Llavors, bueno, doncs, poder-ho fer, es poden fer, i si ho veuen, ho han de fer, no?
1: I una última pregunta de xarxes, però recordem que segueixen obertes les línies i també al WhatsApp. La Mercè diu que calen aparcaments públics asseguda a Calafell Platja, sobretot a prop de Cunit, comenta.
0: A prop de Cunit? Bueno, a prop de Cunit, no sé per què, especialment. En tot cas, nosaltres el que tenim és, a Segur Platja, tot és l'aparcament és públic, no? Pràcticament, excepte el port. Tot l'aparcament que hi ha és públic, està en els carrers, i l'únic que hem fet és regular-lo els mesos de juliol i agost, perquè precisament és on teníem problemes de capacitat d'aparcament, i precisament ara estem detectant, que potser va en aquest sentit la pregunta o la proposta, i és que els caps de setmana també s'està veient doncs, que és difícil d'aparcar.
1: Llavors, potser refereix a un aparcament no només en els carrers, sinó...
0: Exacte. Llavors tenim zones que sí que tenim activades, com la zona vermella, que tenim activades el cap de setmana, i que està funcionant molt bé. Aquest any la veritat és que està funcionant molt bé, perquè ja s'ha consolidat aquesta zona i la gent ja ha entès de què va. I ara, doncs, la zona vermella potser caldria fer un replanteig, eh? Però crec que si això és el que està demanant els veïns, que crec que va per aquí, perquè la zona taronja nostra és més econòmica que la de Cunit, i llavors la gent de Cunit ve a aparcar a la nostra zona.
1: Clar, ocupant els llocs.
0: Sí, ho estem veient en les recaptacions de les màquines, també, que les que estan als extrems on hi ha places gratuïtes o on hi ha zona de taronja que competeix amb la nostra, doncs és on te recaptem més diners i, per tant, vol dir que hi volen aparcar més gent per algun motiu, no? Segurament per aquest. I, bueno, doncs l'efecte és al revés, és que troben aparcament, no? I llavors les zones regulades el que fan és que puguis tenir aparcament doncs, davant de casa pràcticament i no hagis d'anar a donar voltes pels carrers a veure si trobo un forat i a veure si algú marxa, no? Això és una mica el que passava abans, i el que passa els caps de setmana també és això, eh? Llavors, potser hauríem d'estudiar aquesta proposta.
1: Molt bé.
2: Doncs recordem, línies obertes fins les 10 del matí, és el 977-69-9100, 977-69-9100, també el WhatsApp, el 647-751-883, 647-751-883. Alcalde, anem per altres qüestions. Salvador Illa, el president de la Generalitat, divendres inaugurava aquestes 110 vivendes de lloguer assequible. Com va anar la visita, com ho valora?
0: Sí, va anar molt bé, vam poder doncs, gaudir de la presència del president, que jo no recordo quin va ser l'últim que va venir aquí a Calafell ja, però sí que, bueno, doncs és important, no?, que el president de la Generalitat també visiti la nostra població i, a més, amb una cosa importantíssima, com és l'estrena de 110 habitatges, que a nivell de Catalunya doncs és la política potser que està destacant més del govern Illa, no?, precisament, i llavors tenia molt de sentit de que fos ell el que vingués a estrenar aquesta promoció, encara que no hagi sigut una promoció que hagi entrat en la proposta dels 50.000 habitatges que ha fet el propi president, sinó que és anterior, i bé, tot i així ha participat la Generalitat amb 3 milions i mig a través dels Next Generation, que ens van concedir per aquesta promoció, i a més també hi ha participat la Generalitat amb el crèdit que s'ha fet amb l'Institut Català de Finances per poder pagar la resta de l'obra, no?, d'11 milions d'euros, amb la qual doncs jo crec que tenia molt de sentit que vingués el president, molt contents, molt satisfets, el president estava encantat, va posar Calafell com a exemple del que s'ha de fer en política d'habitatge i, per tant, estem molt orgullosos.
2: També va parlar del Pla de Barris i de Cal Boulevard.
0: Sí, també, perquè també és una aposta que s'ha fet en el nostre municipi. També va dir doncs, que havíem presentat un projecte molt bo dintre dels millors de Catalunya, de 83, crec que són municipis que s'havien presentat. Doncs Calafell ha sigut un dels 20 escollits i crec que això doncs, també és una cosa a destacar, perquè hem sigut l'únic de la Vegueria, l'únic municipi de la Vegueria, i bueno, doncs sí que ara sortiran noves convocatòries i n'hi haurà més, imagino, però té molt de mèrit ser un dels 20 escollits en la primera convocatòria, i bueno, doncs això vol dir que s'estaven fent les coses bé, i el president doncs, volia saber quines actuacions eren les que es farien en aquest barri, perquè havíem escollit aquest barri, i també doncs, una mica des del balcó no, vam veure alguns llocs on s'actuarà, no?, i explicar-li una mica doncs, en què consistirà, i va explicar això, que tant l'habitatge com el pla de barri són projectes que transformen la realitat, i això és el que ell vol, no?, que es transformi el país per fer un país millor, que tinguis més qualitat de vida i que puguem doncs, viure millor del que estem vivint ara.
2: Doncs anem a atendre una trucada que ha entrat al 977-69-9100. Hola, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: El seu nom, sisplau.
3: Mira, sí, el meu nom és Alda, i truco perquè bueno, estem molt contents a la zona de Masmel amb aquest nova zona verda que s'ha fet tipus parc, no?, que està entre l'escola Bressol del Petit Trenet i l'escola mossèn Cinto Verdaguer, però és una zona que gaudim molt, molt amb els nens, però és veritat que hem trobat a faltar que no hi ha papereres i normalment està bastant brut. Llavors, ens agradaria molt que realment es posés alguna opció per poder llançar les coses, que els nens tinguin zones i que no estigui brut. Realment hem fet moltes vegades neteges entre els propis veïns perquè ens fa realment molta pena que aquesta zona verda tan nova ja estigui començant a descuidar-se.
0: Bueno, en principi els equipaments que falten es aniran posant mica en mica. El que passa que a Papereres n'hi ha els dos extrems, n'hi ha els dos carrers i també és el que he explicat. Hi ha vegades que no cal posar la paperera perquè hi ha un contenidor també, no? I això també és una cosa que cal explicar amb els veïns, de que si hi ha contenidors, doncs utilitzin els contenidors, no? I no només la paperera. Perquè la paperera és això que dic, que al final després les hem de recollir i ens trobem doncs això, que o bé les bosses estan buides i no s'aprofiten massa i llavors, doncs bueno, és una cosa de que estem intentant ser més eficients. Però sí que en aquesta zona doncs segurament més endavant anirem posant papereres i coses que falten, que evidentment doncs s'ha fet una inversió molt important de pràcticament 2 milions d'euros en aquest parc i el que fem doncs ara el que falti és anar-ho ficant a poc a poc. I el tema de la neteja, doncs sí, té molt a veure amb el civisme, també té molt a veure amb l'incivisme, vaja, que doncs el que ha de fer la gent doncs és si va amb una llauna de Coca-Cola o amb alguna beguda doncs que sigui un cartró o alguna cosa, doncs el que ha de fer és emportar-s'ho i la sortida del parc llançar-ho, no? Que hi ha els llocs doncs per fer-ho, no? I això és el que hem d'intentar doncs, també que la gent faci, perquè el que no podem fer és posar tampoc una paperera a cada cantonada, perquè no és eficient, no? I llavors, doncs... una mica doncs, el tema de la neteja és això, va lligat amb l'incivisme, doncs, bueno, nosaltres tenim un servei que està començant a prendre-li la mida en aquest parc, també és una zona nova que hem dissenyat un servei que igual doncs, hem de reforçar o hem de fer-lo d'una altra manera i això també ho anirem analitzant sobre la marxa, no?
3: Sí, no, perfecte. Jo només volia com deixar aquesta constància que potser sí que és veritat que ens fa falta una paperera al mig del parc, perquè és veritat que és bastant llarg,
0: sí.
3: I passar doncs, una mica més contínuament de manera que pugui estar tot net. Sí que és veritat que els veïns el cuidem com si fos nostre, perquè estem contents.
0: No, és vostre, és vostre. Clar, els veïns, això és vostre. És de tots, no?
3: Sí, sí. Bueno, igualment, moltes gràcies i ja està.
2: Gràcies per la seva trucada. Molt bon dia. Doncs 977-69-91-00, línies obertes fins les 10 del matí. Doncs anem a sonar per més preguntes, Mireia.
1: Sí, més preguntes d'actualitat, de mentre doncs, que no truquin veïns i veïnes que vulguin fer consultes a l'alcalde. Ara li volem preguntar per la visita de la consellera de Cultura, que va venir a l'Ajuntament de Calafell. Com va anar i quins temes es van tractar?
0: Doncs la consellera de Cultura va ser una visita diferent de la del president, perquè era una visita concreta per parlar d'un tema concret, que era la declaració del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. És un tema que va sortir en pressupostos participatius, si no recordo malament, fa 5 o 6 anys, i quan es va dissenyar doncs, el nou bot que tenim ara. I doncs en aquell moment es van destinar uns diners a fer un estudi per veure si això era viable, es van detectar una sèrie de mancances doncs, que calia corregir, amb el temps s'han corregit, estic molt satisfet. Ara tenim una tripulació masculina i femenina, mixta, que a més doncs, treuen el bot tant en un gènere com a l'altre, no? I per tant hem aconseguit que la pluralitat i la igualtat doncs, arribi també al bot salvavides, i aquest era un dels hàndicaps potser més greus que tenia per poder-ho ser, declarat doncs, patrimoni immaterial, i al final s'ha aconseguit amb el temps. No? I això és el que li vam explicar a la consellera, que era un patrimoni immaterial únic al món, no hi ha cap altre bot salvavides actiu, amb tripulació activa, i això alhora doncs, també ens perjudica, perquè és una de les coses que va en contra nostra, no? De declarar-lo precisament patrimoni immaterial doncs, de la humanitat, perquè no n'hi ha cap més, i precisament si en tinguéssim alguns més a protegir, doncs segurament s'hi podrien doncs, afegir en aquesta candidatura i podríem doncs, tenir més força, no? Però bé, és un element singular, únic, al món, i això ho hem de valorar, i en principi doncs, també ens va dir la consellera que podíem iniciar altres tipus de proteccions abans d'arribar a aquesta, que és la màxima, no? Doncs segurament hi ha altres proteccions pel camí doncs, que podríem anar assolint, i a mesura que s'anessin assolint, doncs, aspirar amb aquesta possibilitat doncs, de declarar-lo patrimoni immaterial de la humanitat, no? I per tant, doncs, iniciarem aquest camí, començarem a parlar-ne i a veure doncs quines són les primeres etapes que hem de complir. I bé, ho hem fet de la mà també doncs, de l'associació del Bot Salvavides, que està molt interessat en aquest aspecte. Li vam explicar molt clarament que no ho fem per aconseguir recursos. Els recursos no en demanem, de recursos, en aquest sentit. Home, si en venen millor, no? Perquè també és, al final hi ha un manteniment, hi ha una ajuda doncs, per poder mantenir l'embarcació. Però l'objectiu nostre és rebre el reconeixement d'una cosa que és única al món. No?
1: De fet, és un símbol pel municipi i per tot allà on va. No?
0: Exacte, i estem molt orgullosos no? d'aquest símbol i d'aquest patrimoni que ens han deixat doncs, tota la gent que ens ha precedit i que és un patrimoni que hem de conservar i hem de valorar i posar-lo en el seu valor màxim, doncs és una de les coses que demostra que hi tenim un sentiment, no? I crec que això doncs, és el que hem de potenciar i hem d'intentar doncs, fer aquestes etapes en el camí que al final doncs, puguem aconseguir aquest objectiu.
1: Quant de temps comportaria aquestes etapes?
0: No se sap. Perquè depèn, hi ha moltes candidatures, sembla que ens va dir 15 candidatures hi ha en cua, en llista d'espera, això es dona cada 2 anys, vull dir que serien 30 anys, no?, si ens posem a la cua, i per tant, doncs, crec que abans hem d'anar cremant etapes i, bueno, doncs, fer una mica, doncs, altres tipus de proteccions que segurament també ens poden ajudar i també són un reconeixement per la singularitat que té, doncs, l'embarcació i el fet de tenir una tripulació activa, no?, que no existeix cap altra en tot el món.
1: Molt bé.
2: Tram final d'aquest espai, l'alcalde de la ràdio, línies obertes, també el nostre WhatsApp, i li vull preguntar novament, permeti'm l'expressió, per aquest colabrot del trasllat de sorra a les platges de Calafell, perquè cada setmana tenim un capítol diferent, una situació diferent. Ara, doncs, s'ha aturat aquest trasllat, no sabem en quin moment estava, expliqui'ns una miqueta la situació i el per què ha passat això.
0: Bé, doncs s'havia fet pràcticament la meitat del moviment de sorres. Sí que quedaven 5 dies oficialment, però no era ben bé així en realitat, perquè hi havia hagut dies doncs, que s'havien hagut d'ajustar rutes, perfilar la platja, perquè hi havia hagut temporal, hi havia mogut la sorra, no podien passar els camions, llavors realment no eren 5 dies els que quedaven, sinó que quedava la meitat per fer. I al final, doncs, què ha passat? Doncs que els agents rurals han demanat unes coses que són inassumibles i que això és el que han demanat és una barbaritat.
2: Quines coses són?
0: Això pues, per exemple, demandes? Tancar 200 metres de platges amb New Jersey, que no poguessin passar doncs, els corriols cap a la vora perquè doncs, per allà hi passaven els camions i això pues, és una cosa que és caríssima i que, a més, genera un impacte a la platja que ningú desitja, no? Amb la qual cosa és surrealista, no?, que demanin això. Quan en una banda del port de Coma-ruga tenen l'Estat fent això i que havia posat un vigilant a cada niu i que estava pendent una persona de veure si naixien o no naixien els corriols i si naixien, doncs també de poder-los vigilar i en el cas de que passés un camió, doncs aturar el camió i que poguessin sortir, vull dir que hi havia unes mesures de seguretat que altres obres just a l'altra banda del port de Coma-ruga no tenien o no tenen, i altres doncs, que s'estan produint, per exemple, a la Tèrmica o en altres punts de la costa, que tampoc feien això. I, en canvi, doncs, han anat a buscar l'obra, precisament, o l'actuació, que sí que tenia mesures ambientals i que encara li han demanat més. I tot perquè ho fa l'Estat. A vegades sembla que sigui doncs, una mica una persecució, no? I bé, doncs això crec que és el que s'ha de plantejar la Generalitat, de realment les actuacions en la política del litoral, que hi hagi una unitat de treball, una unitat d'actuació i que hi hagi uns criteris de que, escolta, si hem de decidir entre tots que el que cal és posar sorra a la platja, pues que ens diguin d'on, com i com fer-ho i que no es mereixin els ajuntaments i que ho facin ells, a més, perquè si a sobre de no fer la feina, a sobre ho hem de fer els ajuntaments i ells a sobre només posar impediments, doncs al final se't treuen les ganes i cadascú que faci la seva feina.
2: El veig crispat, eh?
0: Molt, molt.
1: Clar, bueno, de fet aquest punt no ha quedat... Clar,
0: sí, clar, ha quedat aturat, al setembre reprendrà quan ja no facin falta les mesures de seguretat que han exigit, no? perquè és que això no s'ha vist mai.
2: I aquest estiu, llavors, què? Amb aquesta meitat
0: aquest
2: de la
0: estiu,
2: sorra?
0: A veure, en principi creiem que amb la sorra que hem posat aguantarem bé i podrem estendre-la, i això, que no arribem a l'hivern. O sigui, el tema és que el setembre s'ha de reprendre sí o sí.
2: I quin sentit tindrà el setembre si ja va la, o sigui, la temporada haurem, de platja...
0: Haurem posat més volum de sorra però... i haurem pogut aguantar una mica més de temporals, no? Haurem posat més volum i haurem pogut estendre més la platja, no? Aquest és el tema. I el tema no és que la gent pugui estirar la tovallola, no? Sinó que, tinguem platja i que puguem aguantar els temporals i que no ens arribi l'aigua al mur als mesos d'hivern.
1: Mm-hmm. Més preguntes, seguim endavant. Li volem preguntar com està el projecte de la zona de Lluís Vega. Sabem que hi han sortit algunes coses publicades també.
0: Bueno, ha sortit publicat el que ja se sabia, que al final... que és que hi ha un grup inversor, un grup important a nivell hoteler que vol fer un hotel de 5 estrelles aquí al municipi i que estem treballant la proposta i llavors això és un grup hoteler que ja té diversos hotels a Catalunya que estan funcionant molt bé d'aquest nivell, d'questes característiques i que, a més, doncs, generaria 300 llocs de treball directes, hi hauria unes 450 habitacions, també doncs, permetria renovar tot el que és el Lluís Vega, que és un edifici catalogat i protegit doncs, dintre d'aquest àmbit.
1: Es mantindrien algunes coses?
0: Es mantindria el cos principal de la discoteca, de l'antiga discoteca, se li donaria un altre ús, evidentment, però formaria part d'aquest hotel, i a més doncs, això, no? Que tindríem un establiment que ens posaria a Calafell en el mapa a nivell turístic, que podríem ser una destinació turística important i doncs en aquest nivell atrauria també altres tipus de turisme que no tenim, que és el turisme d'empresa i on podríem tenir un palau de congressos també doncs, que poguéssim fer doncs, aquest tipus de turisme pogués tenir el seu espai. I això doncs, ens implica també que vingui un altre tipus de públic, majoritàriament d'Estats Units, de la Xina, de països que no tenim habitualment aquí al nostre municipi i que, a més, és un públic d'alt nivell adquisitiu, amb la qual cosa doncs, jo crec que això té una incidència directa en els negocis, en la restauració, en els comerços del municipi que ja existeixen i el que estem intentant ara doncs, és resoldre tota la peça a nivell de millorar la connectivitat cap al mar, sobretot, que hi hagin doncs, més accessos i que puguem doncs, fer una peça que tingui molta integració a la ciutat i que pràcticament doncs, estem dissenyant, jo diria que un dels llocs importants de Calafell i una peça que ens uneix, ens cus tota la ciutat i que serà molt important en un futur.
1: Perquè, alcalde, actualment les places hoteleres que hi ha disponibles al municipi són necessàries, no? M'imagino, no? Que
0: s'omplen, sí,
1: no?
0: Sí, sí. Nosaltres som un municipi que viu del turisme i necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs, bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector, i en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal, vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no? Que tindrem doncs, de llocs de treball, no? que es creïn. Per tant, doncs, crec que és molt interessant aquesta proposta i que ajuda doncs, a equilibrar això, no? La quantitat de gent que ens ve, però també amb llocs de treball en el propi territori que no generi mobilitat cap a altres territoris i que depenguem de rodalies i que al final ens convertim en una ciutat dormitori, sinó que tinguem doncs, precisament una activitat econòmica relacionada amb el nostre municipi, amb el que ha sigut sempre i amb el nostre ADN, i per això doncs un tema com un hotel...
1: De fet, en un lloc, en un punt emblemàtic que tothom recorda, no? Exacte, com és l'espai del Louis Vega.
0: Sí, sí, per això, a més, recuperant un element patrimonial com aquest, potenciant un altre element com és la Ciutadella Ibèrica, i també doncs, tenint doncs, això, no? Una millor connexió cap a altres punts del municipi, que crec que és molt interessant i que crec que doncs, això també ho haurem d'explicar-ho bé, no? I el tema doncs, és aquest, que ara s'ha fet l'acord amb el grup inversor, que ja havia fet la proposta fa uns mesos enrere, i s'ha publicat i s'ha fet un conveni regulant això, i el que hem fet també doncs, és començar unes excavacions que s'han fet al costat de la Ciutadella Ibèrica, en el que és també doncs, la discoteca Louis Vega, i també doncs, per veure si hi ha més restes, si hi ha més jaciments o alguna cosa més doncs, que puguem preservar, i ara doncs, és el que s'està fent. Ara hi ha un arqueòleg allà que està fent doncs, rases i està fent sondejos, i a veure si trobem més coses, i a partir d'allí doncs, establirem quin nivell de protecció té cada cosa que es trobi, si és que se'n troben, i si no, doncs ho deixarem ja enllestit, no? I bé, doncs aquesta és una mica la línia que estem seguint i estem treballant conjuntament amb ells, i aviat anunciarem també alguna cosa referent a això. Aviat doncs, tindrem alguna notícia més que creiem que pot destacar doncs, encara més el jaciment ibèric de la Ciutadella Ibèrica, i bueno, doncs, estem treballant en propostes que realment doncs, són engrescadores i crec que seran doncs, molt destacades.
1: Molt bé, doncs l'esperarem aquí perquè ens les pugui explicar.
2: Està ahí podoler, diu l'alcalde. Doncs ho deixem aquí, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos un dijous més. Fins la propera setmana. Ho deixem aquí. Tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com ens agrada tot el que el fa el canadenc The Weeknd, un luxe d'artista, però també un luxe anar a algun dels seus concerts. Recordem que serà el pròxim mes de setembre en l'estadi Lluís Companys de Barcelona, a Montjuïc, en concert, i preus de luxe també, eh? Déu-n'hi-do. Doncs amb aquest In The Night hem arribat a les 10 i pràcticament 9 minuts, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb moltes ganes de ser la vostra companyia, la vostra sintonia, fins a una almenys en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I ja sabeu que al llarg d'aquestes 4 hores de programa cada dia compartim espais d'actualitat, d'entreteniment i bona música. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí del punt de 11:15, moment que arribarà el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui ens parlarà dels primers artistes que va tenir Calafell. Això et serà a través del retrovisor a partir de 11:15. A les 11 tindrem el temps, ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró. I tot seguit, espai de la policia local. Avui amb el sergent, el Dani Galant, ens parlarà de campanyes de control que es faran la pròxima setmana vers les bicicletes i els patinets elèctrics. Tindrem les històries de la música al voltant de 11:45. No, al voltant no, puntualment. Començarem a 11:45 amb l'Ignasi Quiluz i el Xavier Andreu. Seguirem escoltant i repassant la història de la música, les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. A les 12 del migdia parlarem de l'adolescència amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I en el tram final del programa, abans d'arribar a la una, ja sabeu que sempre repassem les activitats culturals que es programen aquí al nostre municipi, a l'Agenda Cultural. I amb això arribarem a la una del migdia. I entre espai i espai sempre tenim bones cançons, tenim bona música aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: I la veritat és que tot el que fa el DJ i productor Caigo a mi m'encanta. Ara arriba al costat de Khalid. I amb Griffin acaben de publicar recentment aquesta cançó, Save My Love. Ens agrada molt.

0: recuperant cançons que formen part ja de la història. En aquest cas hem anat fins al 1993 per recordar el 24/7 Slave to the Music. És la cançó que hem triat per acompanyar-vos aquí a la sintonia de Calafell Ràdio. Doncs vinga, amb ells arribem a les 10:17. Ja sabeu que al llarg de 4 hores també va desfilant bona música, actualitat, entreteniment, cançons de l'actualitat força recents o també clàssics, cançons del passat. Doncs vinga, ara que arriba és Doja Cat amb el Say So.
1: Aquí els clàssics i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Anem camí de 2:15, moment que arribarà, com sabeu, al retrovisor.

Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia,

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 2 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que

0: Santa Gana, historiador calafellenc, ja aquí en els estudis. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Encantat que ens acompanyis un dia més. Avui parlarem d'artistes.
1: Avui parlarem d'artistes pintors a Calafell.
0: De fet...
1: Els primers.
0: Això t'anava a dir, els primers que Calafell, tenim constància d'artistes a Calafell.
1: Hi ha molts artistes pintors.
0: Sí.
1: Que, avui.
0: Clar, d'artistes hi ha també de molts tipus. Estem parlant de pintors.
1: Pintors, sí, sí. Però bueno, de pintors n'hi ha a Calafell i bons.
0: Sí, home, i però, tant. Però clar, parlant, si van ser els primers, ens porta molt lluny.
1: Estem parlant dels primers i ens porten fa 1000 anys.
0: 1000 anys?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs ens porten lluny.
1: Sí, molt. Llavors, anem a veure. Primer, jo crec que ens hauríem d'imaginar com era aquest territori fa 1000 anys, no? Perquè parlant dels artistes... El primer que s'ha de saber és que estava ple, el territori estava ple de bosc. No hi ha pràcticament conreus. Avui, això també comença a ser així, perquè moltes terres que eren vinyes avui són boscos, però clar, hi ha molta, una part important de superfície edificada. No, en aquesta època el que haguérem trobat són petits caminets entre el bosc, boscs que no eren de pins, que eren sobretot d'alzines. Haguérem vist que al mig d'aquestes boscos hi havia petites cabanes, normalment cabanes fetes en pedra i tal vegada fusta. Hauríem vist que la part de la platja no hi havia aquesta platja que tenim avui, sinó que eren grans extensions d'aigua molls amb una varietat important d'aus, aus migratòries, sobretot, que les èpoques de migració passaven i tal. I a dalt del turó, on avui hi ha el castell, hi havia un nucli amb una dotzena de famílies que vivia allà dalt encastellat, perquè era, tal vegada, el lloc més protegit, rodejat d'una tanca de fusta. Però el nom, tal com el trobem escrit, és Calafello, Calafello, el nom medieval, no? És que segurament era ja una llatinització de Calafell, però el nom és d'origen àrab, amb tota probabilitat. Calaf, en àrab, Khalat, vol dir castell, i ell, la desinència ell, és un diminutiu. Per tant, és com si diguessis castellet o castell petit.
0: Petit castell.
1: No? Petit castell. Però en aquesta època, doncs, hi vivien molt poques famílies que eren pagesos, no? Gent que conreuava la terra, gent que probablement havien vingut de fora, perquè estaven molt vinculats amb un altre grup humà que vivia a Olèrdola. Olèrdola, a prop de Vilafranca. Olèrdola era la gran població del Penedès, no? Penseu que en aquesta època no, la major part de pobles del Penedès no existeixen, com a molt hi ha un petit llogaret, no? I a Olèrdola sí que hi havia gent, perquè era una antiga muntanya fortificada ja des d'època dels ibers, dels romans i potser d'abans i tot, i allà hi vivia molta gent, hi havia un... fins i tot nosaltres des d'Olèrdola veiem que hi havia un afany d'expansió cap al sud, i la gent d'Olèrdola segurament havien intervingut en la repoblació de les terres aquestes d'aquí a Calafell. Bé, tot això perquè ho dic? Ho dic perquè a Olèrdola, això poca gent ho deu saber, hi ha una... no dalt de la muntanya fortificada, sinó baix, al poble, hi ha un lloc, una masia, que li diuen el Sant Sepulcre. Això ho saps, tu?
0: Em sona.
1: Sant Sepulcre. Bé, el Sant Sepulcre és una església rodona. Avui no hi ha culte, és particular. I li diuen el Sant Sepulcre perquè aquestes esglésies rodones normalment estaven dedicades al Sant Sepulcre. I està pintada per dintre. És difícil de veure, perquè al ser una finca particular, bueno, els propietaris t'han de donar permís per veure-ho, no? I, per tant, no és fàcil. Però les pintures del Sant Sepulcre, que són molt primitives, són molt semblants, per no dir idèntiques, a les pintures que es conserven a Calafell, a l'església que hi ha dalt del turó del castell. És a dir, aquestes quatre cases de fusta i que vivien encastellades, tenien un edifici sòlid, un únic edifici sòlid, que era l'església.

0: És a dir, una petita capella d'una sola nau, i allà hi havia, hi ha aquestes pintures. Molt iguals que les d'Òrdova. Com s'havia fet tot això? Bueno, comencem per la construcció de l'església. Jo aquests dies, ja t'hi he explicat abans, fora de micròfono, que he estat a Milà.
1: Sí. Eh?
0: Però no t'hi he explicat del tot el que hi he anat a veure.
1: Què has anat a veure, si es pot fer públic?
0: Hi he anat a veure uns edificis que es diuen San Ambrogio de Milano. No? San Ambrogio és una construcció d'art romànic que se'n diu Llombard, perquè Milà està a la Llombardia, art llombard. I és un tipus d'art que es caracteritza per les voltes de canó, aquestes voltes semicirculars, i per uns arquets secs, uns arquets que no perforen la paret, en els absis. Doncs bé, San Ambrogio és una de les primeres construccions llombardes, i l'església de Calafell, aquesta, és d'art llombard. Això què vol dir? Com va arribar a Calafell art llombard? Doncs arribava mitjançant colles itinerants de constructors. Grups de paletes... Perdoneu. A mi em vaig encostipar.
1: Vaja.
0: Grups de paletes itinerants que anaven desplaçant-se pel món, oferint-se per construir esglésies de pedra, en una època que l'art de la construcció s'havia pràcticament perdut. I a Calafell, no sabem per què ni per qui, entorn de l'any 1030, més o menys, fan aquesta església, que encara es conserva.
1: Sí.
0: No? Hi ha diferències. A Milà ho feien amb totxo, i aquí ho fan amb pedra més o menys escaironada. Per què ho fan amb pedra? Perquè hi hagi totxo hi han d'haver rajoderies. A Milà hi havia rajoderies l'any 1000, i aquí no n'hi havia. Per tant, ho fan amb pedra. Bé, aquest grup de paletes, diguem-ho així, fan aquesta esglesiola. Però aquí no s'acaba l'història. Al cap de poc temps, probablement no més enllà de 20 anys, un altre grup ambulant, aquesta vegada de pintors, que aquestos sí que no sabem d'on te venien, passen per Òrdova i pinten l'església del Sant Sepulcre. L'anàlisi de les pintures aquestes i l'anàlisi de Calafell ens diu que després van venir a Calafell. Què van trobar? Es van trobar amb una esglesiola nova, és a dir, no feia gaire que s'havia construït, i es devien oferir per pintar-la. Sigui qui fos el qui aleshores tenia el control d'aquest petit nucli, molt probablement, evidentment hi havia un capellà, hi havia un rector, perquè això era una parròquia, però segurament hi havia un noble del que no en sabem res, devien establir el preu i ho van pintar. Sabem que van començar per l'absis, van pintar l'absis amb 3 o 4 jornades. Això ho sabem perquè l'anàlisi de mitjançant... Bueno, es fan un tipus de fotografies a mi infrarrojos i se sap les jornades, perquè cada vegada aquesta pintura és al fresc, és a dir, ells enguixaven, després marcaven amb carbó les parts, més o menys el dibuix, i després anaven enguixant a sobre una capa de guix barrejat amb colorant. I quan s'assecava hi posaven els detalls. Per tant, clar, no, ho havien de pintar en fresc. Això vol dir que cada dia enguixaven el tros que veien que podien fer. I com que cada enguixada amb l'altra es anaven solapant, no? Es poden anar veient les jornades. Per tant, això ho van pintar en 3 o 4 jornades. Però van pintar tota l'església. El que passa que de tota la resta en queden indicis només. Petits detalls que quan un hi va, si s'hi fixa i li mostren, se'n dona compte que va estar tota pintada. Per tant, allò era, devia ser un festival de colors. No? I ho pinten amb el mateix estil que amb el que sabien, l'estil d'Òrdova. Són els primers pintors. Hem de pensar això, imaginem-nos l'any 1037. No han vist mai cap cosa pintada. No han vist mai colors que no siguin els naturals. No han vist mai imatges. Perquè aquest és un món gairebé sense imatges. Pensa que, per exemple, les estàtues de les mares de déus, d'aquestes romàniques, en aquesta època encara no hi eren. Com a molt hi havia creus i cristos crucificats. Aleshores, entrar allà i veure allò pintat era una cosa, en fi, absolutament singular. Doncs és aquest grup de pintors els primers que tenim documentats aquí a Calafell. Quina temàtica hi pintaven i com ho... Diguem-ne, qui ho decidia? Probablement ho decidien d'acord amb els del lloc, amb el clero que hi hagués aquí, que devia ser això, un rector, i tal vegada hi havia algun diaca, per això era molt normal. També hi havia una mena d'ajudants que n'hi deien levites. Aquestos eren els que decidien què s'havia de pintar. La pintura de Calafell, com moltes pintures que després veurem en l'estil que en diem romànic, perquè Calafell ja és un proto-romànic, tenia tres fases. La conca, el que és l'hemisfèric, la conca rodona, diguem, de dalt de tot, que és arrodonit com a mitja com a un quart de taronja, no? Hi posaven el Pantocràtor, que era una figura dins d'una forma d'ametlla, era una forma ametllada, com si fos una ametlla, que solia ser o Déu, o la Mare de Déu. Déu vull dir Crist, o la Mare de Déu. Aquí el Pantocràtor hi era, però només ens queda el dibuix en carbó. Que el local també és curiós, perquè el dibuix en carbó no el podem veure enlloc. Normalment, quan veiem la pintura, no veiem el carbó.
1: Clar, una cosa...
0: Per tant, aquí, el carbó era la distribució de pictòrica.
1: Sí,
0: no?
1: Era com un esbós inicial, no?
0: L'esbós, sí, l'esbós per pintar. Doncs a Calafell podem veure això, i és el més important. És curiós, és el més important. D'aquesta part, diguem-ne, del quart de taronja, no en podem veure més que això. Després hi ha la franja del mig, centrada, on hi ha les finestres. Aquí és on hi posaven realment el misteri. I com que en el Pantocràtor solia estar rodejat d'àngels, quatre àngels, bueno, quatre figures, que són els quatre evangelistes, a la franja aquesta del mig no sabem què hi havia, perquè hi havia l'advocació. I el que sí que es veu és un personatge alat, amb ales, dins d'una barca. Però no està clar. Per tant, podria ser un Sant Pere, podria ser una mena d'àngel de la resurrecció, no ho sabem. I finalment hi havia la franja de baix, que aquesta sí que es conserva bé, que era una gran sanefa amb unes cortines, amb un sol i amb sols i llunes. Aquests pintors sempre pintaven el mateix, i per tant, un cop un ha vist Udèrdode, pot imaginar com era el de Calafell. Perquè Udèrdode, per la raó que no s'hi va fer culte durant molt temps, i per tant va quedar com un paller, un lloc magatzem, i ningú es va preocupar de treure les pintures que hi havia. Per això s'ha conservat. I va Calafell, hi va haver culte, es va repintar a sobre, es va pelar, en fi, i per tant s'ha modificat.
1: Se volia preguntar perquè hi ha una part que es conserva i d'altra que ha desaparegut, no?
0: Sí, bueno, la part que més ha desaparegut és la part de dalt, perquè quan es pinta de nou, normal és que rasquis. I la de Calafell va ser rascada. És que la de dalt cau. En canvi, el que està enganxat a baix costa més de rascar, està més agafat i per tant ha quedat. I tota la nau està tot pelat. Per això aquest repelat és possible que s'hagués fet en època relativament moderna, perquè hi va haver una època que les esglésies romàniques la gent les volia veure a pedra vista. Hi va haver un capellà que va posar els estudiants, els escudants, a picar. I per tant, amb la més bona fe del món, es deurien carregar les pintures romàniques i n'ha quedat molt poc.
1: I del que queda, es pren alguna mesura per preservar-la?
0: Sí, es va... Quan jo vaig excavar, varen fer venir un equip de restauració que les van fixar i les van consolidar. Des d'aleshores no s'ha fet gran cosa més. i sí que s'haurien de fer algunes intervencions, bàsicament de control de llum, perquè la llum artificial de foco perjudica. La pintura està feta amb òxids, carbó i òxid. El que domina sempre és el color d'òxid, el vermellós, perquè els altres colors, per exemple, el blau és molt estrany, perquè era molt car. El blau es havia de fer o mesurita, un mineral, o bé amb picadura de lapis lazuli, que és una pedra semipreciosa. Com et pots imaginar, que la fella això no ho van fer. Per tant, no n'hi ha. Era fàcil fer-hi groc, perquè terres grogues en podien trobar, i negre, sobretot, que era carbonissa dissolta, i l'aglutinant és l'aigua. El que ho conserva és que ho van fixar amb el guix, i per tant per això està conservat. Ara, l'òxid, els òxids s'alteren amb la llum, i podria ser...
1: Actualment, de qui és responsabilitat? La conservació de qui és propietat? Aquestes pintures, l'església i...
0: La propietat és eclesiàstica, és de l'església, i la gestió és de l'Ajuntament. Mm. Però l'església conserva la propietat de la capella. Mm-hmm. Per tant, diem de la capella està consagrada, si sí, pot dir missa, i de fet figura com si fos un santuari. Mm-hmm. Per tant, la responsabilitat seria, en última instància, de la rectoria i del bisbat. Això, aquest és un tema que algun dia s'haurà de tractar, no? De posar ordre en aquest aspecte de les propietats del patrimoni, perquè, diguem-ne, avui en dia la capacitat de mantenir, de preservar un bé cultural com és aquest, només la tenen les administracions fortes i, per tant, només la tindria l'Ajuntament i la Generalitat. El bisbat, per molt bona fe que hi posi, bueno, si no passa res, ho pot mantenir. Però, per exemple, la consolidació dels sostres i tot això ho va fer l'Ajuntament. És com tantes coses. Aquest patrimoni religiós, tard o d'hora, s'haurà de replantejar, aviam com es fa. Si és una compra, si és una cessió, si, en fi, tard o d'hora s'haurà de fer. Sobretot quan comenci a aparèixer alguna esquerda.
1: Doncs avui parlem d'aquests primers artistes de Calafell, els pintors de la Porta del Cel, així és titulat.
0: Sí, ho he portat Porta del Cel, perquè en aquesta època moltes d'aquestes pintures portaven la inscripció Porta Coeli. Aquí, com que la nau s'ha rescat, no ho sabem. Però què volia dir això? Volia dir per aquesta porta es va al cel. Perquè jo m'imagino una població que mai ha vist art, que no ha vist mai res pintat, entrar allà dintre i veure enmig de ciris i de llànties i tal, una nau totalment acolorida. Avui això és que... què és el més semblant? El més semblant seria aquestes construccions xineses que veiem plenes de colorins, de vermells... El més semblant seria això, que per nosaltres semblaria molt xabacà, Però bé, que en aquella època, quan no has vist res d'art, això t'impressiona, i era com si entressis en un altre món, el món celestial, no? Era la porta d'entrada al cel, no? Això era molt important perquè, a més, hi ha esglésies d'aquestes que veiem el que hi ha pintat. Hi havia els misteris dels sants. Calafell està dedicat a la Santa Creu, Oberto del Sant Sepulcre. No devien ser massa diferents les pintures d'un lloc i de l'altre a nivell temàtic. Entre el sepulcre i la creu no hi ha gaire diferència. Un és la resurrecció i l'altre és la crucifixió. Per tant, quan entraven aquí dintre, era com si entressin la porta d'anar al cel. Per això, al costat hi havien les tombes, gratades a la roca, perquè quan un es moria, volia ser enterrat allà al costat de la porta del cel, perquè quan més pròxim hi eres i estaves, més fàcil era. Tenies endoll, diguem-ho així, per la resurrecció dels morts.
1: Tenies res a pocs metres.
0: Estaves al costat, no? I aquesta era la creença medieval. La porta del cel.
1: Joan, ho deixem aquí. Joan Santacana, des del retrovisor. Fins aquí una setmana. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
3: Calafell Matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: 11, que som-hi 2 minuts i arribem a les 11. Anem, com sempre, pel temps, per la previsió meteorològica i saludem un dia més a aquesta hora en directe amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia amb un cel i un sol radiant. Això sí, bufa el vent avui, eh?
1: Sí, bufa una miqueta del vent, també va bufar ahir i ja ens hi podem acostumar perquè tindrem una miqueta de vent també demà i dissabte. No ha de ser d'aquelles ventades fortes, excepcionals, però sí que pot arribar a cops moderats una mica forta, fins a 45-50 km per hora, com a molt. I això sí, amb un dia dominat pel sol, així que en presència d'alguns núvolets poc destacables que es poden mantenir o fins i tot en alguns moments desapareixen i de tenir moment al migdia de cel ben clar. Després a la tarda aquests núvolets podrien tornar a augmentar i ser una miqueta més abundants al final del dia. Amb unes temperatures que també ajuda per la presència del vent, doncs donen una mica de sensació de fresca. Ja ho hem notat de bon matí, tot i que la temperatura que s'ha ido pujant fins als 15 graus de mínima, però amb l'efecte del vent doncs donava la sensació de que la temperatura era més baixa. I hores ara també, perquè tenim 18 graus de temperatura i la sensació, a no ser que estigui de ple sol i no toqui l'aire, és de fresqueta. Avui, ahir, la temperatura sí que va pujar molt, va arribar fins als 24 graus. Avui no pujarà tant. Creiem que estarà entre al voltant dels 22 o a tot estirar als 23, ja que el vent, doncs, que és de mestral, anirà girant cap a ponent i es rescalfarà una mica al migdia. Serà entre feble i moderat ara al matí i entre moderat i fora a la tarda en cops que poden arribar aquests 45 o 50 quilòmetres. Però li fem que la situació marítima continuï moguda amb maró, onades al voltant entre mig metre i un metre. Per demà esperem un petit canvi de temps. Ens entra una massa d'aire més freda i un sistema frontal molt poc actiu que ens ve del nord i, per tant, tot el que ens arribarà al nord en conjunt arriba molt descafeinat, però farà que els núvols siguin molt abundants al matí, més trencats al migdia amb algunes clarianes i alguna tímida ullada de sol, però a la tarda, novament, el cel estarà tapat i, fins i tot, entre el vespre i la nit podem tenir alguna pluja, algun plogim feble. Com dèiem, el front és poca cosa, però com que arriba acompanyat d'aire fred, això serà el que podrà fer que fins i tot doni aquestes precipitacions demà al vespre. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran al voltant dels 15 graus de mínima, però demà la màxima començarà a baixar i força, de manera que no passarà dels 19 graus amb una humitat baixa, i amb vents de mestral o ponent, més aviat de mestral, que seran moderats amb algun cop fort al migdia i que poden arribar demà als 40-45 km per hora com a molt i continuaran fent que la mar estigui moguda. En canvi, de cara al cap de setmana el temps serà més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols i amb unes temperatures més baixes, sobretot de nit, amb valors mínims que estaran entre els 9 i els 10 graus, més propis d'abril que de maig, però al centre del dia hi haurà molt de contrast entre la temperatura nit i dia, podrem estar entre els 20 o 21. Per tant, cap de setmana, una miqueta més fresquet, però estable.
0: Doncs demà en parlem amb la crònica de cara al divendres i de cara al cap de setmana. Josep, gràcies com sempre per la informació i fins demà a aquesta hora, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Avui volem parlar de la campanya de patinets i també de bicicletes que es durà a terme la setmana vinent. Per aquest motiu ens acompanya el Dani Galán, sergent de la policia local. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
0: Doncs bé, comencem parlant d'aquesta campanya específica, d'aquest control de patinets i bicicletes, no?, que es durà a terme aquí al municipi de Calafell.
1: Bé, aquesta setmana que ve intensificarem molt aquest tema, coordinats amb tota Catalunya i Mossos d'Esquadra. Ens preocupa sobretot el tema dels patinets elèctrics i les bicicletes, i per això durant aquesta setmana estarem molt centrats en controlar per aquest tipus de vehicles. I és un vehicle que ha proliferat moltíssim, ja ho sabeu, des del 2019 que vam començar a veure algun pel carrer que dèiem, ostres, això què és? Doncs fins ara que ja per tot arreu la gent l'utilitza, i l'utilitzen molt bé, la majoria, no? Gent sobretot que va a treballar, que l'utilitza com a mitjà de transport alternatiu a la benzina i el dièsel, que està molt cara, i està molt bé perquè no contamina, perquè és perfecte, no?, per la ciutat, però clar, tenim l'altra banda, que és la gent que no l'utilitza correctament, que sempre hem parlat, i per això estem aquí avui a la ràdio i també la setmana que ve per incidir en aquest tema.
0: Molt bé, suposo que molt complicat, no?, que circular cotxes, patinets, no?, que tots anem per la mateixa carretera, no? Molts potser poden utilitzar carrils bici, però no totes les poblacions hi ha.
1: Clar, aquí tenim el problema, no?, la convivència entre vehicles, i què ens trobem? Doncs ens trobem accidents. Doncs ens trobem accidents perquè de vegades la conducció d'aquest tipus de patinets, doncs, és fent siga-saga, pujant a la vorera, baixant, i encara doncs tenim que conscienciar molt la gent a través de campanyes, d'informació, d'escoles, instituts, què és un vehicle i què és un vehicle com qualsevol altre, com un ciclomotor, una moto o un cotxe. Llavors, quan aconseguim això ja haurem guanyat molt, perquè portaran el cas, pararan en el semàfor en vermell, i això encara hi ha molta gent, sobretot col·lectiu jove, que no ens prenem en sèrio que és un vehicle.
0: Clar, és que els patinets elèctrics no s'ha fet cap tipus de prova per aprendre les senyals
1: Correcte.
0: De trànsit,
1: Clar.
0: Surten tal qual,
1: Clar.
0: no coneixen res.
1: És així, per això es va posar una edat de 16 anys, que ja està generalitzada a tot arreu, i és per aquest motiu, perquè s'entén que la maduresa dels 16 anys ja saps alguna cosa, però clar, no han anat a l'autoescola, com un ciclomotor als 15 anys, no? Llavors aquí tenim un hàndicap. I moltes vegades no és que no sàpiguen que han de parar en un semàfor en vermell, això ho sap tothom.
0: Sí.
1: El que passa és que arribem al semàfor, pugem a la vorera, creuem el semàfor, com si fóssim un vianant, i tornem a la carretera. Aquestes conductes són les que busquem d'eliminar ja, perquè clar, causen perill, causen risc a la gent que va per la vorera, i la majoria de gent ja ho sap. Hem fet molta campanya, ha sortit a tot arreu que ja per les voreres no podem anar, i hem d'incidir sobretot en conductes de risc.
0: Quins tipus d'accidents us trobeu relacionats amb aquests patinets i bicicletes?
1: Clar, accidents hem tingut de tot tipus, malauradament, i sobretot hem tingut algun de greu aquí a Calafell i a tot arreu, però ens preocupa aquells accidents que clar, no portes casc, caus de cap, i la projecció que et fa un cotxe, vas desprotegit totalment. Per tant, hem tingut accidents, cada cop han anat a més, per a tota Espanya, a tot arreu, i aquí a Calafell, doncs, la majoria són per interseccions, no? Un vehicle que salta també l'estop és el cotxe, però al final el perjudicat és qui va en el patinet. Per això diem que no només hem de mirar per nosaltres, de fer-ho bé en el sentit de, bueno, jo vaig bé, però hem d'arribar a un cedo al paso, o sigui, que té el cotxe al cedo al paso, i nosaltres també mirar, perquè si se'l salta a ell, els despotes...
0: El que rep, clar.
1: El que rep són nosaltres. I incidir molt en això, que hem d'extremar el doble les precaucions.
0: Molt bé. Què és el que més us trobeu al carrer?
1: Bueno, quan fem aquest tipus de controls, i sobretot quan anem patrullant, la majoria són infraccions per el que he comentat, no? Pujar a la vorera, saltar-te el semàfor, anar amb el mòbil, una mà al mòbil, l'altra accelerant,
0: auriculars
1: molts, molts, i també les bicicletes, eh? Llavors, tot això encara no ens ho prenem en sèrio. I sobretot el casc també, que ja hem incidit molt, però continuem cada mes trobant molta gent sense casc o amb el casc penjat al manillar.
0: Molt bé. Encara hi ha molta gent que pensa que el patinet pot anar per la vorera si vas poc a poc.
1: Això, clar, i sobretot el passeig marítim, que ara s'apropa l'estiu, estem al maig ja, i el mes que ve ja trobarem molta gent al passeig, està totalment prohibit.
0: Bicicletes també.
1: Però pel mateix motiu, hi ha un tram del passeig que és molt concorregut, que és que per sentit comú t'has de baixar, no pots circular amb bicicleta. I el patinet sent vehicle doncs ja està totalment prohibit tot l'any. Llavors, no concebim, per exemple, que entri una moto pel mateix, pel passeig marítim o pues, el ciclo, l'UMP igual.
0: No. Clar, és que els patinets han vingut per quedar-se, eh? Va començar allò com algo més infantil, sí, però al final és el que comentes, que el fa servir molta gent també per anar a treballar, cada vegada veiem més gent gran.
1: Per això la norma ha anat darrere de tot aquest ús, no?, que s'ha fet, i 2024 ja la DGT es va plantar i va dir anem a regular-ho, i fins ara ja portem 2 anys amb la regulació per tot Espanya, per tant no hi ha excusa.
0: Pel que fa als ciclistes, quines són les conductes de risc?
1: Encara veiem conductes d'aquest tipus, com no mantenir la distància d'un metre i mig. L'altre dia m'ho comentava un company que és ciclista també, doncs sempre el cotxe darrere pitant o accelerant bum, bum, bum, perquè t'apartis, és un vehicle més i l'hem de respectar, no? Fins i tot aconsellem quan anem a l'escola, a l'institut, que s'ha de circular pel mig del carrer. O sigui, amb la bicicleta molta gent, sí, la llei et posa al voral dret, però clar, i quan
0: tornen... Depèn si vas en grup o no, no?
1: Em refereixo a la circulació urbana, no? Sí. Anem pel carrer. Què passa amb les portes que ens obren els vehicles? Hem tingut molts accidents d'aquest tipus. Llavors, la DGT s'està plantejant fins i tot regular-ho més i que tu puguis circular perfectament pel mig.
0: Com un cotxe.
1: Com un cotxe. I jo ho aconsello des d'aquí, que és més segur, i el cotxe que esperi. Que és un vehicle que hem de respectar, que hem de tenir en compte, no?
0: Molt bé. Més preguntes. D'altra banda, parlem ara del casc, ho hem comentat abans, però volem saber doncs, si és obligatori, per exemple, amb les bicicletes, és obligatori portar el casc?
1: Bueno, la bicicleta és obligatòria amb menors de 16, això ho expliquem a les escoles, i als majors d'edat només a les carreteres convencionals, no? Al municipi no. És aconsellable, clar, jo sempre ho dic, dona exemple al teu fill i posa tal també, no? Però sí, trobem molts menors que van sense casc i passatgers també de la cadireta i sense el casc. Doncs aquí n'és obligatori. I també parem la persona, l'informem i...
0: Quan feu aquest tipus de campanyes, com reacciona la gent? Com s'ho prenen? Trobem suposo que teniu...
1: Trobem de tot. La majoria, i la majoria que ho porta tot bé, ho agraeixen i t'ho manifesten, no? Molt bé, hem d'incidir més amb aquells que van malament... I aquesta és la majoria. Clar, trobem una minoria i una persona del perfil de, doncs, que s'ho prenen malament, que a sobre li estàs informant, de vegades ni denuncies, no? I ja s'ho prenen com, ah, no, és que no sé què, m'has parat... Però ho trobem de tot, i llavors hem de jugar amb això i saber valorar, no? Qui ho porta tot bé, doncs també dona goig, no? Quan el pare es porta la documentació, porta el cas, tot.
0: Què passa quan atureu a la persona i, per exemple, és un menor d'edat?
1: Menors d'edat, ho recordem sempre també, que poden incórrer en infraccions administratives, però en aquest cas els pares són qui paguen el pato, no? Com es diu. Solidàriament han de respondre, que això vol dir que qualsevol dels dos ha de pagar la denúncia, no? La base o la Diputació reclamarà aquella denúncia qui sigui. Per tant, els menors que fem una actuació més preventiva, més assistencial, truquem als pares, els portem a comissaria o a casa... i expliquem als pares doncs, aquella sanció o aquella infracció que ha comès. Moltes vegades els pares no tenim el control dels menors quan surten de casa. Sí, papa, me llevo el casco, però ho pengen al manillar i saber què passa després, no? I molts es sorprenen perquè diuen, ostres, jo pensava que ho portava tot bé. I clar, aquesta tasca d'informar i d'estar amb ells també s'agraeix.
0: Una altra pregunta, Dani, en aquest cas volem parlar de l'assegurança. També un debat important, no?, que hi ha sobre aquest tema. Sí. Molts joves adolescents diuen no cal portar-la perquè d'aquí a res ja no servirà. L'altre, bueno, a veure si pots explicar una mica
1: com funciona.
0: Això
1: ho tenim ja aquí des del gener, ja ho vam explicar i hem fet difusió. Ja han passat ja 4 mesos i clar, ja comença a ser algo ja més habitual de trobar-se vehicles ja complint la norma. Recordem la norma. En principi, des del gener d'aquest any s'han de registrar la DGT a través de la pàgina web o presencial. Et donen una petita matrícula que s'ha de col·locar al vehicle a la part de posterior i treurà l'assegurança obligatòria, que també des del gener és obligatòria, com he dit. Què passa? Que al principi donava molts problemes la pàgina web, es penjava... Clar, tenim 4 milions de patinets en tota Espanya, llavors tothom a la vegada no pot ser. Llavors ara ja comença a no donar errors, és molt fàcil. Jo he fet una que em van demanar ajuda a un amic i vam entrar i en 5 minuts ho tens, si no es penja. Però sí, entres a la seu electrònica amb la clave PIN, que la majoria ja la tenim al mòbil, Li has de fer una foto a la plaqueta que porta el patinet, perquè després te la demana, i posar el numeret que surt, que és el certificat del patinet. Un cop entres, seguir les passes, posar el titular, si és menor, posar el conductor habitual, que és el teu fill, i seguir dues o tres passes més, et demana el numeret que he dit, i finalment paga la taxa de 8 euros, que la pagues també a un caixer o via targeta.
0: Això
1: via...
0: és per registrar-lo a la DGT.
1: Aquest és el primer pas. Uh-huh. Quan fas això et donen com un certificat PDF que et diu, doncs, registre número tal, i et donen ja el número de matrícula que tindràs. B, que ha començat per la B, doncs B, B, P, per exemple, i els tres números. I amb aquest document ja te'n vas a encarregar la teva matrícula, on vulguis, centre autoritzat, que et faci l'enganxina. I ja està, no és fàcil, és només posar-se.
0: Ja. Això és independentment de tenir l'assegurança, entenc?
1: I l'assegurança va a part, que és obligatòria, però va a part. Tu pots tenir assegurança i encara no haver fet el primer pas. Jo aconsello fer-ho tot, perquè ja te n'oblides, no? L'assegurança és qualsevol companyia que asseguri patinets, que són la majoria, doncs 40, 50 euros el que costi, i ja vas al dia. Més que portar-ho tot al dia és també la conseqüència. Jo he trobat accidents que han sigut el causant. I, ostres, has de pagar tu de la teva butxaca. I potser estem parlant de lesions, has trencat algun os a la persona, que poden ser milionàries. Llavors, l'assegurança està per això. No només la policia que m'obliga, que no sé què... No,
0: és una de responsabilitat civil,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, a tercers, la mínima. Per si tu atropelles algú, també te pots posar la cobertura a tu mateix, no? Que també és aconsellable.
0: Clar.
1: Però, sobretot, és que no facis mal a ningú i pot passar.
0: I un missatge final, que els hi diries als conductors, conductores de patinets elèctrics i bicicletes?
1: Doncs jo tornaria al principi que he comentat, és conscienciar-nos de que és un vehicle. Per tant, en aquell moment que ja pensem que és un vehicle, que has de portar matrícula ja, que has de portar-ho tot, complir les normes, jo crec que canviarà la mentalitat i tothom anirà. Ara ja no concebim un cotxe sobre la vorera circulant, doncs l'UMP igual, i jo crec que quan arribi aquell moment... la convivència entre tots al carrer serà molt, molt fàcil.
0: I abans d'acabar la secció amb la policia local de Calafell, volem preguntar-te per el Calafell Fire Festival, té lloc aquest cap de setmana. Sempre preguntem, no?, a la policia els actes que aneu a cobrir també vosaltres.
1: Correcte.
0: Durant el cap de setmana. De quina manera treballareu com agents
1: doncs
0: de la policia?
1: El dissabte, que és per la tarda, comença a les 7:45 amb una petita cercavila de les bèsties, no?, sense foc, que aniran a mostrar-se a la zona peatonal, Vilamar, Sant Pere i Passeig Marítim. I a les 9:15, 10:15, comença l'espectacle al Parc de la Sínia, que són totes les bèsties de Calafell, que seria l'Espurna, els Mítels i els Diablons, i de Terrassa, Igualada...
0: Tu saps molt bé.
1: Sí, perquè vaig estar l'any passat, és molt xulo, sí. I és un espectacle que es fa imparat, o sigui, tothom va sortint al cercle i no sé, és per gaudir-ho, perquè és en un parc obert, zona verda... i no t'has de preocupar d'aparcar, d'anar al carrer on ho fan, sinó vas tothom allà, i és molt xulo. Llavors, la policia està preparant un dispositiu per prevenir furts, per prevenir que la gent no aprofiti l'aglomeració, i també coordinats amb Protecció Civil, Cercat, que són els bombers que intervenen per si passa alguna cosa, tot coordinat, amb reunions prèvies, per estar tots allà preparats, que no passi res, i prevenits.
0: I també segurament famílies amb molts nens petits,
1: molts
0: no?
1: Molts nens...
0: també ho deu passar bastant, no?, que es puguin perdre, també.
1: Que es perden, que també aconsellem tot això, no?, que si anem amb nens, cuidado amb el tema del foc, que si no portes la roba adequada pot cremar-se, no?, i que estem, sobretot, molt pendents dels nens, que sempre passa alguna cosa, no?, sempre es perden, i allà, després, clar, amb poca llum, perquè també és...
0: Clar.
1: Presta, i sobretot, una mica de compte amb el tema del furs, portar... no posar-se el mòbil al darrere, el típic, no?, que diem sempre, portar-ho tot a mà i gaudir d'aquesta festa, com
0: molt
1: sempre.
0: D'acord, Dani, doncs moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i a la televisió, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Mireia.

0: millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: Doncs ara mateix el que acabes d'escoltar és la cançó de Lisa, Doja Cat i Ray, això que es diu Born Again, amb la que arribem a les 11 i 20 minuts. Us recordem que si us quedeu aquí a la sintonia del 107.9 de la FM de Calafell Ràdio, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà com cada dijous l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, i les històries de la música seguirem repassant. La història de la música, concretament les 500 millors cançons, segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12 parlarem de l'adolescència, una nova edició de l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. I en el tram final del programa, com sempre, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, abans de fer una nova pausa, una nova aturada, tenim la música de The Weeknd al costat del Swedish House Mafia. Això que es titula Moth to a Flame.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts, arribem al punt de 11:45 del matí. Som a dijous, dia 14 de maig de 2026, moment de conèixer en titulars les notícies més destacades que ens ampliaran a 13:45 l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som a dijous, hem arribat en punt al 11:45 del matí. I què passa tots els dijous a partir d'aquesta hora, també en repetició els dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments? Doncs comencem una nova edició de les històries de la música. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com esteu? Com va tot?
2: La mar de bé.
1: Bastant bé, bastant bé.
2: Sí.
0: Ui, aquest ui. Bastant.
1: Sí. He tingut un episodi una mica així.
0: Vaja. Bueno, esperem
1: aquesta setmana,
0: que...
1: però ja...
2: Ens estem recuperant, cap
0: problema. Esperem que remonti això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, suposo que el que portem fent tota la temporada,
2: exacte,
0: la història de la música, ens porta bona música.
1: Sí, sí, bona música. I, per tant, continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Això sí, segons l'edició del 2004 i de la revista Rolling Stone.
2: Exactament. I com ja...

0: Com deia l'Ignasi, en el lloc 138 escoltem Family Affair, del grup Sly and the Family Stone, que de fet eren una sola família, eh? Eren tots plegats els germans Stone.
1: Exactament, i precisament la cançó parla de dinàmiques familiars, tant positives com negatives, que sembla ser que a més estaven inspirades en les relacions reals dintre del grup.

0: En el lloc 137 ens trobem amb The Beatles, dels quals avui tornarem a parlar d'aquí un parell de posicions, eh? Ara la que estem escoltant és Eleanor Rigby.
1: Sabeu que el títol d'aquesta cançó coincideix amb el d'una persona real, la senyora Eleanor Rigby, la qual va morir el dia 10 d'octubre de 1939 i que està enterrada al cementiri de la parròquia de St. Peter a Bolton, un barri de Liverpool, a molt poca distància d'on John Lennon i Paul McCartney es van trobar per primera vegada.
0: En Paul McCartney, que és l'autor de la cançó, sempre ha dit que per ell va ser una sorpresa quan li van dir que havia existit una persona real amb aquest nom i cognom.
1: I a més tant a la vora d'on sí, ells doncs, vivien exacte, i es coneixien, sí. Carai.
0: Això ens ho hem de creure, doncs, que tot plegat què? Va ser una casualitat?
1: Segurament.
0: O no?
1: Ah, no ho sé.

0: En el lloc 136 tenim Your Song, de Reginald Kenneth Dwight, més conegut com Elton John, un dels compositors i cantants amb més vendes de tots els temps, superant els 300 milions de còpies a tot el món.
1: La cançó va ser escrita, com moltes de Elton, per ell mateix, amb la lletra d'en Bernie Taupin. Tots dos es trobaven a l'inici de la seva carrera i treballaven per la discogràfica DJM, escrivint material per altres artistes.

0: Exactament. En particular, aquesta cançó va ser enregistrada en primera instància pel grup Three Dog Night, els quals hem escoltat en altres ocasions en aquest mateix espai. Doncs bé, en aquella època, l'any 1970, Three Dog Night ja tenien un bon nivell d'èxit i la van incloure, aquesta cançó, en el seu àlbum It Ain't Easy.
1: Sí, però no la van publicar mai com un single, eh?
0: Com un senzill, exacte, sí. És veritat.
1: Sí, perquè això va ser un gest de generositat, diguem, que van renunciar a fer-ho en considerar que era una peça molt bonica i que qui l'havia d'aprofitar era el seu autor.
0: Sí, senyor.
1: I allà va començar la carrera plena d'èxits d'Elton John.

0: Com dèiem fa un moment, ens tornem a trobar amb The Beatles, ara ocupant la posició 135 amb el tema While My Guitar Gently Weeps, una de les poques composicions de George Harrison dintre de la seva etapa com a Beatle.
1: I la cançó parla del sol d'una guitarra que, curiosament, no toca el mateix George Harrison, sinó que un altre guitarrista insigne és el que ho feia. Es tracta d'Eric Clapton.
0: Sí, senyor. A veure, va ser així perquè Harrison i Clapton eren amics. I per això el primer va convidar el segon a participar en la cançó. El que potser Eric Clapton no s'esperava és que ni tan sols acabés apareixent anomenat els crèdits del disc.

0: Passem ara a la posició 134, que ocupa un clàssic del soul, In the Midnight Hour, de Wilson Pickett. És un tema de l'any 1965 i que va marcar una tendència rítmica que va influir en el rhythm and blues posterior.
1: Inspirant-se en la forma de ballar de l'època, del jovent de l'època, el bateria va introduir una variant que consistia en accentuar el temps feble, els temps febles de cada compàs en comptes dels forts, com habitualment s'havia fet fins aquell moment.

0: la posició 133 estem escoltant a The Who i la seva energia habitual amb el tema Who Won't Get Fooled Again. Un títol que podríem traduir com No em tornareu a enganyar.
1: Sí, un títol, per cert, que es contradiu amb la lletra, una mica, el contingut de la lletra, perquè en ella critiquen les revolucions i els canvis polítics que finalment acaben sent el mateix que els anteriors i cometent els mateixos errors.

0: Hem arribat a la plaça 132 i aquí podem escoltar Who Do You Love, de Bob Dylan, que és un clàssic dels primerencs del rock and roll.
1: Sí. Musicalment, aquest tema destaca pel ritme inspirat en el gospel, per una banda, i en músiques tribals, per una altra, i en aquest curt riff de guitarra que podem escoltar entre línies de la tornada i que correspon a una forma d'atacar les cordes de la guitarra que, més endavant, copiarien altres guitarristes posteriors.

0: Maggie May, de Rod Stewart. Aquesta cançó va ocupar la plaça 130. És un tema publicat l'any 1971, 10 anys després que Stewart iniciés la seva carrera musical l'any 1961.
1: Ah, carai. Així, si fem números, tot tenint en compte que Rod Stewart segueix en actiu actualment, sí, això vol dir que porta les seves esquenes 65 anys de carrera, sí, havent venut més de 120 milions de discos a tot el món.

0: En la posició 129 tenim Born to be Wild, de Stephen Wolf. I si fa un moment parlàvem d'un característic riff de guitarra entre línies, en aquest cas tenim, podem dir el mateix, però ara l'instrument és un orgue Hammond.
1: Sí, senyor. Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero, que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per allà on es vulgui.
0: Sí, i això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
1: Sí, senyor.

0: Som a la posició 128 i l'ocupa Chuck Berry amb Rock and Roll Music, un himne, una declaració d'amor a l'estil de música, el rock and roll, del qual ell n'era un precursor.
1: No en va, altres genis com The Beatles també la van versionar.
0: Mm-hmm.
1: En el seu cas, en la veu d'en John Lennon. I és que els de Liverpool consideraven a Chuck Berry com una de les seves majors influències.
0: Sí, senyor.

0: Aquest és David Bowie, amb una de les seves peces més conegudes, tot i que en el moment de la publicació no va tenir l'èxit corresponent.
1: Es tracta de Es Changers, que es va quedar situada en la posició 127, de la qual una de les característiques més recordades és aquest. Changers.
0: Sí, com,
1: que
0: si, com si caquegés, sí. No? Molt bé. La cançó reflecteix la velocitat dels canvis tant socials en la joventut dels 70 com els del mateix cantant, a qui li costava mantenir-se o encaixar dintre d'una única identitat artística.
1: Doncs bé, per acabar el capítol d'avui, retrocedirem uns llocs a la llista fins a la posició 131, que l'hem deixat pel final.
0: Molt bé.
1: Aquesta posició la va ocupar U2 amb With or Without You.
0: Gran cançó.

0: Els irlandesos U2 amb aquest tema van fer el salt a la fama mundial. És una peça aparentment senzilla, però que té característiques particulars que la fan destacar d'altres. Potser, per tots aquests aspectes, forma part de la llista de les 500 millors. Però, a veure, quines són aquestes característiques?
1: Doncs mira, va, expliquem-ne alguna. Per començar, direm que el baixista, el Adam Clayton, acompanyava a Bono, i també a la resta de la banda, esclar, amb una línia de baix en forma d'ostinato, eh? És a dir, amb una única nota que es repeteix contínuament i que simplement va canviant en funció de l'acord de la cançó en aquell moment.
0: Sí, clar.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Una altra particularitat d'aquest tema és que des del punt de vista dels instruments, el guitarrista del grup, The Edge, utilitza un prototip d'un model de guitarra elèctrica que no es havia tocat mai fins llavors i que es va anomenar Infinita. Anem a veure el perquè d'aquest nom.
1: Sí, doncs mira, li van posar aquest nom perquè té una modificació en els seus circuits que permet retroalimentar el so d'una nota determinada aconseguint que aquest s'allargui de manera indefinida.
0: Ah.
1: Sí, mira, si us hi fixeu, hi ha algunes notes de la guitarra solista que s'allarguen molt, i és precisament gràcies a aquest efecte.
0: Correcte, sí, són notes molt llargues que podrien semblar de corda.
1: De corda, sí, sí, sí.
0: Bé, doncs, amics, perquè pugueu copsar aquests efectes i d'altres, i la qualitat de la cançó, que caram. Us deixarem escoltant YouTube i ens acomiadarem fins la setmana que ve, en què tornarem amb més històries de la música d'aquesta llista de les 500 millors. Fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Acabes d'escoltar la cançó d'Outliers, John Fogerty amb la Creedence Clearwater Revival, amb aquest clàssic que es va actualitzar ara fa uns mesos enrere i que acabem de recuperar. Have you ever seen the rain, la que acabem d'escoltar. Avui l'ordinador no acompanya, eh? Està fent coses molt rares, per la qual cosa fins a la tercera intentona no hem pogut escoltar la cançó dels Outliers. De coses del directe, coses de la informàtica i d'aquest ordinador que a vegades es torna mig boig. Amb això hem arribat a les 12 i un minut. Seguim endavant des del Calafell Matí, de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.

0: Doncs vinga, comencem una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de l'adolescència. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio la Míriam Reventós, és infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola a Calafell. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: També està amb nosaltres la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Lídia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs com dèiem, com anunciàvem, avui parlarem de l'adolescència. Doncs comencem des pel principi, per la base, perquè voleu parlar de l'adolescència, d'aquesta etapa de la vida i d'aquests joves.
1: Doncs volem parlar de l'adolescència per enfocar que l'adolescència l'hauríem de viure com un viatge, no? No com un problema. L'adolescència és una etapa de transformació física, una transformació cerebral inevitable. És aquell moment on es construeix aquell adult que serà, i diem sovint a les famílies que el que necessiten és descobrir-ho per ells mateixos.
2: Sí, i a nivell psicològic jo crec que és important el concepte que tenim de l'adolescència, no? A vegades hem arribat a pensar que l'adolescència és un moment de problema i hauríem de canviar la construcció que tenim d'aquesta etapa i passar-la a veure com un moment on els nostres fills necessiten més comprensió i més acompanyament, no? Ser adolescent no vol dir ser un problema o ser un conflicte, sinó és una persona que està intentant trobar el seu lloc al món i, per tant, la clau és tenir un optimisme, no? Vers aquesta etapa.
0: Sens dubte és una etapa important, d'aprenentatge, de creixement, que marcarà també la resta de les nostres vides. Heu parlat d'etapes. De quina etapa estem parlant? Entre quina edat i quina edat?
1: D'entrada parlaríem de tres etapes, no? Una primera adolescència, que aniria al voltant dels 12 als 14, una adolescència mitjana, entre els 15 i el 17 aproximadament, i una adolescència més tardana, que dels 18 fins, aquest fins és perquè últimament se'ns allarga, no? Parlem de l'adolescència fins al voltant dels 25-27 anys.
2: Fins als 30, vaig sentir últimament...
0: De veritat, ens n'anem ja?
1: Sí, de fet, biològicament el cervell, diguéssim que estan en un concepte que com diu el David Bueno, que és un divulgador neurocientífic, està en poda neuronal, vol dir que elimina connexions infantils per crear-ne de noves.
2: Clar, però aquesta maduració no és una maduració que sigui lineal, diguéssim, no? Que és una maduració una mica asíncrona, que no està sincronitzada de manera igual, no? Llavors, tenen una regió del cervell que es diu amígdala, que és l'encarregada de gestionar i identificar tot l'aspecte emocional, la tenen com a 1000 per hora, no? La tenen molt, molt, molt activa, llavors hi ha molta labilitat emocional, els sentiments es noten de manera molt intensa, però alhora aquesta escorça prefrontal, que és la zona del nostre cervell que s'encarrega de controlar impulsos, de valorar les conseqüències i els perills de les nostres accions, encara està immadura, no? Per això els adolescents realment tenen moltes dificultats per veure els perills de dels seus actes. I també un altre punt important és que els adolescents són noctàmbuls, no? Estan cansats però hiperactius alhora i tenen una inseguretat constant pel seu atractiu, no? Llavors és com molts canvis alhora i dificultat ells per entendre-ho i dificultat dels pares també per entendre aquesta nova manera de funcionar.
0: Els que estem aquí hem passat nosaltres aquesta adolescència, en alguns casos també hem viscut l'adolescència dels nostres fills, i sempre vinculem aquesta etapa de la vida en una etapa complicada, no? De convivència, sobretot els pares amb els fills, de comprendre'ls, que ells ens comprenguin a nosaltres. Doncs això, vinculem això a una etapa complicada de convivència.
2: I és real, no? Perquè al final el que ens ha funcionat com a família durant els primers 12-13 anys de vida del nostre infant, doncs inevitablement deixarà de funcionar, perquè al final el nostre fill s'està convertint en una persona diferent, no? Llavors, aquí comencen a conviure dues crisis simultànies. Per un costat està la crisi de la identitat del nostre fill, no? I és una pregunta necessària que ell s'ha de començar a crear com a persona i a fer-se aquesta pregunta de qui sóc jo, no? I necessàriament, tot i que als adults no ens agradi, per poder fer aquest pas és importantíssim que es diferenciï de l'adult, no? Llavors, el que ens funcionava fins ara, ara ja deixa de funcionar, no? Potser li agradava una cosa, ara ja li deixa d'interessar. Potser fins al moment els seus pares, eren la persona més important de la seva vida, no? Uh-huh. I el que todo lo sabe, el que todo lo hace bien.
0: Sí.
2: I
0: ens veien amb uns ulls que, no. Que després, doncs, aquesta mirada canvia, eh? Amb una altra opinió.
2: Exacte.
1: I de fet, pot ser que en algun moment es vegin ells molt segurs de si mateixos, però en el fons és una falsa seguretat aquesta. Mm. Com deia la Lídia, no? Al principi tenim la sensació que els pares els volen molt a prop i quan és adolescent els vols més lluny, però no és realment així. Els adolescents necessiten que estiguem a prop però no enganxats. Per tant, hem d'estar en un procés de deixar espai, però hem de seguir posant límits, perquè en el fons és el que necessiten. Un adolescent en què els pares no els estiguin acompanyant ni posant límits, algú pensava, bueno, per mi seria la millor adolescència, però en el fons el que necessiten és això, que estiguis a prop per anar-los acompanyant i anar qüestionant-los en aquelles situacions que ells es comencin a plantejar.
2: Uh-huh. Els hem de donar autonomia, però també aquella seguretat de que nosaltres com a pares estarem al seu costat si hi ha algun moment que tenen algun conflicte, algun perill, no? Però és veritat que és qüestió com d'anar deixant anar la corda, sí. Una mica.
0: Aquesta xerrada que estem fent ara sobre de l'adolescència, entenem que va dedicada a les persones que acompanyen aquests adolescents o també als adolescents que estan vivint en primera persona l'etapa?
1: De fet, parlaríem dels convivents, sí. Dels que no són convivents però són familiars del mateix adolescent, perquè conèixer com aniran tots aquests canvis t'ajudarà a comprendre com ets. De fet, nosaltres tant fem activitats enfocades a adolescents per famílies com pels mateixos adolescents. Per informar-los.
0: A totes les parts implicades.
1: Correcte, a totes les parts.
0: Ens hem de preocupar quan arriba algú a casa, un fill potser, o algú que tenim a casa en aquesta etapa de l'adolescència? Què ens ha de preocupar?
1: Bueno, el que hem d'estar atents és, com li diuen ells, les red flags, no? Aquelles conductes que poden suposar un risc. L'ús de substàncies, estem parlant d'alcohol, tabac, drogues, estem parlant de... Bueno, d'una sexualitat amb protecció, perquè una sexualitat sense protecció també ens suposa un risc. Estem parlant del consum de begudes energètiques, de l'ús abusiu de pantalles, situacions autolesives. Vol dir que hem d'estar allà atents? Sí, hem d'estar atents.
2: Sí, però no hem de caure tampoc en un control policial, no? No hem de caure en l'error potser de passar-se a la banda de l'autoritarisme i de criticar, no? Que a vegades nosaltres com a adults veiem els comportaments dels adolescents de manera tan clara que estan cometent algun error, no? Que potser ni tant se vols fomentem el pensament crític, sinó que li diem això no està bé, no? I crec que això és justament el que no hauríem de fer, hauríem de potenciar aquest pensament crític, com diu la Míriam, fer preguntes i per què ho fas i què sents i ho estàs fent perquè ho fan els companys o estàs tenint aquesta conducta perquè t'han fet algun comentari, no? Fer-los reflexionar al final de per què estan fent el que estan fent, perquè l'adolescència també és un moment on estan una mica entre l'espasa i la paret i fan moltes conductes per pressió de grup, no? O perquè no tenen eines suficients per gestionar l'ansietat o emocions desagradables.
1: Per poder encaixar, per poder ser acceptat. De fet, quan ets adolescent el que necessites és una identitat com a grup. Quan ets infant, la teva identitat està en el teu nucli familiar. Quan tu ets adolescent, busques... No és que et desvinculis de la família, però necessites un altre espai on sentir-te que formes part d'aquell grup. I amb això sí que és el que dèiem, no? Situacions de risc que hem de treballar, doncs, bueno, que la seva autoestima, no? Que parlarem, sigui ben elevada per poder, no? Qüestionar-se aquelles situacions i activar aquest pensament crític.
2: Sí, jo diria que com a pares el més important és estar alerta.
0: Però en algun moment ha de sorgir, no? Donar-los aquesta informació. Sobretot, suposo que abans de trobar-nos que potser s'acostin aquests problemes que ens havíeu comentat, eh?
2: Clar, és que la clau és no començar a parlar-ne de tot això quan ja és adolescent.
0: No, ja amb una informació prèvia, no?
1: De fet, dins del programa de Salut i Escola es realitzen bastantes activitats d'educació per la salut, que ni podien dir tallers, ni podien dir xerrades, i a 6è de primària ja en fem una que parlem de l'adolescència. Després, a primer de l'ESO, en tornem a parlar en un parell de tallers més. I ho anem aplicant en cada curs, a segon, a tercer, a quart, i anem intentant adaptar la informació en base a les seves preguntes i a les necessitats que anem veient.
2: Jo crec que com a pare o com a familiar, ens hauríem d'alarmar davant de qualsevol canvi de conducta abrupte que observem del nostre fill o filla adolescent. Llavors, aquí sí que ens hauria de saltar una mica una alarma de potser està passant alguna cosa, no?
0: Donar aquesta informació també amb aquestes xerrades que es feien des dels instituts, des de les escoles, però també doncs allò normalitzar-ho des de casa, no? Amb una xerrada allò al voltant de la taula, en un àpat, doncs no sé, com una informació, no? De vida.
1: És que això d'estar al voltant de la taula amb un àpat, és que això que acabes de dir, que ens sembla tan normal, Ferran, no forma part potser del gran volum de famílies.
0: Perquè hi ha un cert tabú amb aquests temes?
1: No, perquè és difícil compartir àpats en família.
0: Ah.
1: Sí, el que sabem és que l'adolescent no buscarà el moment que tu vulguis per donar-te la informació. Ell decidirà quin és el moment. Val?
2: Si tu I no sempre ens agrada.
1: Clar, si li preguntes en aquell moment, ara parlem de... Pues a mi potser ara no m'interessa. Sí que és cert que compartir àpats en família sense tecnologia de fons, o sigui, sense televisió posada, és aquell moment que tu pots explicar com t'ha anat el dia, però no només a l'adolescent, sinó jo com a adult, és que avui he tingut un dia fantàstic a la feina, o és que avui he tingut un mal dia a la feina, no? És un espai per poder compartir. Però potser aquell no serà el moment que et dirà. Potser ho farà servir just abans d'anar a dormir, que tu ja estàs rebentat de tot el dia i et deixarà una bomba, que dius, ara què faig, no?
2: Quan tenen la guàrdia una mica més baixa, potser, o... de viatge al cotxe abans d'entrar a l'institut, justament el dia que té un examen, no? Mm-hmm. O sigui, al final, quan estan una mica més vulnerables, i també és important dir que al final tenim uns adolescents tan enganxats a les tecnologies, als mòbils, que tot el contingut que hi ha a un mòbil és cerebralment molt més atractiu que una conversa cara a cara. Llavors, aquí els pares hem de fer una feina important de limitar o buscar expressament aquests moments per tenir aquestes converses i temps de qualitat, sobretot.
0: Creieu que els joves, aquests adolescents, són receptius a aquestes xerrades o comencen, bueno, ara no em donis la xapa, ara no tinc ganes d'escoltar segons què?
1: Sí, sempre i quan, potser no és la paraula, no? Quan tu no vagis a alliçonar. O sigui, ells no volen que tu els hi vagis a dir què han de fer. Sinó, quan plantegem aquests tallers, els plantegem dient, jo no et diré què has de fer. Jo t'explico les conseqüències de les decisions que tu prendràs.
2: I t'explico el que et passarà. Clar. T'explico que t'entenc, que nosaltres hem passat també pel mateix, però no des d'una lliçó, no? De jo sé el que has de fer, sinó t'entenc, et comprenc i sé que estàs passant per això i ho fas perquè tens aquesta emoció, perquè tens aquesta por.
1: I perquè l'adolescència és com l'etapa de, no, quan ets pet... Tenim molt clar que quan un nen neix és el moment de generar un vincle amb la família. Doncs hi ha un altre moment en la vida on és el moment de tornar a reforçar aquest vincle, i aquest és l'adolescència. Sí, hem de viure l'adolescència com una oportunitat per tornar a generar vincles, però clar, amb els adults ens costa generar vincles amb algú que fins ara em feia cas i jo era el seu ídol, i ara jo potser veig que el llibre que té o vol ser un futur jo què sé, youtuber, no, influencer, i no és res que connecti amb el que jo, no, projectaria amb el que voldria amb el meu fill, però què faré, imposar-lo o preguntar-li quin és aquell interès, per què vol ser, què et motiva, quins coneixements té. No, és que ells reflexionin i et puguin donar arguments, no?, de les seves decisions.
0: Però a vegades ens trobem amb alguns joves que es pensen, creuen que ho saben tot, que ho tenen tota la informació, que no necessiten, no?, aquest tipus de xerrades, d'opinió.
2: Forma part de l'adolescència,
0: clar. És a dir, bé, ara que em vens a explicar si jo tot això ho sé, però a vegades no tenen tota la informació que em caldria tenir-la.
1: No, jo em plantejo l'etapa d'educació, no?, la part de docència que tenim com a professionals, com que ells porten una motxilla que nosaltres anem omplint, i allò ja ho tenen allà, que en algun moment de la vida pues, ho faran servir. No? O com un que sembra i en algun moment ja brotarà. Potser no brota quan tu vols, però ja està.
0: Potser penso que la informació que doneu a alguns professionals com vosaltres amb aquestes xerrades és més benvinguda que no pas escoltar alguns pares, no? potser es percep d'una altra manera.
2: Sempre, clar.
0: Val? Bueno, es confirma el que pensava.
2: Sí, sí, sí, és que al final això és saludable. O sigui, estem dient que durant la vida hi ha dues etapes de sociabilització important. Un moment és la infància, on la nostra figura de referència és la família, per naturalesa, però a l'adolescència els pares automàticament deixen de ser aquesta figura de referència i passa a ser el youtuber de turno, l'influencer, i fins i tot pot arribar a ser molt més referent una infermera o una psicòloga que ve a fer una xerrada o algú que surt a l'Instagram que uns pares. O sigui, això és així per naturalesa.
0: Entenc que, evidentment, és molt fiable la informació que doneu, però ara que mencionaves els influencers i aquestes persones que veiem a les xarxes socials i que segueixen tan joves, creieu que és una bona influència als influencers aquests?
1: És que posar una etiqueta ràpidament, l'adolescència té una cosa meravellosa, que és que tenen una energia i una creativitat brutal. Vull dir, podem veure futbolistes molt joves, cantants molt joves, persones amb impacte a nivell medioambiental molt jove. Aquests són bons influencers, boníssims, no? Hi ha influencers que potser no parlaran d'aquests valors, doncs aquí està la família.
0: Depèn del valor que transmeti, eh?
2: Sí, però és important això que hem dit abans, de no jutjar ni qüestionar directament de manera autoritària, no? Doncs no segueixis a aquesta persona perquè a mi no m'agrada. Ja sabem que justament
0: el que prohibeixi serà obtindrem tot el contrari.
2: Clar, la nostra tasca com a familiar és guiar i fer preguntes, que aquest adolescent es qüestioni per què li agrada, que en què li agradaria semblar-se a aquest influencer o què li crida l'atenció.
1: I treballar tot el que són els factors protectors, no? A vegades quan això quan són més petits, per les que és, quan tu preguntes de factor protector, el primer això, que els hi surt...
0: Què entenem per
1: que,
0: això?
1: Vale, doncs la manera més fàcil que em surt a mi d'explicar-ho és que quan tu vas a la platja i no et vols cremar, utilitzes una crema amb fotoprotector solar. Doncs si parlem de protectors durant l'adolescència, parlaríem d'activitats d'oci, però oci saludable. Fer una activitat esportiva arreglada. Sortir amb els teus amics a l'aire lliure. Tenim un munt d'entitats, casals jove, que ofereix al municipi, no? Que són entorns, diguéssim que són entorns saludables, són entorns que relacionen amb persones de la seva mateixa edat i amb un fi, no? Positiu, no?
2: Sí, sí, sí. Llavors, hi ha activitats esportives i activitats on els adults puguem tenir algun cert control i que fomentin valors positius i saludables.
0: Anem acabant aquest espai de vida saludable, avui parlant de l'adolescència. Uns últims consells per a aquestes famílies que s'enfronten en aquestes etapes, diguem, entre cometes, complicades, en alguns casos.
2: Sí, jo diria que el principal consell i més important és: la família ha de tenir una presència incondicional amb el nostre fill, no? Llavors, l'adolescent ha de saber que passi el que passi, senti el que senti i pensi el que pensi, inclús el seu lloc segur és a casa, és la família. I aquí la clau està en que nosaltres com a adults entenguem i treballem tot el concepte de validació emocional, no? No és fer la pilota al nostre fill adolescent, no és estar d'acord amb tot el que sent o amb tot el que pensa, però sí és esforçar-nos, si més no, en entendre-ho, tot i que no estem d'acord. Entendre-ho i poder treballar aquest llenguatge emocional de t'entenc, estic aquí, fer preguntes, no alliçonar, com ha dit la Míriam, no? Fer preguntes de què necessites, i aquestes preguntes són màgiques i marcaran la diferència per treballar aquesta vinculació amb el nostre fill.
1: El que passa que som conscients que tots, en certs moments del dia, a vegades ens poden sobrepassar. I el primer que quan alguna cosa ens sobrepassa, el que hem de fer és intentar parar, respirar, no? I pensar, com deies tu, sembla que no t'escoltin quan dius les coses. Sí, però el que no hem de pensar és que la nostra tasca és inútil, no? I al final, com deia la Lídia, els hem de validar i hem de poder acabar dient-los que t'estimo com ets. I amb el futur que adult que et convertiràs.
0: De fet, des de l'Àrea Bàsica de Salut esteu preparant una xerrada, serà el pròxim dia 5 de juny a les 4 de la tarda, sobre aquest tema que estem parlant avui aquí, sobre l'adolescència, oi?
1: Sí, sí, tota la població està benvinguda, tant si tenen fills adolescents com si són familiars, com si tenen interès per conèixer aquesta etapa.
0: Una xerrada així d'aquest tipus també seria convenient que assistissin els mateixos adolescents?
2: I tant, per què no?
0: Potser perquè escolten alguna cosa que no els hi quadra gaire amb la seva manera de pensar.
2: Estarem oberts a que ens ho diguin i a reflexionar sobre el tema, i tant.
0: Expliquem-nos on i com es farà aquesta xerrada.
2: Es farà el dia 5 de juny a les 4 de la tarda a l'aula sanitària del CAP de Calafell. No fa falta inscripció prèvia, simplement tothom que estigui interessat ens trobem allà i compartirem una estoneta per parlar sobre l'adolescència.
0: Qui participarà en aquesta xerrada? Vosaltres mateixes?
1: Nosaltres mateixes.
0: Doncs ens han acompanyat la Míriam Reventós, infermera especialista en pediatria i referent del programa Salut i Escola de Calafell, i també la Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. L'alcalde de Calafell va aprofitar la visita del president de la Generalitat de Catalunya per a tractar temes clau per al futur del municipi. Ramon Ferrer va explicar al president Illa quines són les qüestions que li preocupen i aquelles en les que es fa necessària la intervenció de la Generalitat. El CREAC de Calafell s'està fent càrrec d'una família d'arissons provinents de Coma-ruga. Han estat trobats en una zona on s'està desbrossant i on hi viu una colònia de gats. El mag Jordi Caps, guanyador del concurs televisiu Got Talent, oferirà el seu espectacle La màgia de prop aquest diumenge 17 de maig al Teatre Joan Colet de Calafell. Impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. La planta, amb 4,95 megawatts de potència, té un pressupost d'instal·lació de 2,21 milions d'euros. El Vendrell avança amb el centre al parc particular a la zona del Botafoc. La nova zona verda inclosa dins del nucli urbà més cèntric tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. El Banc de Sang i Teixits impulsa una campanya per augmentar les donacions de plasma i alternar-les amb la sang. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats amb plasma i més de 4.000 en reben transfusions. I més notícies, la URB crea nanocàpsules intel·ligents que actuen només al teixit malalt en pacients amb càncer o hipertensió pulmonar. La tecnologia permet administrar menys dosis de medicació i reduir la durada dels tractaments i els seus efectes secundaris.
2: l'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. Els responsables del centre destaquen que aquest projecte millorarà l'atenció als pacients.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: És l'última que ens ha presentat l'Àlex Warren, aquesta cançó que es titula Fever Dream.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs bé, que som-hi, 12 i 33 minuts. Així engeguem aquesta última part, últims 30 minuts del Calafell Matí d'aquest dijous. Avui som a 14 de maig de 2026. Vinga, anem a mirar l'agenda cultural. Moment d'entrar al web municipal calafell.cat, a la seva agenda. I com sempre, anem per les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Demà a la tarda, a partir de 6:45, taller de cuina, batuts i smoothies en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 de Calafell Platja. Un taller, una activitat a càrrec de Maria Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Podreu descobrir com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixereu els ingredients bàsics per elaborar batuts i smoothies equilibrats, com fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i superaliments. I aprendreu a combinar-los per crear receptes nutritives, sabroses i fàcils de fer a casa. És un taller, una activitat amb prioritat pels joves entre 12 i 35 anys. Cal fer inscripció prèvia per assistir. Ho podeu fer a www.joventut.calafell.cat. Joventut.calafell.cat. I aquest cap de setmana, aquest dissabte, diumenge, 16 i 17 de maig, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, es celebra el Dia Internacional dels Museus 2026. Aquest dissabte, dia 16, i també diumenge, dia 17, hi haurà entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. Els horaris són aquests. El dissabte, dia 16, de 10 del matí a 2 del migdia, tindrà les portes obertes al Castell de la Santa Creu i la Ciutadella Ibèrica. I per la tarda, entre les 4 i les 7, el Castell i la Ciutadella Ibèrica. I també per la tarda, entre les 5 i les 8, la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. I el diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, tindran obertes les portes al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i la Casa Barral. Es permetrà l'accés fins a 30 minuts abans del tancament. Més informació al 977-69-46-83 pels matins. 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Gaudiu del Dia Internacional dels Museus, que celebra aquest cap de setmana a Calafell amb jornades de portes obertes en el patrimoni històric de Calafell. I aquest dissabte, dia 16, a partir de les 10 del matí durant tot el dia, celebra la cinquena edició del Calafell Fire Festival. En el Parc de la Sínia es faran un munt d'activitats. Entre el programa trobem l'activitat Fem Cultura per provar de portar l'espurna o l'espurneta. Això el dissabte a les 12 del migdia. També hi haurà un vermut electrònic amb ressons Calafell al mateix horari. I a les 2 del migdia hi haurà la mascletà. Per la tarda, entre les 5 i 6:45, concert amb Stendhal Brothers. A partir de les 5 de la tarda, plantada de bèsties participants. I a partir de 6:45, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. A partir de 7:45, tabalada de colles amb una cercavila i toc conjunt final. I a les 8 del vespre, concert del Yoga Flame. I a la nit, versots a les espornetes, a 10:15,

0: a 9:15 inicien de la 5a edició Calafell Fire Festival amb el concurs d'enceses a partir de 11:15. Hi haurà tallers i activitats, taller de timbal tradicional, un taller de dibuix, pintacares, taller de terracota, taller de masses d'espurna, taller de xapes, taller de globotada, concurs de dibuix... I molta atenció als participants, perquè ja sabeu, l'anfitrió és l'espurna de Calafell, el drac de Calafell. Hi haurà la banda de rock Yoga Flame i l'speaker, el Jordi Granell. I en el bestiari, hi haurà el drac de Montblanc, el drac Gai de Castellgalí, el drac de Terrassa, el griu d'Artesa de Lleida, Abraxas de Palau Solità i Plegamans, el bitxo del Torrent Mitjà de Terrassa i el drac serp d'Igualada, que participarà a la cercavila. Entre els diables, els joves diables de Conill i els diables guaitals de Calafell. I entre els diables i bèsties infantils, drac petit espurna de Calafell, l'estirp de les espurnetes i els diablons vitals de Calafell. No us ho perdeu. Tota la informació, totes les activitats, tot el programa, en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. No us perdeu aquest dissabte. El Calafell Fire Festival és el festival d'enceses del Penedès Garraf. I molta atenció a l'espectacle d'aquest pròxim diumenge. Màgia de prop. Serà al Teatre Joan Colet de Calafell amb Jordi Caps. Màgia de prop amb el guanyador de Got Talent. Hi haurà tres fases, a les 12 del migdia, a les 5 i a les 7 de la tarda. Passes per només 45 persones per sessió. El preu, 25 euros. Viu la màgia com mai amb aquest espectacle presentat per Jordi Caps, guanyador, com dèiem, de Got Talent aquest diumenge. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, veureu el cartell i en aquest cartell un codi QR. Us enllaçarà per poder comprar la vostra entrada. Recordeu, serà aquest pròxim diumenge. Queden pocs dies i poques localitats. Espavileu, no perdeu el temps. El diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell, màgia de prop amb Jordi Caps. Doncs aquestes són les activitats i l'agenda cultural per aquests dies, per aquesta setmana, al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Justament avui ja s'ha pogut escoltar per primera vegada la versió sencera de la cançó protagonista del Mundial d'aquest 2026, Mundial de Futbol. En què la Shakira també és la que li posa la música i la veu, és la protagonista. Aquí ja està, amb el Bentley, amb aquesta cançó que es diu Algo Tu. Arribem en res, en dos minutets, al punt de tres quarts d'una del migdia. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària. És l'última del matí. Tornem de seguida. Tram final del Calafell Matí d'aquest dijous. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 2:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 2:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Déu-n'hi-do, quina cançó, quins bons records que ens porta. Es publicava el 1990 amb el Nick Cayman, un artista que vam descobrir, un noi molt guapo que malauradament moria, es deixava ara fa 5 anyets enrere. No ho sabíem, i buscant informació d'aquest senyor, del Nick Cayman, doncs ens hem assabentat d'això. I Promise Myself, una de les seves grans cançons, jo diria que és el seu gran hit, el seu One Hit Wonder, l'única cançó per la que se'l recorda. Doncs vinga, anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, que començava amb sol, ara està el dia així una mica ròfol, segueix bufant el vent. Ai, coses de la meteorologia amb aquest canvi de temps que tindrem en les pròximes hores. Vinga, marxem. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà, ja divendres, aquí estarem. A partir de les 9 i fins la 1, compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i al llarg de 4 hores. Aquí, a l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som calafell.tv. I amb què marxem? Doncs amb música en català, música en la nostra llengua i amb la nova cançó dels Strombers, es fa dir Una abraçada de gol. Doncs vinga, que acabeu de passar una molt bona jornada, un bon dijous, demà més, i esperem que potser, si és possible, millor.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.